0: Us ho havia dit al començar la temporada, aquesta, al llarg de tota la primera setmana, i també ho vam, quan vam entrar a la ciutat per dir de què anirà el programa. Doncs, bueno, de moltes coses, i us havíem dit que estàvem molt contents de poder recuperar seccions que ens fa molta il·lusió que puguem tenir, i a fer-ho d'una forma ordenada, allò que sempre pugui anar al mateix dia, i aquestes alçades, els dimarts a les dues, recuperem una secció que sé que cada cop és més... Bueno, jo ho dic perquè ho visc a casa amb la meva filla, vull dir que és d'aquelles coses que sé que agraden molt, tot el que té a veure, doncs, amb el manga, amb l'anime, amb els shoujous, i és que tornem a tenir amb nosaltres la Selene Cor. ¡Vamos!
1: Hola.
0: ¡Vamos! Benvinguda!
1: Trobat a faltar.
0: A casa teva, perquè... Ja. Quines ganes teníem de poder, doncs, trobar allò, el foradet, perquè ens puguis posar al dia, perquè tinguem allò, aquestes nocions d'aquest món tan fantàstic que té tan... Bueno, cada cop té més adeptes al nostre país, i quan hi ha, doncs, la fira del còmic o el manga, doncs, escolta, això

0: Això és un espectacle, cues immenses, gent disfressada.
1: Sí, el tema ho rebenta. A més, cada cop han anat sortint més salons del manga o del còmic a petites localitats de tot l'estat. Alguns ja s'han anat assentant amb els anys que porten, com el de València, com el de Saragossa, però cada cop més llocs fa aquestes trobades. A banda d'aquestes trobades, tenim trobades també de K-pop, tenim trobades de moltes altres coses que aquest any anirem explorant mentre expliquem manga, anime, anirem explorant també tot el fenomen aquest del K-pop. J-pop, us parlaré de tots els inicis i de tots aquests cantants que van ser els primers, que van començar sobretot als 90, són aquí, gràcies a la importació de CDs, que antic.
0: Sí, sí, quan ja dèiem el CD és que ja ens toquen revisions mèdiques.
1: Sí, sí, ens toquen moltes revisions mèdiques, ja tenim una edat, però seguim al peu de canó del manga i l'animació.
0: Fantàstic.
1: I també acabarem parlant en algun moment de tot aquest fenomen que sembla que sorgeixi de nou d'aquests ninos com els de Pop Mart del Labubu, que això ja fa molts anys que funciona, i que és una cosa típica que les persones que ens agrada el manga i l'animació, figures, peluixos i així, col·leccionem des de fa, bueno, des de temps innombrables. Jo diria que qualsevol bon friki, sigui d'això, o sigui d'aventures, o sigui d'una saga de fantasia, ho té a la sang. I, per tant, l'única cosa és que s'ha obert més a un públic més general.
0: I que és un, és un món que té en comú el que és anar traient la pols a totes aquestes figures que es van acumulant, que si no tens vitrines, després és una feinada. Jo quan veig una figura d'aquestes penso, que bonica, però aquest tant detall del cabell després per netejar la pols serà complicat. Però, bueno, aquest ja és un tema a part.
1: Això li pots explicar al meu marit, que està enfrontat amb totes les meves figures de Sailor Moon i de moltes altres coses, i de Sakura, que són una... passen de la cinquantena.
0: Mare meva.
1: Per tant, sí, sí, ho entenc perfectament, però mira, recuperarem, en una de les seccions recuperarem una sèrie on un noi es converteix, és un drama coreà, que el noi es converteix en assassí, però ara no recordo el nom, i té un amic friki, friki de figures, i té un sistema per netejar la pols.
0: M'encanta.
1: He agafat. Per tant, ja te la buscaré, aquesta.
0: Donarem la solució a la pròpia secció, em sembla fantàstic. Per on comencem aquesta temporada?
1: Mira, jo crec que les coses que s'esperen des de fa molts anys, hi ha una sèrie que n'hem parlat, hi ha un manga que va sentar un precedent a finals dels 90, crec que aquí es va estrenar a TV3, vam tenir la sort de quan s'estrenaven moltes coses, i espero que en algun moment es torni a recuperar amb aquesta renovada programació d'animació en català, que va ser Utena. Utena, la noia revolucionària, és una sèrie tan complexa que jo no entenc encara, i tan bizarra, que no entenc encara com es va emetre. És a dir, allà hi havia adulteri no, seria més... posem adulteri per no desvetllar coses.
0: Val.
1: Hi havia una relació lèsbica, que també això... és important, hi havia violència gairebé de gènere, hi havia de tot.
0: Molt bé, molt bé.
1: Però la protagonista i el seu esperit lluitador fa que totes aquestes coses s'entenguin dins d'un context i valgui la pena.
0: Fantàstic.
1: Utena és un còmic que es cal llegir, és una mica diferent al que és la sèrie, i a banda també, després es va fer una pel·lícula, però la pel·lícula agafa un caire una mica diferent. Agafa referències, però no acaba de funcionar igual ni que la sèrie ni que el manga. Quina és la bona visió, anava a dir, imagina't. Sí. Quina és la bona notícia? Que el 10 de setembre Selecta Vision ens porta, com ja ens va portar ara fa un temps, Sailor Moon està recuperant clàssics. Us recomano molt que mireu el seu catàleg. Està recuperant clàssics dels 90 i dels 2000 i els està reeditant. Són clàssics que han costat molt d'aconseguir els drets, perquè són sèries àmpliament aclamades que no només la gent dels 90, 2000, seguia amb devoció, sinó que les noves generacions, gràcies a les noves versions, com va fet Norma Comics d'Utena, ha fet un dos tomos integrals amb tota la col·lecció d'abans de... No me'n recordo exactament quants eren els tomos, però mm-hmm. no passava, com a mínim hi havia uns 7-8 o mm-hmm. potser algun... i ha fet una edició de luxe amb un cofre superbonica,
0: sí.
1: I si no l'heu llegit és el moment de fer-ho. Molt i Select Edition el dia 10 de setembre llença 3 edicions. Hi ha una que a la seva web ja es consta com esgotadíssima.
0: Ostres, imagina't.
1: L'especial de la web, però ens queden dues que teòricament sortiran, que és la de DVD a un preu del voltant d'uns 40 euros i la que ja se'ns costen a 200 euros és la deluxe de col·leccionista.
0: Va.
1: La deluxe de col·leccionista ens portarà tot d'un llibret amb imatges, amb dissenys mm-hmm. i alguna sorpreseta més. Va. Per tant, qui vulgui desembutxacar perquè sap que allò és un tresor, s'anirà directament a la col·leccionista i qui no a la més econòmica perquè realment val la pena tenir aquesta sèrie a casa.
0: No, estic veient tot el que porta i, mare meva, és que és un espectacle. Vull dir, per la gent que sigui molt d'aquesta sèrie, és, vamos...
1: És un espectacle perquè aquí va arribar en el seu moment alguns artbooks de Japó, però mai es va publicar un artbook oficial. Mm. Recordem que un artbook és un llibre d'il·lustracions de lo que és o bé l'animació o del manga. Normalment arribaven més els de l'animació i normalment els aconseguíem l'antiga continuarà de Via Laietana o a Norma Comics o sobretot a Freaks que et portaven més coses d'importació. Mm-hmm. Aquestes coses ara avui en dia les podem aconseguir per internet, però aleshores era molt complicat. Clar, per tant, hi ha molt poc merchandatge, s'ha fet algunes figures d'Utena i han arribat i les pots comprar, però el merchandatge bo sempre ha estat a Japó i ha estat complicat d'aconseguir. Mm-hmm. De fet, si busquem a portals de segona mà, veurem merchandatge que està pels núvols, mm-hmm. si és realment el merchandatge oficial.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Com l'anell de duelista d'Utena. Mm-hmm. El dia, una de les coses... Bueno, Utena entra ella en a l'Acadèmia Autori i llavors coneix a l'Anshi, que és la núvia de la Rosa. Representa que qui guanyi els duels en un lloc absolutament fantàstic, sí. Cada cop la música és increïble, cada cop que puja al Coliseu dels Duels... Mm-hmm. Qui guanyi cada duel es queda amb la núvia de la Rosa que serveix a aquella persona. Va. Llavors, l'Utena, l'única intenció és que ningú la guanyi per poder-la protegir.
0: Ah, molt bé. Que no caiguin males mans, com si diguessin, no?
1: Exacte. Uh-huh. I retrobar-se un dia amb algú que la va salvar de petita, que ell li diu al seu príncep i que sembla que està en un castell suspès sobre el Coliseu dels duels.
0: Oh, que bo.
1: Fins aquí puc llegir.
0: Està molt bé, llavors, home. Està interessant, tu.
1: És molt interessant està i us la bé. Recomano moltíssim. A tota aquesta gent que li agrada el drama,
0: sí, sí.
1: el col·laborat i tot, ho tenes la seva sèrie.
0: Molt bé.
1: A més, els personatges estan molt ben desenvolupats i tenen un caràcter molt definit i en alguns casos... Molt cabró.
0: Està bé. Bueno, la vida misma, eh? O sigui que ja em sembla... Bueno,
1: la vida misma i una mica més.
0: Molt bé, aquí... Sí.
1: Per celebrar la sortida d'aquesta sèrie tan esperada, el divendres 19 de setembre, a les 7, al bar de Akihabara, que no sé si el coneixeu, però és un bar musical otaku, que està al carrer Eugeni d'Ors 5, us recomano, si no, que visiteu el seu Instagram,
0: sí.
1: per seguir totes les coses que hi fan, que són mm-hmm. molt interessants, i fan sovint moltes festes, fan la festa de llançament de la sèrie.
0: Val.
1: Llavors, de 7 a 10 hi haurà la festa de llançament i la presentació de el set Utena Deluxe amb totes les coses que hi portarà.
0: Mm-hmm.
1: I, a més, tindrem un DJ inclòs, que és el DJ Niwa.
0: Ah,
1: qui a les 10 encara tingui ganes de seguir fent xerinola, de 10 a 2... Mira, a l'hora que s'emet aquesta secció, no ens estafa, hi ha una festa d'anime amb el mateix DJ.
0: Fantàstic.
1: Per tant, jo crec que és un molt bon moment. Qui es pugui acostar a l'Akihabara el divendres 19 de setembre podrà viure unes decoracions i un món ambientat en Utena. Per tant, els fans de la sèrie i els que no ho són, però busquen una emoció forta que fins ara no hagin trobat dins del món del shoujo, que hi vagin.
0: Fantàstic. Doncs, escolta,

0: Super recomanació, així per començar ja a ficar-se en matèria, eh? En matèria, sí, conèixer sí. gent i conèixer llocs on poder compartir aquesta afició, que em sembla fantàstic.
1: Com a dada, l'obra està escrita per Vi Papas amb les il·lustracions de Chikoha Saito, que és l'autora, i l'estil té un estil una mica del shoujo d'abans. No és un estil que sigui el shoujo més pla i tot el que són les històries romàntiques de noies, perquè a més aquesta tampoc s'ajustaria al cànon, dels mateixos ulls, no. Té un estil molt predeterminat també de dibuix que us recomano i que a més s'ha conservat a lo que és l'edició de la sèrie.
0: Fantàstic. Doncs aquesta primera recomanació, que també ens volies portar algun clàssic avui.
1: Sí, mira, com parlem de clàssics, avui anem a per un altre clàssic. El 16 de desembre d'aquest any farà 250 anys del naixement de Jane Austen. Jane Austen, per mi, és amor pur. I si no hagi llegit Jane Austen, cal fer-ho. Sí. Però a vegades les novel·les ens poden costar. Una de les coses millors que ha fet Norma Comics, n'ha fet moltes, bones, va ser adaptar les novel·les que s'estaven publicant al Japó i que ja estaven circulant pel mercat, perquè jo les tenia en anglès, d'altres editorials. Va agafar la col·lecció de 16 clàssics i va portar 3 novel·les de Jane Austen que s'havien publicat en format manga, que són Sentido y Sensibilidad, Emma i Orgullo y Prejuicio.
0: Home.
1: Que ara veureu que aquestes sèries, o en sèrie o en format pel·lícula, han tornat a les plataformes. Perquè és l'any Austen, durarà la celebració tot aquest any i part de l'any vinent,
0: sí.
1: I trobareu a les llibreries moltes edicions molt boniques dels seus llibres i fins i tot jo recomanaria que miréssiu edicions angleses. No m'estranyaria que fessin alguna reedició també en manga. De fet, aquí només va arribar l'edició dels manga clàssics, però a Anglaterra, Seven Seas va publicar una altra adaptació que és novel·la de Pride and Prejudice, novel·la amb il·lustracions manga. Que col·leccionistes de Jane Austen, jo et diria que és un must-have.
0: Però...
1: absolut. Aleshores, tenim aquesta col·lecció. Jo us recomano que si no us heu iniciat mai en el món d'Austen, a més, una de les coses que tenen els clàssics de manga que ens va portar Norma i que avui en dia confecciona una col·lecció de 16 clàssics, és que tant les il·lustracions com el text, perquè una de les coses més importants és adaptar una novel·la a la seva narrativa i la importància de la seva narrativa en un altre format. I això ho han aconseguit d'una forma excel·lent. A tot el que és el seu dibuix i el seu transcorre en novel·les tan complexes com Orgull i Prejudici. Jo us diria que abans d'arribar a Orgull i Prejudici, la meva recomanació és que comenceu o per Sentit i Sensibilitat o per Emma. Són novel·les més fàcils i Orgull i Prejudici jo diria que és com la cirereta del pastís per poder donar-li aquest contingut.
0: Sí, ja veureu, és el nivell extra, perquè és el jefe final, que em diu el Dani Martín a la secció dels videojocs, que els jocs tenen un jefe final, doncs això seria el jefe final.
1: El jefe final, per mi, Orgull i Prejudici, jo crec que retrata una de les coses que va fer Jane Austen molt bé és retratar la seva època, però a més des d'una visió femenina.
0: Correcte.
1: Femenina amb un caràcter contestatari. Qual cosa, jo crec que és d'aquelles autores, com la Charlotte Bront, que de fet està també dins dels àlbums dels clàssics d'aquesta col·lecció, que val la pena llegir. Llavors, què tenim més en aquesta col·lecció? Ja que parlem de clàssics, i que ara una mica a la tornada de l'escola faran tornar a llegir els clàssics, que alguns faran una mica feixucs, jo us diria que dins d'aquesta col·lecció, què més tenim? Mira, tenim El somni d'una nit d'estiu, del Shakespeare.
0: Sí.
1: El somni d'una nit d'estiu a mi sempre em fa pensar en una cosa i és en la pel·lícula del Club dels Poetes Morts.
0: Oh, meravellós.
1: Que és nou a Netflix i que jo crec que si s'hagués produït en aquests temps s'hagués fet un manga segur i un clàssic d'aquesta pel·lícula. Us ho dic perquè els mangas clàssics

0: clàssics que hi ha a col·lecció us poden acostar a aquestes històries que heu sentit a parlar i que penseu, quin pal em fa llegir-ho. No, de veritat.
1: En lloc de demanar-li al ChatGPT que us faci un resum o el que sigui,
0: Exacte.
1: aquí us estem oferint alternativa interessant.
0: Us oferim aquesta alternativa i per fins i tot les persones que estimen els clàssics i estimen el manga els han de tenir. És una col·lecció que cal tenir. Saps aquelles col·leccions que
1: Sí,
0: dius,
1: sí.
0: oh, no, no és només perquè quedi bé a la prestatgeria, no, no.
1: Que
0: És
1: també.
0: perquè el contingut i l'adaptació és excel·lent. Què tenim també? Tenim un altre Shakespeare com Hamlet.
1: Home, aquest és clàssic absolut.
0: En voleu una mica de terror? Ens tenim l'adaptació de Dràcula o, per exemple, els contes d'Edgar Allan Poe. Que
1: Boníssim.
0: això és un altre clàssic.
1: Sí.
0: Tenim Els Miserables.
1: Molt bé.
0: Tenim Romeu i Julieta, també de Shakespeare. Tenim Tom Sawyer o Les aventures de Huckleberry Finn. Grans esperances del Dickens. El conte de Montecrist.
1: Mare
0: Això,
1: meva.
0: oh, aquest... us he de fer un incís aquí, i és que cinèfil, i és que l'any passat van estrenar una
1: Cert.
0: adaptació francesa
1: Cert.
0: del Pierre Niney, que és l'actor que l'interpreta, el conte de Montecrist, que us la recomano molt. Des
1: Sí.
0: de l'adaptació del Gerard Depardieu, és una de les millors adaptacions que podeu veure. Perquè no només del manga i l'anime viu la persona, sinó que hi ha
1: Totalment.
0: altres coses. Llavors, el conte de Montecrist està molt ben adaptat, també, i, com us he dit abans, teniu Jane Eyre. Per tant, jo crec que aprofitem aquesta tornada a l'escola
1: Molt bé.
0: per fer una mica un peu als clàssics i, sobretot, si teniu que escollir alguns, escolliu, ja que és i està sent el 250 aniversari del naixement de la Jane Austen, decanteu-vos per Austen.
1: Fantàstica, doncs, aquesta primera proposta, aquesta primera secció amb la retrobada i celebrada Selene Cor. Fins la propera setmana, que vagi molt bé, gràcies.
0: Mira, fins la propera.

0: Neus Català va néixer el 6 d'abril del 1915 als Guiamets, un poblet del Priorat, en una família de pagesos pobres on la terra era alhora sostre i presó. El seu pare, pagès revolucionari, i la seva mare, dedicada a la llar i als camps, van inculcar en ella una consciència social des de petita. El Priorat, amb els seus ceps i oliverars assecats, era un món tancat per a les dones. Casar-se i criar fills era l'horitzó habitual. Neus, però, somiava amb ser infermera per ajudar els desvalguts, pobres, captaires, malalts i vells, i escapar d'una vida conformista. Cantava amb el seu germà la Internacional, la Marsellesa, l'Himne de Riego i els Segadors, influïda per un pare que provocava contra la dictadura de Primo de Rivera sense afiliar-se a cap partit. Així la podem sentir en una entrevista que li va fer Montserrat Roig a Televisió Espanyola el 1977.
1: Era pagès, naturalment, però havia de fer també jornals. I després el meu pare, doncs, era un home molt revolucionari. Ja des de petita, doncs, a mi em va inculcar, sense imposar-se, em va inculcar uns idees, doncs, sempre inconscientment se m'ha fet una consciència revolucionària, igualment que ell. És a dir, era un home que era, no estava en cap partit, perquè no hi havia el nostre poble, però quan hi ha la dictadura de Primo de Rivera, provocava, fent-nos cantar, el germà i ell i jo, tres veus, Internacional, la Marsellesa, l'Himne de Riego i els Segadors.
0: Quan tenia 20 anys, la Guerra Civil, l'esclat al 36, ho va canviar tot. Neus, amb 21 anys, es va quedar al poble per organitzar la joventut, ajudant en les Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya, i l'Ajuntament amb la reforma agrària i l'economia de guerra. El desordre inicial la va fer sentir útil, però aviat va buscar el seu lloc com a infermera. Va anar a Barcelona, on va treballar a la Conselleria d'Afers Socials de l'Alcaldia. Va estudiar a l'Acadèmia Fons i va practicar a l'Hospital Clínic. El sentiment humanitari la va portar a Premià de Mar, on va ser cap de sanitaris cuidant orfes de bombardejos i al front. Sure.

volia ser infermera, perquè els pobles petits, aleshores, doncs, no és com a vara, que tenim medis de transport, autos per sortir. És a dir, que estàvem confinats dins un poble petit, era molt petit, i no hi havia horitzons per una dona.

0: I quan va començar la guerra m'estava preparant ja per presentar-me al concurs per entrar a l'Escola de Fermers de la Generalitat el mes de setembre, però va esclatar el 18 de juliol la guerra i llavors va canviar tot. És a dir que la guerra va tallar tot, va canviar la ruta de la meva vida.
1: Al febrer del 39, Neus va passar la frontera amb 180 nens, un equip de 20 adults i provisions. El contacte inicial amb França va ser dur. Gendarmes, una infermera cruel que volia separar una nena malalta i l'espectacle dels soldats republicans deixant les armes. Però el Socorro Rojo Internacional va oferir suport, mostrant dues cares de França. Als camps d'Argelès, molts van morir de fred i de misèria. Més de 15.000 exiliats en setmanes. Però la Neus i els nens van anar a un castell medieval a la Dordonya. Allà va conèixer el seu primer marit, Jan, un metge del preventori proper, amb qui es va casar el 1940. La vida al castell era precària, amb sales sense portes. Però Neus va discutir amb el metge sobre la guerra civil, corregint les idees errònies de la premsa reaccionària.
0: El primer contacte va ser molt dur, perquè portava tots aquests xiquets i molts eren germans i procuraven aquells nens que eren òrfans, que aquests germans no els desapareixin mai. I amb una nena molt petiteta li van sortir uns grans. I l'infermera, que era una arpia, es veu que va voler dir que era la serrampió i ens la volia prendre. Llavors no la vaig voler, me la vaig agafar als meus braços, els seus germans al voltant meu, tots els nens fent crits, i me la vaig emportar i aquesta xiqueta me la vaig emportar a dintre. Però l'espectacle més penible, més pesarós per a mi, és veure que d'un costat passàvem les dones, les criatures, i de l'altre costat veia soldats de la República que s'havien batut durant 32 anys amb aquella valentia, amb aquell heroisme, i que havien de deixar les armes. I això va ser un xoc molt terrible per a mi.
1: La invasió nazi al 1940 va transformar Neus en resistant. Va veure la Guerra d'Espanya com la primera batalla de la Segona Guerra Mundial amb intervencions estrangeres que van condemnar la República. Va treballar amb el grup Franc Tiré sense contactes inicials, però aviat es va unir al Partit Comunista Francès, fent propaganda, falsificant documents i transportant armes. Va ser arrestada el 1943, torturada i deportada a Ravensbrück, on va arribar com a NN, Nacht en Nebel, Nit i Boira, un estatus per desaparèixer sense rastre. El camp va organitzar la solidaritat entre presoneres de diferents ideologies, comunistes, socialistes, catòliques i agnòstiques.
0: Pues jo continuo lluitant pensant que, com Espanya també lluitava per la pau del món, a lluitar també a França per la pau, per la llibertat i l'independència de França, també lluitava per la independència del meu país.
2: I tu quina feina hi feies a la resistència?
0: Els primers moments va ser... Jo vaig fer treballar una mica amb Franc Tirador, que diuen. És a dir, que no tenia contacte amb ningú, però jo sempre, com que jo era catalana, entre el català i quatre paraules de francès, mantenia amb els pagesos de la Dordonya, que parlen la llengua d'oll, que si parlen poc a poc, doncs s'assembla molt amb el català. Aleshores jo sempre buscava tindre amb gent que tenia en ràdio, enterar-me de tot el que passava, explicar la política de Petany i de Laval, perquè la gent als primers moments hi van caure, molta gent hi van caure. Llavors jo, pobre ignorant, sent de l'estranger, anava al mercat cada dissabte i explicava a la gent que havien de tindre confiança i que s'havien de preparar, que la lluita seria molt dura i que els alemanys no eren, no, perquè encara estàvem en zona lliure, que deien, encara no els havien vist ben bé amb tota la seva potència, amb la seva cara, dels SS, no l'havien conegut.
1: A Ravensbrück, la Neus va viure l'horror, la fam, les malalties, les tortures i seleccions per a les cambres de gas. Va veure una SS matar una francesa a cops de bastó i va ser torturada per lligacames robades, escopint males paraules en català mentre es protegia com una pilota. La solidaritat era la seva força. Catòliques i comunistes es protegien mútuament, compartint roba i menjar. Va celebrar el Nadal amb un altar compartit, on una catòlica la va compadir per no tenir Déu. I la Neus li va respondre que les seves companyes eren el seu Déu.
0: La nostra moral era voler tornar. Voler tornar per poder contar al món el que podia arribar a ser un home educat amb una ideologia tan salvatge com el nazisme, com el feixisme. Com un home agafant el petit es pot transformar en una fiera.

0: És a dir que nosaltres volíem viure perquè teníem ganes de viure, perquè volíem lluitar, perquè vam continuar lluitant al mateix temps, dins del camp, dins, entre les mans de les fieres aquestes. I aleshores, doncs, una paraula d'afecció, un bulo de vegades, dient que la guerra anava millor del que no anava, que s'aproximava la fi, o que havíem fet un somni, que havíem somniat sabates, doncs volien dir que ens n'anàvem, i ens ho creiem tot, ens ho fèiem veure que ens ho creiem, per això ens donava moral.
1: Alliberada el 1945 per l'Exèrcit Roig, la Neus va tornar a França, però l'exili va continuar. Va divorciar-se d'en Jan i es va casar amb Albert, un resistent amb qui va tenir una filla, adoptant-ne una altra. Va viure a França fins al 1975, treballant com a telefonista i educadora, sempre lluitant per l'amnistia i la memòria. Els somnis del camp la perseguien. Veia els seus fills patint allà, despertant plorant sense saber on era. Va escriure llibres per deixar testimoni, rebutjant l'odi, però exigint justícia per als genocidis nazis.
0: Però si diguéssim ja que és físiques, pues no podem parlar-ne perquè no es veuen.
2: Però la vida física és molt dura també per a vosaltres.
0: Precisament, però és molt dura però no es veu. Un deportat i una deportada de fer esforços sobrehumans per aparèixer un ésser normal. Ha de tenir una força moral tan forta com teníem al camp. El camp la vam haver de tindre per poder sobreviure amb la solidaritat i aquesta moral que ens va ajudar a poder escapar, les poques que ens vam poder escapar, i qüestió de sort. Però després per viure una vida normal, per educar els nostres fills que no pateixin del nostre, dels nostres sofriments físics i morals, doncs hem de fer uns esforços constants que només els deixem quan ens dormim. Però quan dormim, reveren aquells somnis, aquells fantasmes del que hem passat.
1: De tornada a Catalunya el 1975, Neus va continuar la lluita contra l'oblit. Va col·laborar amb l'Amical de Mauthausen, donant testimoni a escoles perquè les noves generacions coneguessin l'horror i que no es repetís. Veia el nazifeixisme en dictadures com la de Xile o l'Argentina i defensava la solidaritat com un antídot. La seva vida personal, marcada per pèrdues, el segon marit va morir jove, es va centrar en l'educació de les seves filles i en la memòria col·lectiva.
0: Al camp de Ravensbrück, uns aviadors soviètics, potser també hi havia alguna aviadora, perquè també hi havia, van vindre a sobrevolar el nostre camp. En aquell moment hi treballaven 15.000 dones. Ens van volar al camp durant mitja hora, amb la deca que quasi els tocava, i ens feien buig amb fum, saludant-nos nosaltres, que estàvem fora del món, saludant a les dones que lluitaven contra el feixisme, lluitàvem contra les forces del mal pel triomf del bé. Llavors van ser aquests soldats soviètics, aquests combatents soviètics, que igualment, com les dones soviètiques soldades del camp, que es van portar tan dignament i ens van donar lliçons de tanta moral, aquests soviètics ens van donar una lliçó de fraternitat i de combativitat tan gran que ens va aixecar tota la moral del camp. Llavors jo no puc oblidar-ho, i jo aprofito al mateix temps per agrair a aquests soviètics i a totes les dones de tots els camps que vam ser solidaris les unes amb les altres, i per solidar les dones que van patir aquí a Espanya i que encara pateixen, encara hi ha repressió, és a dir, que encara no m'ho aconsegui l'amnistia, i que aquesta ha de ser la nostra lliçó, lluitar per l'amnistia i perquè això no pugui tornar a passar mai més.
1: Neus Català va morir el 13 d'abril del 2019, als 103 anys, deixant un llegat de resistència i d'humanitat.
0: Jo penso que nosaltres tenim l'obligació. A vegades tenim l'impressió que ens fem pesats, i hi ha certa gent que quan ens escolten sembla que siguem la consciència de la seva mala consciència i ens parem de parlar. Però nosaltres som els testimonis perquè no volem que això torni a passar en cap puesto. I desgraciadament està passant. Anem a Xile, Argentina, Brasil i altres puestos que estan més prop de nosaltres. És que el nazifeixisme no s'ha acabat, malauradament. Continua.
2: Neus,
0: i això és un perill. I no voldríem que les noves generacions ho coneguessin.
1: Va ser la pagesa que va desafiar el feixisme, la infermera que va cuidar orfes i la deportada que va sobreviure per ser testimoni. La seva vida, un fil de lluita i solidaritat, ens recorda que l'oblit és el pitjor enemic.

0: Una setmana més tenim ganes de tertúlia aquí a Nits de Ràdio, tenim ganes de passar-ho bé, de posar temes sobre la taula. Avui hem fet una llista grossa de temes que tenim, però començarem per l'inevitable, perquè ja se'ns acosta per les dates, ja sabeu quin és el tema principal que parlarem ara al principi, perquè ho hem d'analitzar a la tertúlia dels Dimecrous amb la doctora Marta González Peláez, l'Alan Jornet i en David Morales. Clar que
1: bravo,
0: sí! Clar que sí!
1: Bravo!
0: Clar que sí! Oi! Perquè, ara mira, ara ho comentàvem off the record, abans de començar el programa amb la Marta, quan allò fem les connexions, Norte connecta con Sur, Este con Oeste, sí. I anàvem fent la unitat A, escucha unitat B, i anàvem allò preparant i dèiem, mira...
2: I l'agrava por en medio.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, i ja
1: ara,
0: està.
1: Ara que ningú pensi malament, no, que l'enviau,
0: Quan, és que teniu... Expliquem-ho, sí,
2: ah,
0: ja fas bé.
2: Així.
0: Clar, perquè teniu... Tenim un sistema que no, encara no sabem per què. De cop i volta, quan entra un guest, que hauria de ser un convidat, li posa a la Marta gramo. I clar, li posa un gramo. Però clar, dit així, pot semblar una... Sí, si ho féssim a segons quins indrets de Galícia o d'allò on hi ha hagut molt d'això...
3: Ja ens haguéssim vingut a buscar.
0: Sí, sí, no s'hagués entès igual. Bueno, doncs, sí, doncs escolta'm, que ja estem aquí a punt i aquest any dèiem, comentàvem amb la Marta abans de començar, que aquest any sí que podrem dir que per la castanyada, diem castanyada, doncs farà més o menys... la temperatura esperada. No la de quan érem petits, perquè jo recordo molt més fred, o sigui, fred intens, fred pluja amb botes d'aigua. Ara no veus el jovent amb botes d'aigua. Jo quan era petit, jo no ho suportava haver d'enfundar-me dins de les botes d'aigua i era tot habitual. També és veritat, no sé si us heu fixat, jo per exemple la meva mare sempre tenia la dèria de que les bambes, per exemple, no era bo anar molt de temps amb bambes i ens feien anar molt més amb un mig sabates al col·le. I ara no hi va cap nen, ara tots van amb bambes. No?
1: I adults.
0: I adults, exacte. Però sí. És que era així, Marta?
2: Sí, jo també. Jo, mira, a més jo tenia una lluita, bueno, una lluita, sempre protestava perquè a les sabates ma mare ens la feia endejar amb atún, perquè eren uns mocassins negres.
0: No amb atún, no amb tonyina. Perquè, no, home, perquè si no, a veure si algú ara agafa... Mira, que han dit a la ràdio sí, que s'ha de netejar amb tonyina, amb atún. No. Sí.
1: Tenies sí. Tots els gats del barri que et venien a saludar.
2: Sí. I sempre li deia, ai, mamà, per què t'has de netejar? I em deia, bueno, un dia em va dir, farem una cosa, avui neteges un,
0: sí,
2: i l'altre el deixes sense netejar.
0: Ah, mira, està bé això.
2: I demà al matí, quan et vagis a vestir,
0: està bé.
2: Veuràs. Sí. Ja vaig veure que la diferència, no?
0: Sí, no es notava.
2: I mai més vaig dir res.
0: Veus?
2: Perquè ma mare era molt sàvia, saps?
0: És bona aquesta ensenyança, de vida.
2: Sí.
0: Està molt bé, està molt bé. Però és això, abans no era habitual que anessis amb bambes, diguem-ne. No. Només el dia
2: Només
0: que tenies gimnàs.
2: Per fer esport.
0: Clar, el sí. dia que tenies esport, el dia que tenies gimnàs. La resta de dies, sabates.
2: Les portaves a la bossa de l'esport, jo almenys les portava
0: sí,
2: a les bosses.
0: Sí, i en molts casos sí.
2: Les posava per fer l'esport i tornava a posar-me sabates.
0: Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, era totalment així. O sigui que, bueno, són coses que han canviat. Per tant, no sempre allò que es diu, no? Les llegendes, diguem, això, és que això et farà mal bé, et farà mal la vista, o tal, no? Sí. No tot s'encerta, bueno, a vegades són dinàmiques interessades, no? Vés a saber d'on sorgeix la...
2: Però tu no et deia ta mare que suava massa el peu?
0: Si sí, portaves les... exactament.
2: Que sí?
0: Sí, sí, sí, sí. Aquesta era l'explicació tècnica,
2: sí.
0: Científica, que és que suava massa el peu. I dic, el meu peu sua igual a l'estiu, sí. Vagi amb sabates, amb xancletes, o el que sigui. I, bueno, en fi, doncs són coses que van canviant, però bueno, ja tenim la castanyada aquí, una nova edició de castanyada, Halloween, sí, etc. I
3: Castawin.
0: Castawin, sí. I jo tinc la teoria, a veure com ho veieu, que si s'ha imposat molt l'arribada de Halloween és perquè la castanyada, en el fons, era una activitat més, anem a dir, infantil, o, no? D'escola, d'event, no? De tradició, i era poc, diguem-ne, instagramitzable, perquè era poc de... Bueno, sí, que estem fent les castanyes i els moniatos, o els panellets. Era poc, saps? Era molt
3: tothom... És un meló.
0: I clar, Halloween et permet penjar moltes més fotografies i històries a les xarxes de que t'has disfrazado de monja assassina o monja sexy. Sí, hi ha les dues versions, ja la monja sexy i la monja poseïda. I a vegades hi ha la monja sexy poseïda també, que és el pack complet.
3: Tot plegat.
0: Ho té tot, aquesta, menys religiosa, ho té tot. I clar,

0: Sempre és més allò de que ara, vas a una party, vas a una festa, no? No, no, no vas a que... No sé.
1: Una bona foto de la safata dels panellets.
0: Home.
1: I les castanyes també...
0: Escolta, per què no intentem des de Nits de Ràdio aquesta castanyada? Pensem un hashtag.
1: Recuperem la il·lusió.
0: Fotografia de no cal que siguin molts, perquè nosaltres som d'estalviar, no som de conductes cares. Jo l'any passat no vaig comprar panellets perquè el preu del pinyó, vaig dir, no, me'n salto un any sí, un any no. Aquest any tocarà.
2: Era com un pinyó d'hort, quasi, no?
3: Doncs aquest any jo crec que estan exageradament més cars.
0: Més cars encara?
3: Jo pel que he vist una mica, passejant, sí? M'ha semblat, però una brutalitat.
0: Escolta, i si comprem pinyons i especulem de cara a l'any vinent, això, aguanta sí? Bé un any, un pinyó, perquè podríem comprar-ne uns quants
1: no sé
0: i
1: si
0: especular.
1: No sé si es poden congelar.
3: Els pinyons, estic llegint, els panellets de pinyó
0: sí?
3: Tenen un preu mitjà de venda de 65 euros al quilo.
0: 65 euros al quilo. Quants hi van en un quilo? Aquesta és una pregunta molt de...
3: Jo l'altre dia veia en un aparador d'una pastisseria, sí? Posava a 8 euros i mig 100 grams.
0: Val. Home, això serien 80 i pico. Això són 80 i pico.
3: I vaig pensar, amb dos panellets ja fa 100 grams.
2: Són 85, no?
0: Sí, sí, clar. O sigui, dius més o menys dos... O sigui, un panellet 50 grams, més o menys, seria?
3: Deu ser, més o menys, no sé.
2: Aquest panellet es pot partir en quatre i així?
0: Bueno, sí, es fan talls, com la pizza.
1: I no s'ha de ser garrep a l'hora de arrebossar amb pinyons el panellet, perquè... Després et trobes el típic panellet amb quatre pinyons comptats.
0: Sí, sí, sí, que és tot,
1: no, dius, home,
0: sí, tot massa, diguem-ne.
1: Quina ranciatat.
0: Sí, sí, i el panellet, doncs
2: la
0: sí.
2: La massa, si fos tota d'ametlla, mm-hmm. Doncs encara. Però sí. Moltes vegades és molta patata, molt boniato.
0: És patata, sí.
2: I poca ametlla.
0: Ja t'entenc. Sí,
2: perquè
0: sí,
2: és el
0: sí.
2: Més car, el
0: home,
2: fruit sec.
0: Abans el que destacava com a element únic era aquell panellet que tenia mitja cigareta confitada al capdamunt. Ara faran el mateix amb els pinyons, no? O sigui, serà d'un pinyó... diu, i aquest de què és? Aquest és el de pinyó, no de pinyons... que és més car el de pinyons, que n'hi ha dues. hi ha dos pinyonets a la part de visible, diguem, no?
2: Al final es poden fer un d'aquests, com que tu dius,
0: sí.
2: Però amb una fotografia enganxada,
0: sí.
2: Perquè ara es pot fer tot, perquè la
0: sí.
2: Tecnologia t'ho
0: sí.
2: Permet, no?
0: Sí.
2: De pinyons. I
0: de pinyons.
2: És com si prenguessis un de pinyons, però que no són pinyons. Perquè
0: ja t'entenc,
2: sí. Entens?
0: Sí, fas un trampantojo.
2: Això mateix, trampantojo
0: sí,
2: total.
0: Trampantojo, hauríem de pensar un producte que sembli el pinyó, però que no sigui el pinyó.
2: Això mateix.
0: Per
3: caquetes de ratolí,
0: sí.
3: Pintades de blanc.
0: Sí.
3: És l'únic que se m'acut, eh?
0: Sí, no, a veure, original és...
2: Estàs
0: no.
2: Inspirat, eh?
0: Sí, original, no t'ho negarem. És més, en aquest cas et diria que veig difícil que ens treguin la idea, que aquí normalment sempre regalem idees que després algú fa...
1: Sí.
0: Bueno, o quasi prefereixo que no ho faci ningú, perquè si no... Si no, sí que tindria... Mare, si no, sí que seria complicat, això. Bueno, en qualsevol cas, doncs, que sí que són cars, però que nosaltres intentarem, amb tota la parròquia de gent que ens escolta, que ens costa que sou molts, perquè ja us dic que cada cop tinc més situacions en la que gent em para i em diu que jo t'escolto, que jo us escolto, i jo dic, em fa molta il·lusió saber que és gent de veritat, que existeix, que som molts els que estem aquí levantant el país o acostant el país, aquí fem les dues coses al mateix temps, sí. Doncs intentem compartir fotografies de la safata de panellets. Aquesta serà el hashtag, aquest serà la nostra tendència, aquest castawin, castanyada, Halloween, totes aquestes històries. Tot i que cada cop es barreja més, sobretot si vas des del punt de vista de supermercat, no? Que trobes la taula amb els panellets i els torrons que ja estan ocupant molt d'espai, no? De
2: el torrons ja comencen a vendre'ls pràcticament a l'agost.
0: Sí, sí, no, els torrons.
2: Ara ja ha passat
0: sí.
2: La temporalitat de que
0: sí.
2: Abans era, ara trobes torrons, però clar, el fort és ara, no?
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Torrons i la loteria de Nadal.

0: Un sorteo extraordinario.
1: I les llums.
0: I les llums. El alcalde de Vigo ja ha puesto las luces. Sí, sí, home, clar. Doncs aquí nosaltres... és un dels temes, eh? Jo ja em miro perquè tinc en el canapé... No, en el llit, a sota, doncs guardo coses que són de temporada, que no són allò tot l'any. I una d'aquestes coses són el tema de decoració, de llums i tot això. I ja penso, dic... Ves que no ho tregui ja, ves que no posi ja les llums. Sabeu que he d'avisar al Prat, a l'aeroport, quan poso les llums, perquè clar, de cop i volta...
2: Crida la... Ploms.
0: No, i que crida l'atenció. Clar, els avions es desvien, perquè veuen molta llum quan passen per davant de Montjuïc, veuen molta llum i es despisten alguns, no? I no tinc prous metres de terrassa, perquè...
2: De pista.
0: Perquè algun avió pugui aterrar, amb la qual cosa, doncs ja avisaré d'això, no? Que ho tinguin a la carta, diguem-ne, de possibles fets que els despistin. En qualsevol cas, ja teniu pensat on estareu, què fareu? Marta, què faràs per aquesta anyada?
1: Pues mira, anirem a casa d'uns amics.
0: Molt bé.
1: I jo abans feia els panellets aquest any, no sé si ho faré, no sé si tinc moltes ganes, però bueno, si tinc ganes, que al final els faré, faré uns panellets. Perquè m'agrada més fer-los jo, perquè jo poso molta ametlla.
0: Mm-hmm.
1: I si els compro... I poc sucre. Bueno, sucre. Dolç, perquè no poso sucre jo.
0: Mm-hmm.
1: Clar, llavors són diferents. Són d'una altra forma. Mm. Són la mateixa... La base és la mateixa i tota és la recepta, diguéssim, que és la mateixa, però sense la patata o el boniato, sinó que faig tot... Sempre faig ametlla.
0: Val.
1: I amb com es diu, fructosa, en comptes de sucre refinat, doncs fructosa.
0: Molt bé.
1: I, bueno, són una mica més naturals.
0: Carai, tu,
3: escolta. I un toc de llimona, Marta, li poses?
1: Llimona, una miqueta de ralladura.
3: Sí, perquè tinc una amiga que li posa i queda molt bé.
1: Sí.
0: Sí.
1: I ara, un any vaig posar, per donar-li una miqueta així, perquè dona una mica de dolçor, a l'anís aquest, que és com un anís en gra.
0: Val.
1: Però el trituro molt triturat, perquè l'anís en gra, com et trobis una pell, a vegades la dent es pot fastidiar.
0: Val.
1: I llavors el que faig és que faig quasi, bueno, pols d'anís. I la veritat és que queden molt bons. Tenen un saboret així.
0: Fixa't. Bo. Diu, escolta, tenen alguna cosa aquests panellets, eh? I menges 3 sí. o 4... I ja, si et parla la Guàrdia Urbana, ja l'hem liat, eh? Mare meva, no, està molt bé, tu, escolta.
1: Però fixeu-se una cosa. El tema, perdoneu, eh?
0: Sí.
1: El tema de Halloween, que és un tema que els americans han mercantilitzat i, bueno, s'ha estès. Per exemple, als Estats Units, els panellets no els han importat.
0: Cert.
1: En canvi, altres coses sí, però els panellets no.
3: És més car i laboriós de fer.
0: Possiblement, sí.
3: A la Xina, perquè fabricar en massa carbasses de plàstic per decorar sí que ho poden fer, però els panellets és algú que s'ha de fer de manera artesanal
1: i
3: amb molt d'amor.
0: Igual ja tenen plantacions de pins ja preparats, però encara no han crescut prou. Començat.
1: Sí, però bueno, ells que mercantilitzen tot...
0: Sí, sí, sí. Sí, sí.
1: I les castanyes tampoc.
0: Sí, sí.
1: Bueno. Les utilitzen per fer el relleno del gall dindi, quan fan que la fan al final de novembre, de l'Estiu de Gràcies.
0: Sí.
3: Però els farceixen amb tot.
0: Sí, clar.
1: Però no pel dia de Halloween, no. El Halloween ho fan... O sigui, és una festa que han mercantilitzat i, bueno, fan com unes disfresses i tot això, i, bueno, sí, sí. Pues mira, bueno, truco o trato i ja està.
0: Sí, al final tot és disfresses i... Què és Halloween? Disfressa. Què és Carnestoltes? Disfressa. Què és el Saló del Manga? Disfressa. Al final, qualsevol dia, vas allò... Hi ha motiu i ja no et sorprèn veure algú doncs, directament en qualsevol
1: situació.
0: Clar, perquè situació.
1: Jo suposo que el Halloween el van portar els irlandesos, perquè és una festivitat d'origen cèltica.
0: Sí.
3: Sí, Marta, recorda-ho això si,
0: sí,
3: si ho tens
0: sempre,
3: a mà.
0: Sempre és bo de recordar.
3: Sempre és bo perquè sí, ens pensem que tot ve d'allà.
0: Sí, sí, sí.
3: I no.
0: No, o sigui que originàriament...
1: Ho van portar els irlandesos, seguríssim. Mm-hmm. I llavors, clar, van veure...

0: és la festa aquesta. Doncs,
1: llavors,
0: sí.
1: A les disfresses que es feien, perquè les carbasses es posaven amb una espelma a les finestres de les cases, aquí a la part de l'Empordà també es feia això. O sigui, és una tradició que és nostra. Fixa'm. Vull dir que no, la gent diu, és que el Halloween és no sé què. No, no, el Halloween, el pas és que l'han una mica pues adulterat, si tu vols, no?
0: Sí. Ja veig el titular del programa d'avui, eh? Halloween és nostra, per la doctora, sí. Marta González.
1: Eh? És que és nostra.
0: Vull dir, ja veuràs
2: tu
0: que... Sí, no, ara ens farem virals per això, ja veuràs tu, que ara es comparteix tot, no, quan hi ha una declaració...
1: Que es prenia, pues, els fruits secs com a fruita de la temporada, uh-huh. I la castanya.
0: Clar. Bueno, mira, escolta, doncs al final d'això es van... Són tradicions que van, clar, quedant. Algunes, sí, es van modificant. Jo us volia comentar perquè aquests dies s'ha llegit que a França comença a haver una tradició, a veure com ho veieu, perquè a mi em costa una mica d'entendre, però bueno... que és, o sigui, obrir entrades a les bodes. O sigui, reservar unes taules per gent que no tingui res a veure ni amb la família de cap de les persones que es casa, però que vulgui assistir a l'event.
2: Mira, doncs em sembla meravellós.
0: Es cobra a 150 euros.
2: Ah, veus? Pues que, home, és que el cobert...
0: Pagues el cobert, que es...
2: El cobert... Mira, és que, David, diuen que d'una boda surt una altra boda.
0: Clar.
2: I clar, si no és tot molt endogàmic, no?
0: Sí.
2: La cosina amb el cosí...
0: Sí,
2: no,
0: sí, sí, ara, ja t'entenc.
2: Si ve gent del carrer, doncs mira, poden sorgir noves connexions i que neixi l'amor.
0: Doncs està molt bé.
2: Quan menys t'ho esperes.
0: Està molt bé. Seria com anar, ara, o sigui, en lloc pagant, de pagar-te el Tinder, com si diguéssim, o pagar, sí, doncs d'anar...
2: El Tinder Plus, doncs ja pagues per entrar a una boda.
0: Pagues el Bodes Plus.
2: On tothom va net i polit i,
0: sí,
2: arreglat.
0: Sí, sí, sí, que llueix i que mira que tens opcions.
2: Ara, sota aquella disfressa, perquè clar, és que ens disfressem, per anar a una boda, després,
0: sí,
2: quan,
0: sí,
2: veus a la persona en un... estat
0: en... Sí, en situació normal.
2: Diari, diguem, casual.
0: Sí, sí. En pijama, doncs, per entendre'ns.
2: En pijama, sí, doncs pot
0: acabat
2: canviar,
0: de,
2: no?
0: Acabat d'aixecar, que es diu, no?
2: Sí. Allò quan... Sense la, sí, laca, el cardat, la, sí, la ratlla...
0: Bueno, bueno, sí, sí,
2: sí. En boca, sí, clar, és que he dit dos paraules.
0: Sí, sí, que juntes en la situació que estàvem pensant...
2: Ben,
0: sí, ben, sí, cardat i la després de... No, exacte. Doncs, bueno, escolta, no ho sé, vosaltres aniríeu... És que a mi em costa molt anar les bodes després.
3: és el pla que seria una tortura per mi, si ja em costa anar a un casament,
0: imagina't,
3: de gent coneguda, imagina't de gent desconeguda.
0: Tu hauries de cobrar, no?, en tot cas,
3: exacte,
0: per anar als 150 euros.
3: Quina mandra!
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Vale. I ara plantegem arguments.
0: Sí.
2: Imagina't que tu tens una parella...
0: Sí.
2: Que li fa il·lusió casar-se.
0: Val, ja estem imaginant trobes... molt, Alan, però bueno, va, vinga.
2: I tu trobes una despesa que no cal, perquè,
0: sí,
2: igual a tu t'agrada més viatjar.
0: Val.
2: I estalviar els diners per, jo què sé,
0: sí,
2: fer la volta al món, o per comprar-te una casa, o...
0: Val.
2: A veure, que amb una boda no et compres una casa. Tampoc.
0: No, bueno, però sí.
2: Però bé, ajuda, sí, ajuda.
0: Sí, sí.
2: Quins arguments per dir-li a la parella... Mira, no és que si no fem la boda podríem fer això, això i això i
0: ja
2: això. O ja està desfasat, o... Què diríeu? Plantejo així la paraula
0: a
2: la
0: tema,
2: pregunta a l'aire.
0: És un tema interessant, perquè molts... Bueno, jo suposo que abans...
2: Perquè és una cosa molt tradicional,
0: sí,
2: que es fa,
0: sí,
2: per, a vegades per inèrcia,
0: sí,
2: perquè toca...
0: O pels pares, perquè els hi fa il·lusió...
2: Pares,
0: sí, sí,
2: però
0: sí,
2: és que igual hi ha altres maneres, altres fórmules de... Bé, com anar a l'Ajuntament i fer-ho ràpid, no?
0: Sí, sí.
2: Matem-ho ja, anem a l'Ajuntament. Sí.
0: Però em dona la sensació, almenys pel que veig per l'Instagram, que és el meu captador social, de veure la gent què és el que fa. I tinc la sensació, a veure vosaltres com ho veieu, com que ara hi ha com més ganes de celebrar i fer una gran festa, no? I quasi ben tradicional, quasi et diria.
2: Sí, però, i també molts busquen ser especials i busquen,
0: sí,
2: coses,
0: sí,
2: que que no hagi fet cap altra persona al seu casament.
0: Efectivament,
2: no?
0: Efectivament, sí.
2: Que a veure, que això està bé, no?, voler ser original, sí. No?
0: Però
2: totes aquestes coses costen diners.
0: No, no, està clar, però que...

0: Quasi més com el fet de dir que sigui una gran festa i que no tant com que sigui el nostre gran dia, no? Com si diguéssim, o sigui, més una festa col·lectiva, no? Possiblement.
1: La festa de l'amor.
0: Sí. Sí, bueno, després a veure quan duren aquestes festes de l'amor, no? Perquè clar, cada cop és això de que... Bueno,
2: Mira, jo tinc un amic, sí? que és, ell és portuguès,
0: sí?
2: I la seva parella és una noia que és del Perú.
0: Val.
2: I fa cosa de 3 setmanes es van casar aquí a Barcelona, per lo civil. Però, clar, com que les famílies era complicat de portar les famílies d'un lloc i de l'altre, han decidit que faran el casament 3 vegades. Es van casar a Barcelona, després viatjaran d'aquí unes setmanes a Portugal i faran un casament a Portugal i després d'aquí unes setmanes també viatjaran al Perú i faran un casament al Perú.
0: Mare meva, això és un tour ja directament. Una gira d'enllaços.
3: Aquí sí que poden fer lo de les entrades.
2: Sí.
0: Home, és que s'ha de financiar això, eh?
1: La preventa.
0: Sí, exacte, la preventa, els early adapters, els que es volen... Doncs,
3: clar, perquè a més, què passa? Que a cada lloc han de portar una roba diferent, no?
0: Clar, clar, clar. Home, tu imagina't, no?
3: Tres vestits diferents per...
1: Exacte.
0: Sí.
1: Si no, ja has vist com va vestir la...
0: Bueno, sí, sí, sí.
3: I a més, ara, en els casaments, la nòvia porta dos o tres vestits.
0: Sí, home, vinga.
3: O sigui que 2 o 3 vestits a cada festa...
0: Home, però jo crec que es pot repetir, perquè si no hi ha gent que es repeteixi... Clar, aquí igual hi ha gent que es paga el pack complet, és a dir, que se'n va de gira amb els nuvis, saps què vull dir? Sí, o sigui, que s'apunta als 3 enllaços, no?, per exemple. Clar, deu haver qui ho fa, això. I llavors, clar, no ho sé, deu ser...
2: Com qui va seguint un grup de música que fa la gira internacional.
0: Sí, sí, i va pràcticament de gira...
3: La gira del casament, no?
0: De gira del casament, i llavors, clar, van fent totes les parades i es fan samarretes amb totes les seus, a l'esquena, d'on hi ha hagut el...
3: Clar, perquè, a més, si fan la boda, però abans fan la despedida...
0: Clar, clar.
3: Una festa despedida més la boda, mare meva.
0: Clar, clar. I llavors fan 3 nits de noces, saps què vull dir? Bueno, és igual, si això és molt antic. Abans es deia allò, Ara, quan arriba la nit de noces...
1: S'han de reservar per la tercera...
0: Clar, per la tercera. Fins a la tercera clar. No poden fer res, que és antic,
1: I comiat cada...
3: Sí, però ara torna això, David, vaig llegir un article...
0: A veure, explica'ns, Marta.
3: Sí, vaig llegir un article que ara hi ha com una ola de,
0: sí?
3: de puritanisme,
0: val, sí?
3: Sobretot a Amèrica, que saps que a Amèrica els hi donen
0: sí.
3: unes coses o per les altres.
0: Sí, els ramalassos d'aquests, sí. Sí, sí, sí.
3: I es veu que abans estan com un mes
0: sí?
3: separats, o sigui, no viuen junts, sinó que estan separats, fins al dia que es casen, que llavors fan la nit de noces.
0: Val. O sigui, abans poden haver estat amb 50 persones, 100 sí, persones tranquil·lament, però després fan el peripé una mica,
3: De l'hipocresia aquesta de...
0: Sí.
3: De no?
0: Igual és que volen descansar una mica per tenir ganes entre ells, Que això a vegades sí. també passa, De dir que ho fem amb ganes, saps?
3: Sí.
0: Vull dir, perquè si no hi ha la rutina i tot això.
3: Clar, però ja saps que els Estats Units tenen aquestes coses.
0: Sí,
3: o sigui,
0: sí.
3: No volen un president que estigui divorciat, però després els divorcis estan a l'ordre del dia.
0: Sí, sí. No, exactament.
3: Exemple, no?
0: Sí, sí. Bueno, en fi. Doncs escolta, fem una petita pausa i seguim amb més històries que tenim. No, però tornem de seguida. Alan, ja veuràs, ens posen el dia d'altre.
3: Tranquil, Alan, tranquil.
0: Sí, ara ens expliques qualsevol. Vinga, som-hi.
3: No ploris.
0: No, home, que si tornem.
4: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades.

0: Seguim a Nits de Ràdio i és que estàvem parlant amb l'Alan Jornet, la doctora Marta González Pelaet i en David Morales. Estàvem parlant, doncs, de les bodes, de certes noves tendències, del fet de cobrar una entrada, deixar unes taules per a, sí, per gent random, que dirien ara, gent així qualsevol que vulgui venir. I clar, tu, quina sorpresa, eh? Jo quan aviam a quina taula t'ha tocat, bueno, clar, perquè dius, amb qui em posaran? Bueno, gent que no coneixes, o sí, no ho sé.
1: Hi ha una cosa que podíem fer, també.
0: A veure.
1: Fila zero.
0: Sí.
1: I retransmetre la boda.
0: Per internet?
1: Per streaming. O sigui,
0: per streaming, per...
1: Sí.
0: Home, i que et portin un petit, com un catering, no? Amb un globo d'aquests, eh? Amb un globo o un Uber Eats d'aquests et porten el menú, fins i tot, el porten a casa.
2: Marta, no donis idees, perquè igual...
0: Sí, sí.
2: En una boda d'algú famós,
0: sí,
2: fer una fila zero i pagar per d'hora en exclusiva,
0: sí, sí,
2: a la boda...
0: És possible, eh? Però jo ho veig, això,
1: la,
0: eh?
1: La mare del Jamil cobra per sopar amb ella, no?
0: Va, és veritat. Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Pues,
0: sí, sí.
1: Per què no en una boda? No,
0: no t'ho imagina't, mare meva. Doncs...
1: En remot i amb el pícnic aquest, la caixeta aquesta amb les quatre,
0: sí,
1: coses. Del,
0: quatre, coses, eh? I, sí, i t'ho porten amb un globo, sí, d'aquests. Déu-n'hi-do.
1: Llavors t'estalvies el traje.
0: Sí, això sí, clar, clar. Pots fer...
2: En,
0: sí,
2: pijama.
0: En pijama.
1: En pijama.
0: En pijama mateix. Pots estar menjant els escamarlans o el que hi hagués i el brindis. Però el brindis el porten amb un altre globo, perquè just en el moment en què van a fer el brindis, doncs arriba el d'allò, diu, ah, ja, va, espera, tinc. T'imagina't que per videoconferència diguin, va, que diguin una cosa. Que, bueno, en fi, Déu-n'hi-do. Sí. Tot i així, David, havies trobat una notícia que parlava de que hi hauria una certa... el concepte era dating fatigue. Em va cridar molt l'atenció. Aviam si ho trobes per aquí que...
3: Sí, bueno, ja sabeu que de conceptes i de,
0: sí,
3: coses,
0: bueno,
3: estranyes,
0: clar,
3: s'inventen de tot,
0: sí,
3: perquè,
0: sí, sí, sí,
3: avui dia ja no podem tenir més idees estrambòtiques.
0: Sí, sí.
3: I en aquest cas, el terme aquest de dating fatigue és un terme de... que sobretot s'està veient a TikTok.
0: Val.
3: Per aquells, sí, que estan cansats de buscar l'amor.
0: Ah, val.
3: Sí.
0: De buscar, o sigui, els que... No de practicar, sinó de buscar, en aquest cas.
3: Sí, sí, diuen que bé, que és que tot s'ha convertit en una mena d'aparador on els que volen trobar l'amor, doncs han de passar per una sèrie de... És com una mena de gimcama.
0: Sí, sí, sí.
3: Les fotografies, ensenyar-les, fer match... I hi ha gent que després de diverses cites sense èxit està cansada de la situació i llavors diuen que ja estan cansats de buscar l'amor. Per tant, acusen això, un estat de, com li diuen així, el dating fatigue, la fatiga de tenir cites, de sortir... perquè hi ha una TikToker, que és la que sobretot ho ha popularitzat, és una noia que es diu Catastolo. I,
0: home, dient-se Catastolo...
2: És molt catastròfica.
0: És catastròfica,
3: sí.
0: Catastolo. Home.
3: Ella ha explicat que una de les seves amigues, aquesta és la típica excusa, una de mis amigues...
0: Conec una amiga,
3: sí,
0: que...
3: Cansada de cites, va decidir posar en pausa la seva vida amorosa. Diu que no parava de sortir amb nois per donar oportunitats, que també és, bueno, per donar oportunitats,
0: sí,
3: potser ells te l'estan donant a tu, no? Sí, sí. Per veure si algú, li agradava. Però que ja estava cansada de sortir i tenir males cites, de manera que es posen en pausa. Perquè diu que això d'anar coneixent noves persones constantment arriba a provocar fatiga.
2: I desgasta, tu.
0: Sí, sí, no, no, està clar, està clar. Home, no, ho sé.
2: Sí que és cert que tenir moltes cites i haver d'explicar cada dia...
0: És el dia de la marmota, ja t'ho dic jo.
2: Que has estudiat, que tal, sí, això...
0: Sí, sí. Jo em vaig...
2: Sí. David fent un tràiler, no?
0: Sí, sí, no, jo em vaig arribar a fer un PowerPoint ja, de totes les coses que comentava. No, no, jo ho he patit, això, eh? O sigui, de dir,
2: escolta... Amb les característiques principals,
0: sí,
2: no?
0: Sí, sí, sí, ah. on entren els riures enllaunats, sí. On... Sí, sí, ja, sí, sí, no, no. És que al final, clar, la gent ja té la seva rutina, no?, que es diu, els seus punts forts. Tant és així que al final jo tenia molt preparada la primera cita, però no la segona o tercera, perquè, clar, és la funció...
2: En aquesta que tocava.
0: Clar, que tocava, que ja no me'n recordo, perquè, clar, la primera és com si fas dos, tres obres de teatre, així hi ha actors i actrius que els hi passa, no?, que tenen dos, tres obres de teatre al cap, perquè depèn de quan, doncs, igual entre setmana en fan una i al cap de setmana en fan una altra, no? I sempre n'hi ha una que et saps millor que el text.
1: Havies de fer una sèrie.
0: Clar, sí, només, sí, sí. Una sèrie tipus Seinfeld, jo crec que la podria... Serving, es podria dir. I la... Sí, sí, sí, sí. En fi, només faltaria això, no tinc temps ja. No ho sé, estaria bé, però no em dóna la vida. Bueno, sí, prenc nota en qualsevol cas, però s'entén perfectament aquest concepte de que clar... És com que si ara algú diu, escolta, estàs amb algú, tal, dius, no, estic sol, ai, i per què no t'instal·les això? O perquè ara hem fet un d'això de no sé què, o ja, escolta, deixa'm estar, ja estic bé així, no? Vull dir, és que si estem dient que hi ha molta llibertat, no?, avui dia d'un poder ser com vulgui, no?, doncs també lo normal seria que no fiquéssim tanta pressió també a l'hora de ja no tenir parella o forma tradicional, que això era abans, però sí més allò de i per què no vas a tal lloc o per què no vas a tal d'allò que ara es coneix gent, no? És que no vull conèixer, em vull estar tranquil, no? Potser, clar, és que això també hi ha com més pressió en aquest aspecte, no?
2: I passa també quan et pregunten a què et dediques,
0: sí.
2: Tu què et dediques al món de la ràdio, no?
0: Sí, sí.
2: Segur que algun cop la frase era ah, que xulo, no?
0: Sí, a veure...
2: La teva resposta...
0: Sí.
2: Sí, muy chulo. Muy chulo.
0: Sí, sí. T'he de dir que...
2: Porto 20 anys en ràdio, però sí que siendo muy chulo.
0: Si fossin 20. Són uns quants més ja, mare meva. Però sí que... En general, te n'adones que vull dir que... Ja, és a dir, els nostres oients, les nostres oients, és gent de ràdio, és gent que té aquesta tradició, però que fora de la gent que som molt de ràdio, no?, que tenim aquest hàbit, és a dir, és com que hi ha una separació molt gran entre la gent que som de ràdio, i ho serem sempre, perquè ens agrada i ens apassiona aquest mitjà, i la gent que és zero ràdio, no? És a dir, abans... Doncs potser no érem algú molt de ràdio, però tothom escoltava en algun moment la ràdio, perquè era l'única forma d'escoltar les noves cançons, no?, sobretot les musicals, etc. Però ara hi ha molt jovent que en sa vida, primer perquè ja no hi ha l'aparell físic, no?, de la ràdio.
2: Ni el cotxe, perquè el cotxe el connecten amb el Bluetooth i poden
0: per exemple, el seu... I tot i així, en el cotxe encara aguanta bastant, no? Però tret d'això, clar, abans era l'aparell, no? I quan tu tens un aparell... Doncs li està passant a la televisió també, que mentre va ser aparell específic, doncs tenia més atenció. A la que pots veure la televisió des de qualsevol lloc, no la veus des d'enlloc, no? Doncs passa una mica el mateix amb això. Doncs clar, sí que tens molt més la sensació de dir... Llavors, no, faig ràdio. I llavors diuen, ah, podem dir... És que no et saben dir res d'això, saps? No et saben dir... No, o sigui, no et sabrien dir ni noms d'emissores, ni noms de locutors, locutores, ni... És més, és quasi com que a vegades...
2: Igual es pensen que fa radiografies o...
0: Sí, sí, sí, o curo tumors i coses d'aquestes. Sí, no, el tema és que en molts casos el que diuen és això. Ah, com ho que dir... Pues un cop la vaig escoltar, saps? Però no a tu. Un dia vaig escoltar la ràdio. Però bueno, tornem a lo mateix, Alan, que no és com abans. No,
3: no, però sí que és veritat que normalment la gent acostuma a, en un cas així, d'algú que acabes de conèixer,
0: sí.
3: de dir com, ah, que interessant, sí, no? El que fas, sí. que de vegades dius, i si et diu que és en terramors, també li diràs que també. Que interessant.
0: Perquè són respostes que ja estan preparades.
2: Sí.
0: Ja estan preparades aquestes respostes. Llavors, la resposta de, ai, sí que interessant, però si és realment interessant, i això, obrim un meló, Alan, a veure com ho veus, seria, si realment t'ha semblat interessant, faries una següent pregunta sobre la feina
2: Exacte.
0: Aquesta. Eh? Però saps, mira, per on jo... vaig?
2: Sí, sí, sí, sí. Però mira, jo cansat de... quan he dit alguna vegada que soc maquillador...
0: Sí.
2: Doncs, bé, les preguntes eren... Ai, vols maquillar famosos?
0: Exacte.
2: O sigui, a BTV, una de famosos... És una de les típiques preguntes, eh?
0: Qui és la persona més famosa que has maquillat? Que li has, ficat polvos, no? M'imagino que la pregunta, eh?
2: Mira, vam fer el 48 hores d'Open House aquest cap de setmana passat.
0: Sí.
2: I la gent va poder ficar BTV allà on treballo. I m'ho van preguntar i jo pensant, doncs no sé. Perquè clar. La gent de la plana... política municipal, no és que siguin allò...
0: Sí, sí.
2: Les popestars.
1: I la següent pregunta és... Són simpàtics?
0: Clar.
1: Com sí. són? Com són? Home,
2: sí.
1: Amb una, doncs, una sessió de maquillatge no
0: sí, es
1: comportarà,
0: no. suposo. Et pots trobar de tot.
2: Colla, sí. Amb una colla d'amics, quan coneixíem algú fora del cercle i em preguntaven, tu què et dediques? I jo deia, soc maquillador. I saltava un o una i deien, sí, sí, però digues de què? I fèiem una broma.
0: Mm.
2: Els hi deien que era maquillador de pel·lícules...
4: Dolç.
2: I aleshores allò sí que es quedaven i em feien...
0: Clar, i et feien moltes preguntes, no? I suen molt...
2: Era molt divertit. Era molt divertit perquè la gent es quedava pilladíssima i em preguntaven, ostres, i allò també s'ha de maquillar?
0: Clar, sí. clar.
2: I jo dic, no, home, no, que allò com vols no, maquillar el no. tema?
0: Sí, sí.
2: Perquè...
0: Ai, que bo.
2: I quan sí. passava una estona ja els dèiem la veritat, de dir, no, sóc maquillador, però no de pel·lícules.
0: Clar,
2: que també existeixen, els maquilladors
0: I
2: de
0: tant.
2: Pel·lícules.
0: Home, ja s'han de posar molts polvos, ja s'han de posar molta
2: sí,
0: crema.
2: Sí. Quatre polvos i au.
0: Sí, sí, sí. No, no, en fi, Déu-n'hi-do, no,
1: però
0: clar.
1: Però has de dir una altra cosa, Alan.
0: Sí.
2: Bueno,
1: si vols, clar.
0: Sí.
1: Jo sóc maquillador i, a més, canto.
0: Això és veritat.
2: Ah, també.
0: Això, eh?
2: Però bé, cantant amb el cor no em guanyo la vida jo.
0: Diu, que li poses molta passió, no? Que li poses, diu, canta amb el cor.
1: Però
0: no.
2: Con un coro, sí, sí.
0: Sí. Sí, sí. No, escolta, tu... No, és... però tornem a lo mateix i això ara ja ens posem molt metafísics, eh? Però... Sí. Això era molt d'abans de dir a què et dediques, perquè ara
1: sí.
0: tothom fem dos o tres coses aparentment molt diferents les unes de les altres, no? Vull dir que ja no només ets una cosa, ets ja moltes coses. Abans sí que et definies més amb una, diguem-ne, amb una professió, no? O amb un d'això, sí. però ara pràcticament tothom són diverses coses, no? I determinada gent et coneix per una cosa, determinada gent et coneix per una altra. I això passa molt, Marta, no?
2: Ara, la trastada, per no dir una paraula més grossa, és quan et diuen paraules en anglès, de sigles. Jo sóc CEO de no sé què.
0: Clar.
2: I dius, a veure, ets el jefe, ja està.
0: Sí, sí. No, ets autònom, saps què vull dir?
2: Sí. O sóc no sé què. Ara n'hi ha moltes d'aquestes que dius, i què és això? Dius, si sí, tenim una paraula...

0: en català,
1: sí, sí,
0: per poder-ho dir.
1: Sí, sí. Sí, sí, perquè
2: hi ha gent que ho diu i sí, no sap verdaderament el significat, eh?
1: Ah, ja pot ser.
0: Exacte.
2: De l'acrònim, que sí, això sí, és un altre.
1: Sí, sí,
0: però clar, exacte, és mira,
2: o sigui,
0: Marta...
2: Parlar d'una cosa que no saps, vamos. Sí, sí, sí, sí.
0: A TikTok o a Instagram fan servir, a vegades fan uns vídeos que posen una P, una O i una B baixa.
1: Val.
0: I posen una frase.
1: Val.
0: P o B baixa vol dir punt de vista, val, point of view.
1: Val.
0: No?
1: Sí.
0: I aleshores, al principi això es feia un vídeo graciós,
1: sí,
0: de dir, mira, aquest és el punt de vista del que ens trobem els maquilladors.
1: Vale, vale.
0: Feies un vídeo. Ara la gent posa POF, però no sap què...
1: Ah, clar.
0: Que és en plan, lo ponen en el TikTok i posen por, no?
1: Sí, sí. I quan haces por ja no hi és top.
2: I no saben ni de què estan parlant.
1: No, està
0: exacte.
1: Clar, està clar.
0: Sí, sí, és un drama.
1: És un drama. Sí. Són drames de bon dia.
0: Sí, i del primer món, que
1: sí, sí,
0: són
1: sí,
0: tonteries al final, això.
1: Sí, sí.
0: Però sí, són tonteries de gent que ni s'hi mira ni té curiositat ni res del que està fent. Diu.
1: Bueno. I si
2: però
1: no...
2: hi ha gent que et pregunta, quan tu preguntes, jo a vegades pregunto als alumnes, no?
1: Sí.
2: Això que heu dit, que penseu que significa? I tu, que ho saps? Sí, ah, clar que ho sé, però tu ho saps? Que, no em contestis amb una pregunta.
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, sí, això es fa molt.
2: Com dient, escolta'm, no, jo m'entrec, saps? O sigui, quedo bé? No. Has de saber el que dius. No pots anar pel món.
0: Sí, lo de rebotar la pregunta,
2: sí,
0: això...
1: Com si fos un concurs, no? Passa palabra,
2: sí,
1: no?
2: Això mateix.
1: Sí, sí.
0: Com si diguessis...
1: A l'Alan li passo la pregunta.
2: L'Alan li passa
0: la
2: pregunta a David.
0: Allò de... Per on vas? Estàs de camí? Dius, sí. I tu, no? Tu pregunta't primer.
1: Clar. Si no contestes al lloc és que també estàs de camí. És que al final
0: exacte,
1: ja també és... Sí, si no hi ha una solució que és compartir la ubicació en directe, això es pot fer pel WhatsApp mateix, llavors veus, dius, sí, envia'm la ubicació en directe. Ah, i aquí sí, aquí ja s'acaba la discussió. O si no, sempre pots dir que treballes en una empresa de grues, com va ser el sí, cas de l'empresa de grues per la que van escapar-se els del Louvre, que, ah, sí, que bueno, va aprofitar...
0: Eren treballadors d'aquella empresa?
1: No ho sé, però dic que l'empresa sí que ha fet servir la publicitat, no? Sí, que ho van dir.
0: Segur.
1: Són per internet circulava, no? De dir,
3: sí,
1: que les
3: sí,
1: nostres
3: sí,
1: grues són més ràpides, no, David?
3: Han fet un... crec que va ser a Instagram que van fer una publicació amb la fotografia on es veu la grua i la policia posen la marca, que és Walker, que són sí, aquesta marca de grues, i ells han posat un lema com "Cuando hay que hacer las cosas rápido".
1: Veus? Està molt bé, això. És que, clar...
2: Sí, sí. Estupendo, escolta'm.
1: A veure, és com tota eina, no? Es pot fer servir sí, pel bé o pel mal, no? Doncs en aquest cas es va fer servir pel mal... Però, que per cert, ha generat molta expectativa la imatge, la indumentària de l'investigador.
3: Sí.
1: És ben curiosa, sí, Que dius, però això és un actor, no? Això és un personatge. No.
2: Sí.
1: Ostres.
3: Sembla sortit de Peaky Blinders
1: sí,
3: o
1: sí,
3: alguna
1: sí,
3: cosa així.
1: Sí, sí.
0: Clar, de Peaky què?
1: Sí, de...
0: És una sèrie?
1: Sí, sí, és una sèrie.
0: Ah,
1: una sèrie. Em van així molt...
0: Estic out. I dic, ara això què serà? Un videojoc?
1: No. O sigui, tu has vist en un moment el David Morales en un videojoc, jugant a un videojoc. Home, sí, si fos el Dani Martín, sí, encara que podries... No, això és... Sí, i a veure, no sé, és que és un senyor personatge. Ara, costa d'entendre, no?, que avui dia, doncs això, no?, en un lloc que se suposa, no?, que és tan vigilat, doncs puguin passar, perquè després en les pel·lícules ho veiem com a coses impossibles, no?, de dir,
2: sí,
1: tipus, jo què sé, La Casa de Papel o coses d'aquestes, no?, que diuen, sí, que això és impossible, que realment sempre els acabarien pillant. No, pues, vamos, ara tenen ja tema per fer 50 sèries més sobre robatoris, no?, perquè clar, ja sabent que hi ha hagut un cas real en què s'han endut, però clar, després això on ho poses? A Wallapop? Clar, aquestes joies que les poses, clar, és que no s'ha Vinted, no sé.
2: Home, jo suposo que això és per encàrrec, perquè aquestes
1: joies
2: no es poden vendre.
1: Diu, ja, no? Diu, és a la carta, o sigui, ho demanes sí. tipus Globo, no? També. Eh? Deu haver un Globo de gent que, no? D'amigos de lo ajeno, no? I te lo pides i et posen el preu, no? Del servicio, no? De dir, bueno, se lo llevamos a casa, se lo ponemos en un tàper,
2: sí.
1: I déu-n'hi-do, bueno, no sé.
2: Però és que això sembla mentida que el Museu del Louvre sí. tingui aquesta seguretat, no?
1: No, està clar, àgil. Està clar. Però també hi ha...
3: Que tenim recentment el cas del quadre de Picasso, que havia de ser transportat a una exposició a Granada, el quadre Naturaleza Muerta con Guitarra, que va desaparèixer el 3 d'octubre. I, una empresa de transports es van adonar que quan van arribar a Granada per l'exposició, aquell quadre no hi era.
1: Fixa't.
3: Tothom pensant que aquell quadre s'havia robat i, bàsicament, és que se'ls va oblidar en el portal als transportistes i una veïna va trobar allà un paquet i, pensant que era per ella, se'l va endur a casa.
1: Sí,
3: i es va deixar
1: típic.
3: El paquet allà a casa. Bueno, sí. Allò que dius...
1: Ja vindran a buscar-lo.
3: O ja l'obriré demà, l'obriré demà.
1: Sí.
3: I ha resultat això, que és que el paquet estava allà, això, pensant que era una comanda que havia fet ella, se'l van portar i clar, però és que, a més... d'aquelles coses que ho deixes i dius, bueno, ja l'obriré, perquè no és una cosa que es corri pressa. Fins que el marit va comentar amb ella la notícia que estaven donant tots els mitjans i llavors es van adonar que realment el que tenien era un Picasso a casa
1: valorat
3: en 600.000 euros.
1: Ostres!
0: Quin quadro, tu!
1: Sí, senyor, quin quadro!
2: Un quadro i, a més, escolta, quina tentació, no? De dir,
1: home,
2: escolta, ho guardem i busquem un col·leccionista que ens pagui.
1: Jo m'imagino...
0: Doncs jo en aquesta família li hagués donat una recompensa.
1: Possiblement hi tenen dret, eh? Possiblement sí. hi tinguin dret.
0: Per haver-lo custodiat, guardat amb carinyo.
1: Clar. Sí, perquè clar, això s'ha d'entendre, no? I en tot cas ja ho cobrirà l'assegurança, que em perdonin els treballadors d'assegurances, però vull dir que deuen haver històries d'aquestes, no?
2: Sí.
1: En el sentit de que, clar, més pitjor hagués sigut que se l'haguessin... O sigui, els hi has de donar una alternativa, perquè si no... Mm. Una cosa és una cosa de 20 euros, no? Com si diguéssim... Però, clar, una cosa de dir, mira...
2: Una estampeta. 20 euros són una estampeta.
1: Clar, home, donar-li, jo què sé, unes peladilles, un...
2: Un tant per cent segurament que tenen dret, eh?
1: Segur que sí. I en aquest cas, doncs, jo què sé, m'ho invento, que fossin 600 euros, no? Per exemple, un
0: 0,1%. Una entrada pel museu.
1: Unes entrades pel museu, dic, mira, se les poden ficar pel Louvre. Però és que, en el fons, i això és una cosa que jo m'hi fixo molt, no? Per exemple, ara que es parla, no? De que el tema està al carrer, de si hi ha més inseguretat o no, de si hi ha més o menys robatoris, tots veiem per les xarxes socials imatges, no? De gent encaputxada que entra, doncs, en comerços i s'endú coses, no? Amigos de lo ajeno, diguem, no?
0: Doncs, no de l'ajeno de
1: l'ajeno d'Operación Triunfo deu tenir amics, però no tants com els cops que ho esmentem, però clar, jo penso és que en el fons tenim una societat, si ho penseu, que és confiada, perquè que hem confiat els uns en els altres, i penso doncs, per exemple, en friteries, no? Per dir alguna cosa, bueno, doncs, la friteria en molts casos doncs, té autèntiques té molta frita que està al carrer i dones per fet que no l'agafarà la gent.
0: Sí, i de tant en tant veus algú que dius agafa un raïmet.
1: Bueno, sí, home, sí, tot això pot passar i si és per menjar i per necessitat es pot entendre, però em refereixo que la verdura o jo posaria les cols, que això és difícil que s'enduguin. Però vull dir que coses, altres tipus de botigues, escolta, pràcticament a la porta tenies moltes coses perquè donaves per fet que la gent no robaria, no? I clar, som una societat confiada. Llavors, si canvia molt la societat, és que molts negocis seran inviables, perquè donaven per fet que no havien de contractar ningú de seguretat.
0: Sí, sí.
1: Vull dir que hi ha molt tipus de negoci que si canviem les regles del joc, és que l'economia se'n va a pique, perquè és totalment inviable.
2: David, pensa que ara si tu tens una fruiteria i et prenen una peça de fruita,
1: sí,
2: és una fortuna, ja.
1: Bueno, sí, depèn de quina fruita ja.

0: pràcticament clar. Has de demanar sí. un aval per poder comprar un, sí, un sí, mango sí. o qualsevol cosa d'aquestes, però
1: clar.
0: Però clar, ja m'entens, vull dir que coses sí, més... Sí. Hi ha moltes botigues que han fet de que ho tinguis a la mà precisament perquè era un reclam el fet de que ho tinguis més a la mà el producte i no estigui amagat o dins sí, d'armaris, no?
1: Una altra cosa, et donaven a catar
0: sí,
1: la fruita.
0: Sí.
1: Ara ja no, això s'ha acabat, eh?
0: Sí. Bueno, qualsevol cas, doncs, això, no? Hi ha tipus de negocis que s'exposen molt. De fet, i això sempre s'ha comentat, que els dispositius, no? A les botigues d'aquestes tipus Apple o així, no? Que estan allà a l'exposició, doncs, que són més limitats, que... Precisament perquè estan molt exposats, no? Com si diguéssim, però clar, hi ha molts tipus de botigues que jo no sé si com es podran com podran funcionar, si s'haurà d'augmentar els contractes de seguretat privada, no sé, com ho veieu això?
2: Home, algo s'haurà de fer perquè
0: la realitat és la que és.
2: Mira, ja fa temps que es van instaurar a moltes botigues a peu de porta uns pals gruixuts perquè els cotxes no s'hi puguin encastar, no?
0: Un alunizaje, que es deia, eh?
2: Això, sí. Aquestes pilones, no?, metàl·liques o de pedra.
0: Sobretot en joieries i botigues.
2: Galeries d'art, sí. I vull dir que això ja és un símbol de... un signe de com està el tema, no?
0: Sí. Totalment.
1: A més, eren molt ràpids, eh?
0: No, clar. Mira... És que sempre s'ha dit, no?
1: Diu... La lluna de l'escaparat, oi, de la tenda,
0: sí.
1: I entraven en minuts, quasi, ja et diré, no segons, però minuts, dos minuts, ho tenien tot, però feien una neteja ràpida.
0: Sí. No, gent que passava pel carrer de cop i volta diu, ai, mira, saps, aquí hi ha uns vidres i uns diamants pel terra. Faig veure que recullo...
2: En manifestacions ha passat de gent que s'ha carregat la porta i la gent entrant, agafant uns taxons, sortint...
0: Mira, n'hi ha de la meva talla, tu me'ls agafo, és que, clar, és així, perquè llavors és com que sembla que sigui menys hurt, no? És com que sembla que sigui menys...
2: Si ho fa tothom...
0: Sí, exacte. Això és molt, humà, de dir, si ho fa tothom... Perquè quasi és com una d'allò de dir, home, no seré jo el burro que no ho faci, saps? Vull dir, el tontet,
2: bueno, i això ha passat
0: curiós,
2: també quan hi ha manifestacions, quan ha passat alguna desgràcia, un terratrèmol, bueno, que s'ha anat tot a Norris, la gent entra a les botigues, saqueja...
0: Sí, vull dir que lo de les pel·lícules apocalíptiques és, jo crec que és... Quasi es queden curts a vegades, de lo que la gent és capaç de fer en situacions... Que és lògic, vull dir, perquè tenim aquesta adrenalina i tenim aquesta... Estem programats per sobreviure. Per tant, clar, és allò de si té piso per a salvar-me, això, la gent és així, que aquí semblem que tots som molt bons, però... L'instint de supervivència el tenim desenvolupadíssim, perquè fins fa 4 dies, jo no, però... família propera que caçava mamuts, vull dir, uns, doncs clar, ja anaves de boli. Bueno, va, que hem d'anar recollint, però teníem coses de la que encàrrecs que li havia fet el David Morales, no, que tenies, Marta, una cosa
1: una cosa que em va suggerir el...
0: Vale, pues David, aquest serà el títol de la secció aquesta setmana, endavant.
1: Ho busco.
3: A nits de ràdio. Els encàrrecs amb la doctora Marta González Peláez.
0: M'agrada molt la secció Els encàrrecs, eh? Jo la veig. Hem de fer encàrrecs a la Marta perquè queda molt bé, la secció dels encàrrecs.
2: I si hi ha alguna persona que ens escolta que té alguna pregunta...
0: Que ens encarregui, que ens busqui a les xarxes socials i a l'Instagram... que nosaltres no el tenim per exhibir, sinó perquè ens envieu coses, doncs ens envieu. Tinc un encàrrec per la Marta González. Pues escolta, i així li preguntem amb uns dies d'antelació perquè s'ho pugui preparar, perquè pugui buscar un estudi a la Universitat de Cornell o de Pennsylvania o de Massachusetts i que ho puguem d'això. Bueno, va, vinga, què tenies, Marta, del David? Què t'havia demanat?
1: Això és una notícia que em va...

0: em va enviar el David Morales
1: Sí.
0: era referent a una professora, la Laura Gómez,
1: Sí.
0: una professora de matemàtiques, que parlava sobre la forma de les tapes de les clavegueres,
1: Ah, és
0: que
1: veritat.
0: podia semblar una casualitat, que fos
1: Sí.
0: rodó, però no. La forma circular de les tapes de la claveguera té una explicació científica que aquesta professora de matemàtiques ho ha tornat, a més, viral. O sigui, és normal que alguna cosa interessant es torna viral, no?
1: M'encanta. O sigui,
0: Que
1: això
0: sempre
1: és...
0: critiquem
1: Va.
0: el que a les coses aquestes frívoles, bueno,
1: Sí,
0: pues això està bastant bé, eh?
1: molt bé.
0: Bueno, pues la frase de clar com un cercle és l'única figura que no pot caure dins de si mateixa. I això, pues, potser hem passat 50.000 milions de vegades a sobre d'una tapa de claveguera
1: Sí.
0: i mai hem fet el millor aquesta reflexió. O, bueno, jo no me l'he feta, la veritat.
2: Clar, clar, és cert.
0: Eh?
2: Si és quadrat, per exemple, si vas movent, sempre té un punt en el que és capaç que
0: El
2: caigui.
0: peu et pot caure a dintre.
2: Sí.
0: Home, també la rodona, depèn de com, també pot
1: Home, si
0: saltar,
1: és molt
0: no?
1: gran la rodona i cabem a dins
0: Sí, perquè
1: d'això, però
0: he
1: sí.
0: mirat una mica de vídeos i coses i es veu també que la rodona pot caure, però bueno, és més difícil, eh?
1: Sí.
0: Llavors, és l'única, o sigui, la seva explicació va acompanyada d'un exemple visual que ha servit perquè els milers de persones mirin el sol amb altres ulls, no? O
1: Sí, sí,
0: sigui,
1: sí. Sí.
0: i és una qüestió de
1: No,
0: geometria i de
1: el
0: seguretat.
1: sol de la Terra, eh?
0: El
1: Ara que,
0: sol de la
1: que
0: Terra,
1: ningú miri
0: sí.
1: el sol del d'això que es quedaran secs,
0: El
1: eh? Que això...
0: asfalto.
1: El asfalto, sí, no? Perquè, clar...
0: O les aceres.
1: Sí, eh? Doncs
0: Llavors,
1: ben curiós. Bueno, també sempre hi ha algun vídeo d'allò d'aquells joguets dels nens, en què hi ha forats de diferents figures, no? De quadrat, triangular, rodó, i si fan massa gran la rodona, hi ha el problema de que per allà precisament pots ficar-les totes, perquè totes t'entren per allà, no? Si el triangle
2: Sí.
1: era més petit i hi havia qui els anava ficant tots per allà, dius,
2: I la
1: ostres,
2: criatura pensa, pues, per què m'he de currar per una altra
1: no
2: banda,
1: m'ho
2: si és més fàcil per
1: complicaré,
2: aquí?
1: perquè m'entren tots, tu, escolta, eh?
2: I després passa com aquell vídeo que es va fer viral d'aquell senyor intentant col·locar la maleta a l'avió, que era més gran que el forat, la maleta,
1: Sí, senyor.
2: perquè no havia respectat les mesures, no?
1: Sí,
2: I ho
1: senyor.
2: intentava posar i dius, no, senyor,
1: Sí,
2: no veus
1: sí.
2: que no està entrant.
1: Sí,
2: Si no entra, és per
1: que
2: algú.
1: no entra, que no entra. Però hi ha gent que dius que no entra, sujeta'm el cubata, que ja
0: Clar, i
1: veuràs
0: a
1: tu si...
0: més, ella diu que hi ha altres avantatges importants que inclouen la resistència estructural, la facilitat de transport, perquè es pot rodar,
1: Clar,
0: llavors no s'ha de carregar,
1: fixa't.
0: la rapidesa de la col·locació, ja que no cal alinear, perquè clar, no, s'encaixa, si està fet
1: Sí.
0: el cercle bé, doncs
1: Sí.
0: s'encaixa ràpidament i molt bé, no? El diàmetre està correcte, doncs no hi ha problema.
1: Oh, bé, deu ser una cosa similar. Ara estava pensant en els fogons, no?
0: Sí.
1: Que a vegades, oi, quan ho treus per netejar, no?
0: Sí.
1: És igual, no? Si no, no per trobar-ho exactament al punt... A mi em passa a vegades amb la tapeta de dalt, eh? Sabeu què vull dir? Que només té un punt
0: Sí.
1: d'encaix que
0: Sí.
1: li vas donant voltes. Jo a vegades m'he deslomat d'anar
0: Sí.
1: donant quatre voltes i no encaixar-ho, i que llavors has de mirar que té com unes regletes perquè pugui entrar, però és ben curiós.
0: I després hi ha una altra cosa, una curiositat, que aquesta és una deducció meva.
1: Sí.
0: Quan he estat mirant alguns vídeos i algunes
1: T'has
0: imatges de...
1: documentat, Marta, sobre el tema. Ara ets una experta
0: Sí,
1: en
0: les
1: tapes.
0: tapes són molt maques, algunes, eh?
1: Fixa't, sí.
0: Tenen uns dissenys maquíssims.
1: Bueno, aquí el
0: O
1: problema
0: sigui
1: és
0: que
1: que
0: es podia
1: després...
0: fer com una exposició
1: Home...
0: de tapes de
1: El que
0: clavegueres.
1: passa és que a Espanya, dir que faràs una exposició de tapes,
0: Sí.
1: la gent ho pensarà, no ho entendrà.
0: No.
1: Vindrà amb gana, saps què vull dir? Vindrà amb ganes de pues, d'una aceitunites, né? D'un pulpito, un d'això. No, no, no, tapes de claveguera. Ostres, ha de ser potent això, eh? Marta, digues a un editorial que vols fer un llibre de tapes
0: Sí.
1: i no ho entendran. Diu, però per què em portes a la secció de gastronomia si és de curiositats i de fixar-se. Amb això sempre passa allò típic dels memes, no? De veure que igual hi havia una tapa de claveguera o no sé, qualsevol situació que hi ha al carrer, que s'hi han pintat per sobre, no? Per exemple, que sé, una senyalització de trànsit o una línia

0: merda de, jo que sé, d'aparcament o del que sigui, que quan l'han tret els operaris a vegades no la posen amb el mateix joc, no? I llavors ja com mitja línia que està girada i, bueno, en fi, és complicat de d'això, eh?
1: Sí. Jo no sé, afegir una dada, sí? Però no de les tapes de les clavegueres, sinó dels panellets, que
0: vinga,
1: parlo
0: home,
1: abans.
0: per favor, acabem perquè... amb panellets avui, em sembla
1: home,
0: molt bé.
1: Home, no, però és una dada important, perquè és el primer producte amb segell europeu de qualitat.
2: Ah,
0: mira.
1: L'any 2002 es va convertir en el primer producte elaborat a Europa que va aconseguir el segell europeu de qualitat alimentària.
0: Imagina't,
1: sí, que...
0: Panellets.
1: Encara que siguin molt cars, almenys tenen una qualitat garantida.
0: No, clar. A veure, jo no descarto que ara que s'acosti allò el moment de dir ostres, és que al final no hem comprat panellets, va, anem a comprar-los allò d'última hora, tinguin, sabeu allò de les alarmes? Allò que tenien,
1: sí.
0: Que quan vas a comprar roba o alguna cosa, ho han de treure allà a caixa, que tenen com un... A mi sempre m'ha semblat màgic que tenen allà, que ho enganxa, o que ho desenganxa, millor dit, que en els supermercats era, fins fa 4 dies només, amb les botelles d'alcohol, que eren més cares i tot això.
2: O les posen en una vitrina.
0: Sí, o les posen en una vitrina, no? Però, si no, passava també amb l'oli, quan va pujar molt de preu, i ara passa amb els panellets. O sigui, els panellets de pinyons ja me'ls veig tots amb una... amb una cosa d'aquelles que un per un t'han d'anar traient el d'això. Si no, pites, eh? Si no, passes pel d'allà...
2: Quants en vols?
0: Sí, exacte.
2: Ara hi ha molta cua, ara no.
0: No pot ser, bé, clar, has d'anar traient, o tu passes pel d'allò, ah, és que s'ha agafat panellets, passi, perquè clar, deuen portar un codi dins, eh? Deuen anar numerats els panellets, amb
1: això,
0: GPS.
1: Escolta, no donis idees.
0: Sí.
1: Vendre, les has de vendre.
0: Sí, ja m'hagués retirat, i com que a mi m'agrada estar aquí amb tots vosaltres, doncs ja
1: clar,
0: penso...
1: No, i a més hi ha una cosa, diuen que el tema de, o sigui, hi ha una tardada que és important, ja que hem parlat abans, ja,
0: sí.
1: No, que el concepte del que sigui el sucre i els fruits secs és perquè té el concepte de l'eternitat.
0: Home, escolta.
1: Per això es prenen el dia dels sants, o sigui, de tots sants o dels difunts.
0: Déu-n'hi-do. Home, sí que hi ha festucs que a vegades per obrir-los estàs una eternitat, sí. Perquè allò que dius se't resisteix una mica. Jo està una miqueta obert només... I dius, ja veuràs, que l'obre... Quantes dents s'han perdut, intentant... Quants empastes s'han saltat, intentant obrir un festuc d'aquests que estava mig tancat. Jo crec que els festucs els van inventar els dentistes, directament, sí. Perquè van veure que amb les pipes no hi havia tant de problema. I van dir, escolta, fem una cosa, que es puguin allà deixar el queixal o els molars.
1: Perquè, per exemple, l'origen, diuen que la recepta tradicional és àrab, però els àrabs no celebren el dia de difunts.
0: No, bueno.
1: Llavors,
0: bueno,
1: àrabs, per què? Bueno, perquè els agrada molt el dolç i el tema de l'ametlla.
0: Sí, home, sí que fan aquells postres, no? Alguns
2: països. Sí, el baklava.
1: I llavors es van adaptar, doncs... A més, com que tot això té un origen, tot el de Tots Sants, eclesiàstic, doncs, bueno, es van beneir i van dir, doncs, vinga, per celebrar Tots Sants.
0: Sí. Bueno, doncs
1: a
0: escolta.
1: Més, són vegans, no, Alan?
0: Són vegans, sí, els panellets, sí.
2: Sí.
1: L'ou que li poden posar per donar-li una mica de daurat.
0: De brillo.
2: Hi ha pastisseries o... supermercats vegans. Mira, aquí al barri tenim un supermercat vegà,
0: sí.
2: Que es diu B-Baixa Market, que
0: des
2: fan uns panellets vegans, sí, perquè són molt maques, i emprendre un negoci propi és
0: doncs
2: supercomplicat, lluitar contra els grans supermercats. Que,
0: per,
2: mira, han vingut uns familiars d'Astúries aquests dies a casa meva,
0: sí.
2: I els meus pares els van comprar, perquè no estava el forn obert, una caixa de panellets de supermercat. I els hi van dir, això són els panellets, però no tenen res a veure, ja els hi deien, no tenen res a veure amb el que podeu trobar al forn de tota la vida, perquè el panellet de supermercat...
0: Sí.
2: És molt... I allà els fan a mà i estan boníssims, tu.
0: Ah, no, està clar. Bueno. Recolecten un a un els pinyons, clar. És que és...
1: Sembla ser que va ser...

0: Bé, l'any 1796, que es va començar a comercialitzar a
1: Me'n
0: Barcelona
1: recordo, sí.
0: els panellets.
1: Ai.
2: Que és burro.
0: Llavors ja al segle XIX ja estaven, bueno, totes les pastisseries i els forns es van dient, bueno, les pastisseries, totes les pastisseries que hi havia, clar.
1: Sí.
0: Eh?
1: Sí, home, cal d'això, d'aixonses. Però sí, sempre hi havia qui deia, no, això no durarà, això serà... Això no, això, jo això no li veig futur, carai. Mare meva, si va funcionar. Doncs escolta, aquí el més important, i sempre ho diem, és que la gent s'ho pugui passar bé, que celebrem la vida, eh? I que escolta tu, cada
0: sobretot la vida està molt bé, sí.
1: Cada dia
0: molt
1: és important,
0: frase,
1: i que cadascú celebri el que vulgui, el Halloween, el Castawin, la castanyada, la castanyera, el Boniatos Day, el que vulgui, sempre amb il·lusió i respectant els demés, que és el més important. Doncs escolta, un plaer com sempre escoltar-vos a la doctora Marta González Peláez, a l'Alan Jornet i al David Morales, que vagi molt bé, fins la propera setmana.
0: Bona nit,
1: bona nit.
0: Bona matinada a tothom.
1: Fins després, David.

Imagineu-vos, som en un matí tranquil, a la remota taiga siberiana, el 30 de juny del 1908. Som a l'alba, el sol tot just escalfa els boscos infinits de pins i d'avets, i els pastors Ebenki, un poble nòmada, pasturen els seus rens mentre el fum de les fogueres s'enlaira lentament. De sobte, a les 7 i 14 hores del matí, el cel s'il·lumina amb una llum encegadora, més brillant que el sol mateix. Un

Fugit, aixordidor sacseja la terra i una onada d'això que arrasa tot el seu pas, arrencant arbres, destruint cabanes i llançant persones i animals a desenes de quilòmetres. És l'esdeveniment de Tunguska, una explosió aèria tan poderosa que va devastar 2.000 quilòmetres quadrats de bosc amb una força equivalent a entre 10 i 15 megatones de TNT, 1.000 vegades més potent que la bomba d'Hiroshima. Sense cràter, sense fragments, només un misteri que ha desconcertat científics durant més d'un segle amb teories que van des d'un meteor fins a forats negres o fins i tot ovnis. Aquesta és la història d'un dia en què el cel va caure sobre Sibèria, deixant una cicatriu invisible i un enigma que encara avui ens fa mirar les estrelles amb una barreja de por.

Per entendre aquest esdeveniment, hem de viatjar a la Sibèria de principis del segle XX, una regió tan remota que semblava el confí del món. La zona propera al riu Tunguska-Pedregosa, a la governació de Yenisei, era un vast desert de bosc i tundra habitat només per petits grups de pastors evenki i algun comerciant de pells. La ciutat més propera, Krasnoyarsk, estava a centenars de quilòmetres i el poble de Vanavara, a 65 quilòmetres del lloc de l'explosió, era poc més que un grapat de cabanes. En aquest racó oblidat, la vida era dura. Els hiverns gelats i els estius curts feien que els evenki visquessin en harmonia amb la natura, però també amb una profunda reverència pels seus misteris. El 1908, Rússia estava governada pel tsar Nicolau II i el país vivia tensions polítiques i socials, però a Tunguska el món exterior semblava una llegenda llunyana. Aquell matí de juny, els pastors evenki van notar alguna cosa estranya. Els rens es van posar nerviosos i els ocells van callar de cop. A les 7 i 14 minuts, una bola de foc va travessar el cel, deixant una estela blavosa i un rugit que es va sentir a més de 1.000 quilòmetres. L'explosió va ser tan intensa que va arrasar 80 milions d'arbres en una àrea equivalent a la ciutat de Barcelona. Els testimonis a Vanavara van veure una llum encegadora i van sentir una onada de calor com si el cel s'hagués obert. Un home, assegut a la porta de casa seva, va ser llançat a diversos metres per l'onada de xoc i les seves robes es van cremar sense motiu aparent. Els rens van fugir espaordits i molts van morir atrapats sota arbres caiguts. A centenars de quilòmetres a Kansk, les finestres es van trencar i els trens van tremolar com si hi hagués un terratrèmol. Fins i tot a Londres, a 5.000 quilòmetres, els instruments meteorològics van registrar pertorbacions atmosfèriques i el cel nocturn es va il·luminar amb una resplendor estranya durant

El que fa l'esdeveniment de Tunguska tan fascinant és el seu misteri. No hi va haver cràter, ni fragments evidents de meteorit. Només un paisatge devastat amb arbres tombats en forma radial, com els radis d'una roda gegant. Els Evensky van interpretar l'explosió com la ira d'Oggi, el seu déu del tro, i alguns van creure que era un càstig per algun pecat tribal. Altres van parlar d'un ocell de foc que havia caigut del cel. Els pocs comerciants russos de la zona van córrer rumors sobre un volcà secret o una arma sobrenatural. Però l'aïllament remot de Tunguska va fer que passessin anys abans que els científics poguessin investigar. La Revolució Russa del 1917 i la Guerra Civil van endarrerir encara més les expedicions, deixant l'esdeveniment com una llegenda local. No va ser fins al 1927 que Leonid Kulik, un mineralogista rus, va dirigir la primera expedició científica a la zona, finançada per l'Acadèmia de Ciències Soviètica. Kulik, un home apassionat pels meteorits, va quedar astorat pel que va

aquesta teoria coneguda com l'hipòtesi del bòlid aeri és la més acceptada avui dia. Els científics creuen que un objecte còsmic, probablement un meteorit pedregós o un fragment de cometa d'entre 500 i 200 metres, va entrar a l'atmosfera a uns 20 km per segon. La fricció amb l'aire el va escalfar fins a milers de graus, provocant una explosió aèria que va alliberar una energia devastadora sense tocar el sol. La manca de cràter i fragments s'explica perquè l'objecte es va desintegrar completament. Estudis recents, com els publicats a Shataka i Infobae, suggereixen que el bòlid podria haver estat més petit del que es pensava, potser uns 50 metres, però amb una trajectòria que va amplificar el seu impacte. Alguns investigadors, com els de la Universitat de Cornell del 2024, fins i tot proposen que l'objecte va fregar l'atmosfera sense desintegrar-se del tot, deixant només pols còsmica. Però la ciència no va apagar l'imaginari popular i col·lectiu. L'absència de proves físiques va alimentar teories alternatives, algunes més pròpies de la ciència-ficció. Als anys 70, un físic rus va suggerir que un petit forat negre havia travessat la Terra, causant l'explosió. Altres van parlar d'una explosió d'antimatèria o d'un experiment nuclear alienígena. Els entusiastes dels ovnis van assegurar que era una nau extraterrestre que s'havia estavellat i fins i tot hi va haver qui va culpar Nikola Tesla, afirmant que havia disparat un raig d'energia des del seu laboratori. Aquestes teories, tot i ser poc creïbles, reflectien la fascinació humana pel desconegut. Com deia un article del National Geographic, Tunguska és el lloc on la ciència i la imaginació es troben.

Les anècdotes dels testimonis són tan captivadores com l'esdeveniment mateix. Un pastor event qui, entrevistat per Kulik, va explicar com va veure un segon sol abans de ser llançat contra el terra, amb les seves pells de ren cremades per la calor. Una dona de Benavara va assegurar que els seus pollastres van deixar de pondre durant setmanes, espantats pel soroll. A 500 quilòmetres, a Kirensk, un comerciant va escriure al seu diari que el cel s'havia tornat vermell i que els cavalls s'havien desbocat. A Europa, les nits següents a l'explosió van ser tan clares que es podia llegir un diari a mitjanit, un fenomen causat per la pols còsmica reflectint la llum solar. Aquestes històries donen un toc humà a un esdeveniment que altrament sembla gairebé mitològic. L'impacte de Tunguska va més enllà del bosc destruït. Si l'explosió hagués passat sobre una ciutat, com Sant Petersburg o Londres, hauria matat milions de persones. La seva remota ubicació va salvar vides, però també va retardar la investigació. Kulik va tornar a Tunguska diverses vegades fins al 1939, obsessionat amb trobar un meteorit. Va morir el 1942 com a presoner de guerra, però les seves expedicions van establir les bases per a l'estudi dels impactes còsmics. Avui els científics utilitzen Tunguska com a recordatori del perill dels asteroides. Programes com el de la NASA per detectar objectes propers a la Terra, NEO, es van inspirar en aquest esdeveniment i simulacions més recents estimen que un impacte similar avui causaria danys catastròfics en una ciutat moderna.

L'esdeveniment de Tunguska també ha deixat marca en la cultura. Ha inspirat llibres, pel·lícules i videojocs com The Secret Files Tunguska. Els Evenki encara expliquen històries sobre el foc del cel, i la zona, ara protegida, és un lloc de peregrinació per a científics i curiosos. El misteri perdura perquè, malgrat les teories, no hi ha proves definitives. Com deia un article del diari El Mundo, Tunguska és un mirall de les nostres pors i somnis sobre l'univers. És una història que combina ciència, aventura i un toc d'absurd. Qui hauria pensat que un bosc perdut a Sibèria es convertiria en el centre d'un enigma còsmic? Així que la pròxima vegada que mireu el cel estrellat, recordeu Tunguska. Potser el proper meteor ja està en camí i només podem esperar que no tingui tan mala punteria.

0: Descobreix amb Onda Cero el patrimoni cultural i paisatgístic de Catalunya.
1: El Museu d'Art Modern et proposa una immersió en l'art català dels segles XIX i XX amb obres de pintors com Julio Antonio o Salvador Martorell. Aquest estiu també hi trobaràs exposicions temporals com les estàtues d'Itziar o Càriz i activitats educatives per a infants, un espai tranquil i inspirador per gaudir de l'art en família.
0: Viu l'estiu amb Onda Cero Catalunya.
2: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.

0: prepareu-vos a sentir picor per tot el cos, perquè avui parlem d'una pel·lícula, 1990. Taranyines, aranyes, aracnofòbia. Va arribar als cinemes com una barreja de terror, comèdia i molts crits. Dirigida per Frank Marshall en el seu debut com a director després d'anys produint èxits com Indiana Jones, aquesta pel·lícula ens porta a Canaima, un poble fictici de Califòrnia, on un metge amb por a les aranyes, el doctor Ross Jennings, interpretat per Jeff Daniels, es troba en una situació que sembla treta del pitjor malson d'un aracnofòbic, una colònia d'aranyes verinoses vingudes d'una selva sud-americana decideix instal·lar-se al poble i el que comença com una picada innocent acaba en un festival de potes peludes i caos general. Aracnofòbia combina ensurts, rialles, en una fórmula que et fa mirar sota el sofà cada 10 minuts.
1: El doctor Ross Jennings y su familia acaban de mudarse a Canaima.
2: Adiós robos, adiós humos.
1: Un pequeño y tranquilo pueblo.
3: Ross, el pueblo entero es tuyo. Tú eres el médico.
2: Es un médico excelente.
1: Aunque algo extraño está ocurriendo ahora en Canaima.
2: Los enfermos cardíacos no se cortan la lengua de un mordisco, doctor.
1: Está sucediendo algo desconocido.
2: El cuerpo estaba como masticado, como chupado por un vampiro.
1: Algo inimaginable.
4: Este es un mal asunto.
1: En Canaima están muriendo personas.
5: Creo que tenemos un problema grave aquí en Canaima. Hay 3 cadáveres.
1: Y nadie sabe quién las está matando.
6: Me han dicho que era paciente suya.
7: Todos te llaman Doctor Muerte.
1: ¿O qué las está matando?
2: Puede que usted haya matado a esta mujer.
8: Yo no creo que sea así.
9: No descartamos ni el envenenamiento accidental.
2: Con esto podría matar a un elefante. Puede ser culpable de negligencia médica.
10: ¿Qué vamos a hacer ahora?
9: ¿Matarle?
2: ¡Dios mío!
11: Creo que es una picadura de araña.
12: De vez en cuando surge una alarma médica en un pueblo y es muy cómodo culpar de ella a las arañas.
9: Pero dudo que eso le matara.
10: ¿Qué pasa?
13: ¡Dios mío! ¡Han matado al profesor!
2: ¡Socorro!
1: Aracnofobia.
2: Este pueblo morirá.
0: Produïda per Amblin Entertainment i Hollywood Pictures amb un pressupost d'uns 22 milions de dòlars, la pel·lícula va ser una aposta per barrejar terror amb humor, aprofitant l'èxit de pel·lícules com Jaws, però amb 8 potes en lloc de dents. Amb una banda sonora de Trevor Jones i efectes visuals que feien que les aranyes semblessin més amenaçadores que un exèrcit de mosquits, Aracnofòbia és una d'aquelles pel·lícules que et fa riure, et fa estremir-te i si tens aracnofòbia, corre cap a la porta. El rodatge es va dur a terme principalment a Los Angeles i Cambria, Califòrnia, amb algunes escenes filmades a Veneçuela per a les seqüències de la selva. L'equip va haver de treballar amb centenars d'aranyes reals, concretament de l'espècie Avondale, importades de Nova Zelanda per la seva aparença intimidant però poca perillositat. Frank Marshall, que venia de produir grans pel·lícules però no tenia experiència dirigint, va confiar en l'expert en aranyes Stephen Kutcher per assegurar-se que les estrelles de 8 potes fessin bé la seva feina. Els decorats, amb cases rústiques i graners polsegosos, eren perfectes per crear l'ambient d'un poble envaït i el director de fotografia Michael Salomon va utilitzar plans claustrofòbics per fer que cada aranya semblés una amenaça gegantina.
14: Aquí es a donde vamos. Aterrizaremos aquí y caminaremos hasta aquí. Esto es una garganta, un lugar donde la corriente de agua ha desgastado la piedra durante miles de años.
0: Però treballar amb aranyes no va ser senzill. Una de les anècdotes més sonades és que les aranyes van haver de passar un càsting per assegurar-se que eren prou àgils i fotogèniques. Segons expliquen, Kutcher va entrenar les aranyes amb tècniques com bufar-les amb assecadors per fer-les moure o utilitzar vibracions per dirigir-les cap a la càmera. En una escena, una aranya havia de caminar per una espàtula calenta, però es negava a cooperar, i l'equip va haver de repetir la presa desenes de vegades fins que l'aranya va decidir ser una estrella. Jeff Daniels, que no era precisament fan de les aranyes, va confessar que va haver de fer un esforç sobrehumà per no sortir corrents en algunes escenes, especialment quan una aranya li va pujar pel braç sense previ avís. John Goodman, en canvi, es va endur les millors anècdotes. El seu personatge, Delbert McClintock, l'exterminador, amb una actitud de cowboy, va ser un regal per a l'actor que va improvisar moltes de les seves línies més divertides. En una escena on dispara un spray insecticida, Goodman va disparar amb tanta energia que va acabar cobrint l'equip de líquid enganxós, provocant una petita bronca del director. És el que passa quan deixes un home com Goodman amb una llauna d'insecticida i llibertat creativa.
6: ¿Para qué hacen todo esto?
8: ¿No ha lanzado usted nunca un cohete a un árbol?
6: Tal vez de pequeño. ¿Por qué?
8: ¿Y qué pasaba?
6: Que salían volando un montón de pájaros.
8: Exacto. ¿Está todo listo?

0: Para hacer fotos, Manly, fotos.
1: ¿Qué es eso?
0: Creo que es una nueva especie de mariposa. La llamaremos Photius Manly.
2: Quan Aracnofòbia es va estrenar el 18 de juliol del 1990, va ser un èxit moderat però sòlid, recaptant més de 53 milions de dòlars a tot el món. El públic va respondre amb entusiasme a la seva barreja de terror i comèdia, i molts van apreciar l'equilibri entre els ensurts i les rialles, especialment gràcies al carisma de Goodman. Fotogrames va destacar la pel·lícula com una barreja intel·ligent de gèneres, mentre Common Sense Media la va considerar ideal per adolescents i adults que no tinguessin fòbia a les aranyes. Tanmateix, la crítica no va ser unànime. Alguns, com Roger Ebert, van trobar que la pel·lícula no aprofitava del tot el seu potencial, i altres la van acusar de ser més un entreteniment lleuger que no pas una obra memorable. Tot i això, Aracnofòbia va rebre algunes nominacions, com els Saturn Awards per millor pel·lícula de terror i millor actor per a Jeff Daniels, i el seu èxit va demostrar que es podia fer una pel·lícula de por sense dependre de la sang i el gore. Com assenyala Reddit, la pel·lícula és increïblement ben feta per la seva capacitat de jugar amb les pors universals sense perdre el sentit de l'humor. Amb el pas del temps, s'ha convertit en un clàssic de culte perfecte per a una nit de cinema amb amics i una llanterna per comprovar els racons.
3: ¡Ross!
4: Podría haber matado a uno de vosotros. Los clavos han penetrado. Dios mío. Abajo está todo podrido. Mi bodega está probablemente infestada de termitas. Lo extraño es que no nos hayamos hundido con el piso.
3: Bueno, haré que lo desinsecten.
4: Oh, vaya, ¿con qué calma te tomas la muerte de mi sueño?
3: Estoy intentando llamar a Margaret para darle las gracias y lleva comunicando toda la mañana.
4: Estará cotilleando. ¿Quieres que...? De acuerdo,
3: ¿irías?
4: Bien, iré a ver.
3: Gracias.
4: ¿Cómo está?
2: Aracnofòbia està plena d'històries que són tan fascinants com una aranya penjant del sostre. Per començar, el càsting de Jeff Daniels va ser una sorpresa. L'actor, conegut per papers més còmics com a Dumb and Dumber, no era la primera opció per fer de metge terroritzat. Però la seva habilitat per combinar por i humor el van fer perfecte. Daniels va confessar que va haver de treballar amb un terapeuta per superar la seva pròpia aversió a les aranyes, i en una entrevista va dir que mai no havia corregut tan ràpid com quan una aranya li va tocar el braç sense avisar. Una altra curiositat, les aranyes no eren les úniques estrelles del rodatge. L'equip va utilitzar una aranya mecànica gegant anomenada Big Bob per a les escenes més dramàtiques. Aquest monstre animatrònic, controlat per diversos tècnics, va ser un maldecap tècnic, ja que sovint es trencava o es movia de manera poc convincent. L'equip va haver de combinar preses amb Big Bob i aranyes reals per aconseguir l'efecte desitjat, cosa que va convertir el rodatge en una mena de circ aracnoide. I no podem oblidar John Goodman. El seu personatge es va inspirar, en part, en l'exterminador real amb els quals l'equip va consultar. Però Goodman hi va afegir el seu toc personal, convertint Delbert en una icona còmica.
5: Hola, Sabiondo. ¿Estás sentado? Según los datos preliminares, la muerte de Sam Metcalf fue provocada por una cantidad mínima en la sangre de una substancia tóxica.

0: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Doncs vinga, tenim ganes de fer-vos propostes, com sempre, ja sabeu, i del que més ens agrada és poder parlar-vos de teatre, sobretot si és una garantia de que ens ho passarem bé, i això sempre ho fem amb l'Ariadna Giné. Ariadna, benvinguda! Vamos! Com estàs?
2: Vamos.
1: Com estàs?
2: Molt bé, David, estic molt bé. I a més és que avui estic especialment contenta, perquè avui, mira, et proposo una conversa plena de ritme i rialla.
1: Sí.
2: Una mica de caos escènic, també t'ho he de dir. Imagina't, doncs, una porta que s'obre i es tanca sense parar, actors que surten i entren per aquestes portes sense parar, una companyia de teatre que intenta, com pot, mantenir la calma mentre tot el seu voltant es desmunta literalment.
1: Sí.
2: Doncs darrere d'aquest embolic hi ha una de les comèdies més divertides i estimades del teatre contemporani, com és Pel davant i pel darrere.
1: Home. Home.
2: Ja saps, i tant, ja saps que jo sempre vinc molt ben acompanyada i avui tenim amb nosaltres a dues de les seves protagonistes que omplen d'energia i humor l'escenari del Teatre Borràs, aquí a Barcelona, fins l'11 de gener del 2026. Diria que ho han allargat, perquè si no recordo malament era fins al desembre. Ja ens ho explicaran. Una d'elles és cara molt coneguda aquí a Catalunya amb sèries i programes de televisió, amb un do especial per la comèdia i la improvisació, i l'altra és andalusa de naixement, però també vinculada a Catalunya, i ha deixat petjada la televisió a nivell nacional, però també en el teatre, com en aquest cas, pel davant i pel darrere. Vinga, ara sí, ja us ho dic, eh? Vinc, agafada de la mà, una a la dreta i una a l'esquerra, amb Agnès Busquets i Rocío Madrid.
1: Benvinguda. Clar que sí! Home!
3: Hola, gràcies.
1: Bravo!
3: Hola!
1: Bravo! Mare meva, que estava, tot, estava tota la gent aquí esperant. Diu, però quan podem aplaudir que les coneixem? Que les coneixem a totes, que les hem vist aquí i allà.
3: Faltava lo de los redobles de tambores.
1: Sí, sí, però el presupuesto iba ajustado. Era,
3: ah, ya llegado. Bueno, o,
1: sí,
3: está bien.
1: O tenia, nos daba para los bocadillos y no para els tambores. Però bueno, benvingudes les dues. Bienvenida.
3: Gràcies.
4: Gràcies, gràcies.
1: Ariadna, tu l'has pogut viure, veure i gaudir, sí, aquesta obra, eh?
2: Doncs sí, sí, sí, sí, sí. És que abans de res els volia donar l'enhorabona perquè, escolta, per l'èxit que està tenint, no sé com esteu vivint vosaltres aquesta acollida del públic, però, escolta, és que em dóna la sensació, jo que la vaig veure en el seu moment, bueno, ja fa uns quants anys, i la vaig veure aquesta setmana, em dóna la sensació que el públic segueix rient com fa 40 anys. No sé vosaltres com ho viviu, això.
4: A veure, jo fa 40 anys no la vaig veure, aquesta, no perquè no tingués l'edat, que l'hagués pogut veure perfectament, sinó perquè vivia a Tarragona i encara era petita i tal, i no. Però altres edicions sí que l'he vist, un parell d'edicions, més la que he fet jo fa 8 anys i aquesta. O sigui, i puc garantir que sí, que el públic segueix rient, segueix passant-s'ho bé, hi ha gent, molta gent repetidora que t'ho diu, que, ostres, vaig venir fa tants anys, vaig venir tal, i no, ostres, ja me'n recordava, però és que he tornat a riure tal, i sí, és tiro segur,
1: sí, eh?
4: És tiro segur aquesta funció.
1: Que bo.
4: Sí.
1: Jo us he de confessar que sí que vaig estar fa 40 anys sent molt petit, però la vaig veure, crec recordar que érem el Mario Gas, que hi havia.
4: Exacte.
1: La... que sí? Doncs sí, sí, sí, vaig estar, i vamos, i va ser una de les obres que em va enamorar del món del teatre, de riure, de passar-ho bé, i d'aquestes obres que funcionen com un rellotge. Imagino que és un gust poder participar i riure i passar-s'ho bé, no? Us ho deu passar molt bé.
3: Sí, bueno, es que es muy, muy divertida, tanto para nosotros haciéndola como la energía que recibimos del público, ¿no? Que es maravillosa. Al final, bueno, es una locura descontrolada, pero muy controlada a la vez, que empieza muy poco a poco, pero que está dirigida así a posta, ¿no? Hay un comentario muy común que es como, no, mira que el primer acto de repente es como que nos ha costado un poco de no entender muy bien la historia y esta cosa del vodevil, ya un poco antiguillo, ¿no? Pero claro, está así hecho a posta para que después la explosión final sea el doble, ¿no? Y sí, la verdad es que es de esta función canciones, que es como un regalo, ¿no? Hacer, uh-huh. porque sabes que cada día, aunque hagas lo mismo, van a reír muchísimo, con tus compañeros también te los vas a pasar muy bien, porque es tan complicada de hacer, que siempre pasa algo, que el público no se entera, pero nosotros sí, y nos descojonamos, y eso es lo bueno, ¿no? También el poder venir cada día... Yo que además vivo en Málaga y cada semana me desplazo aquí para hacer función y estoy ahí, que doy más vuelta que el baúl de la Piqué con los aviones, pero bueno, vengo ilusionada porque sé que me esperan unos días de pasarlo bien y de mucho compañerismo y mucha piña y muy guay, la verdad.
1: Qué maravilla. Ariadna, digas.
2: No, és que és una comèdia sobre el caos dins del teatre, sí. O sigui, això ja no faig cap mena d'espoiler perquè ja ho sap tothom, però és que alhora, dins d'aquest caos, ha estat com, sembla una coreografia dins d'aquests
4: 7 minuts. Ho és.
2: Sí, És que és una cosa que jo no sé com no aconseguiu aquesta precisió i no embogir encara més del que sembla quan estàs en el públic, no? Vull dir, aquesta coreografia és meravellosa.
4: Bueno, és que ja ho has dit tu, no, és una coreografia, està muntat com una coreografia, igual com si fos una coreografia de dansa, però sí. És una coreografia de... Suposo que et refereixes al segon acte, sobretot, sí. Que és l'acte que bueno, està batejat com la pantomima, on no es parla, perquè se suposa que el públic real està a l'altra banda, el públic pel qual estem fent la funció, que no és públic real, que és públic fictici, el públic real ens està veient a nosaltres pel darrere... Llavors, clar, no? Com que la companyia aquella està intentant fer una funció sense que la gent que està veient la funció no s'enteri de tot el caos que hi ha allà al darrere, doncs, clar, s'ha de fer tot en silenci, bueno, que és el que passa realment amb una funció de veritat. O sigui, tu quan estàs entre caixes no pots parlar a to, ha de ser tot mimat si necessites una cosa així perquè que no se senti a l'altra banda de l'escenari, no? A l'escenari. Vull dir que sí, i està tot coreografiat perquè és que... No pots saltar-te ni una nota, diguem, sí. perquè si no es desmorona. És com un castell de cartes que si em poses una mal posada, allò es desmunta al moment i ja...
3: No, cuenta, Agnès, los pensamientos intrusivos tenemos que respirar por sacarlos rápido. Porque...
4: No. És total, perquè realment passen coses, no? I llavors ho salves, sí. Però sí.
1: Clar, jo m'imagino que...
4: Està tot molt mil·limetrat.
1: Quan és això, que és tan agraïda, no?, de dir, bueno, veure que el públic s'ho passa bé i que vosaltres també ho gaudiu, però que al mateix temps és una cosa tan estudiada, tan cronometrada, tan sincronitzada, ha de ser energèticament, ha de ser molt ha de desgastar molt, no? Deu acabar molt cansades, imagino.
3: Sí. Es una función muy exigente porque no ya físicamente por la hora y media que nos tiramos subiendo y bajando escaleras sin parar, literalmente sin parar, sino claro, también por la concentración, por sí, esto, ¿no? Porque sí. Esto de los pensamientos intrusivos lo decía porque nos ha pasado a todos.
4: El otro día me pasó, ¿no? Que estaba pensando, ¿qué estaba pensando? Ya así lo de las fotos. Estaba pensando, o sea, iba a haber un momento que me vaig saltar un peu porque de cop y volta estás como muy relaxado. Cuando ya pensamientos intrusivos es cuando tú ya estàs molt relaxat fent una funció i comences a pensar, jo què sé, la llista de la compra. Avui aquella cosa que he vist pel carrer tal, però el cervell no saps com va estar configurat que és capaç de sentir el peu i entrar. Pues en aquell cas el meu cervell va fallar i vaig entrar tard perquè estava pensant avui em toca anar a fer-me les fotos amb el públic, per què hem d'anar a fer les fotos amb els

0: públic. Però tal qual, i llavors vaig entrar tard. Sí, això
1: Però...
0: és una putada, no? Digues,
1: Però...
0: digues, Rocío, que t'he
1: Ay, qué
0: tallat.
1: bo, qué bo, qué bo.
0: No, no, no, que tal cual, o sea, es que no te puedes desconectar de la función por muy
1: No.
0: segura que estés y por muy, por eso, ¿no? Que sabes ya que lo tienes controlado, no puedes desconectarte porque es que va tan rápido y hay tantos detalles y tantos pies que a la mínima que te desconectas se te ha pasado ya el ticket.
1: El
0: Sí, ya está,
1: ticket.
0: ya le has
1: Ticket.
0: jodido al
1: Ay, qué bo.
0: compañero, ¿no?
1: Ay,
0: Digamos.
1: totalmente.
0: Sí,
1: I
0: sí,
1: quant de temps veu
0: sí.
1: estar amb els assajos? Imagino que aquesta deu ser de les que porta més temps a l'hora de
0: No,
1: preparar,
0: no,
1: no?
0: malauradament, com que som uns kamikazes, cada cop
1: Sí.
0: s'assagen amb menys temps. No, no, vam
1: Fixa't.
0: estar, què vam estar, Rocío, 5 setmanes?
1: Cinc,
0: Cinc
1: no ha
0: setmanes,
1: llegado.
0: sí.
1: Sí, no ha
0: No,
1: llegado.
0: buah,
1: 5
0: una
1: i
0: bogeria,
1: algo.
0: una bogeria.
1: Sí.
0: Moltes hores, això sí, clar. Assajàvem de 3 a 9.
1: Buah,
0: De 3 del
1: imagina't, eh?
0: migdia a 9 del vespre. Llavors,
1: Imagina't, eh?
0: clar, amb els parons d'allò, perquè som com nens d'escola, que a més de 2 hores concentrats no aguantem, i anàvem fent parons
1: Sí.
0: i això, però sí, no, no, no, s'hagués agraït més temps d'assajos, però bueno, business is business, que diuen, no?
1: Sí, sí,
0: Llavors...
1: sí. No, després Ariadna és quan els diuen ai, quina sort tenen la gent del teatre, eh? Que treballen una horeta i mitja i ja se'n van. No, no, aquí hi ha molta
0: No,
1: feina, eh?
0: sí. No,
1: Ariadna,
0: no. Sí.
1: Ariadna, com vivies aquest engranatge que anava tan perfecte? Com el
0: Mira,
1: veieu des del
0: és que
1: públic?
0: jo quan vaig estar aquesta setmana passada vaig pensar, quan la vaig anar a veure, en quin moment me'n vaig riure més? En aquell moment no em vaig recordar en quin era, no? Però un cop tornar-la a veure vaig dir, ai, calla. Bueno, a veure, al total rius tota l'estona, però sí que és veritat que hi ha un acte que és que jo no podia parar de riure, però de plorar. Saps, David, quan a tu i a mi ens agafa
1: Sí,
0: l'atac de
1: sí.
0: riure en una entrevista,
1: Sí,
0: que no
1: sí, sí,
0: sabem com
1: sí.
0: parar,
1: Sí,
0: que hem
1: sí.
0: de parar el micro i no sé què?
1: Sí.
0: Doncs em va començar a agafar un atac de riure, plorant.
1: Que bo. Uah.
0: Elles no ho saben, però el David sí que ho sap. Jo vaig cada setmana al teatre, però clar, vaig sola, perquè no trobo ningú que cada setmana vulgui venir amb mi al teatre, no?
1: Portes un
0: I doncs vaig
1: ritme,
0: començar,
1: clar.
0: clar, vaig començar a riure, a plorar, que no podia parar, i
1: Ai,
0: els
1: que
0: del meu
1: bo.
0: voltant, que cada setmana són gens diferents, clar, anaven mirant com dient, a veure, per favor, Aquesta noia ha
1: senyorita.
0: embogit, ha
1: Sí,
0: embogit, no?
1: embogit, no? Però
0: Sí.
1: això s'ha de recomanar al sistema públic de salut,
0: No,
1: eh?
0: no,
1: De
0: no.
1: salut s'ha de
0: No,
1: recomanar aquesta
0: sí.
1: obra, eh? Mare meva.
0: És
1: No, no, la gent
0: que...
1: riu molt i sí,
0: Molt.
1: jo tinc...
0: He vingut amics meus que són així com més de no tant expressar,
1: Sí?
0: així com ho fas tu, Ariadna, i m'ho deien, dius que ha arribat un moment que pensava que parin ja, perquè no puc més. O sigui, de no poder, de
1: Fantàstic.
0: dir... Sí,
1: Jo us
0: és
1: volia
0: veritat. El...
1: preguntar, perquè, clar, vosaltres que ja porteu doncs, molt de temps, no? Televisió, teatre, no? Que ja, pues això, verdaderament és que aquesta obra està tan inspirada en anècdotes i en situacions, no? Que passen això pel davant i pel darrere, no? De les càmeres, l'espectacle ha de continuar, totes aquestes sensacions. I haureu viscut moments en què, quan esteu fent l'obra, segur que es reconnecteu en algun moment, no? De dir, mira, jo vaig veure allò, no sé com va poder tirar endavant aquell dia o aquella funció o aquella gent que em costava una mica treballar amb ells, no? Heu tingut situacions d'aquestes?
0: Sí, bueno, de todo te pasa. Yo, por ejemplo, que sí, que he ido combinando con tele, pero que básicamente desde hace 18 años la base de mi rutina laboral es el teatro y el teatro musical. O
1: Sí.
0: sea, ya he hecho unas cuantas y sí, hombre, claro, esto te da, el teatro te da para escribir un libro, tanto por la convivencia de los compañeros
1: Sí.
0: como por los directores, que ojo, que aquí podríamos hacer un monólogo con los directores de teatro, sí, y sus peculiaridades, sí,
1: Clar,
0: como por
1: clar.
0: decirlo de alguna manera.
1: Sí.
0: Queremos este monólogo, lo queremos. Uy,
1: Home,
0: bueno,
1: home.
0: ya veis.
1: Cuando tengas un minuto de pausa, pues te pones ahí a escribirlo
0: A
1: porque...
0: darle, a
1: No, no,
0: darle.
1: claro, porque...
0: Pero bueno, mira, yo siempre digo lo mismo, que es una verdad muy grande, ¿eh? Yo que bueno, pues como Agnés, ¿no? Pues que hemos hecho ficción, que has hecho, que has presentado programas, que has hecho entretenimiento, que has hecho teatro. Al final, yo creo que los actores que se dedican al teatro tienen algo que engancha. O sea, yo, si tú me pedirías que me quedase o que pudiera elegir una compañía perfecta para un proyecto, siempre recurriría a los actores de teatro, porque somos como los soldados rasos del mundo de la cultura, ¿no? Que muchas veces es muy injusto porque no se hace justicia. O sea, el teatro es una profesión muy dura,
1: Molt,
0: aunque
1: sí.
0: lo que más se diga es esto, uy, mira, sí, trabajan 1 hora y media. No, no, no, no.
1: No,
0: Hay
1: no.
0: mucho más detrás
1: I
0: y
1: tant.
0: sobre todo por los sueldos que se

0: cobran en teatro, siempre tenemos que complementar, por lo que ir matados con otras cosas, ¿no?
1: Sí,
0: Pues
1: sí.
0: sea en tele, sea en doblaje. Entonces, todo el glamour, que me parece estupendo y bravo por ello, ¿sí? Pero todo el glamour que se le da al cine, por ejemplo, para mí es desproporcionado con respecto a capacidad con los actores, ¿no? Esto lo estábamos hablando el otro día, porque me parece muy bien las alfombras rojas y las taquillas y todo, todo, todo, todo, ¿no? El glamour que se le da al cine. Pero bueno, es que si no brillas en cine, entonces mejor ponte a vender pan, ¿sabes? Claro,
1: Total.
0: porque para una secuencia, pues
1: Sí.
0: estás a lo mejor una semana
1: Sí.
0: y en montaje ponen tu mejor respiración, tu mejor mirada, tu mejor todo. Pues bueno, es que el actor de teatro es una lanzada al abismo diaria y única.
1: Total.
0: Es en ese momento y no
1: Sí.
0: vale en blanco. Si te caes de boca, te levantas,
1: Sí.
0: sigues y tienes que resolver, ¿no? Entonces, por eso
1: Total.
0: me parece que los actores de
1: No, no,
0: teatro son
1: absolut.
0: más unos campeones, tío, la
1: Absolut.
0: verdad.
1: I Agnès, la dificultat també d'allò que es diu, no? De quan no sona el telèfon, o al contrari, morir d'èxit, que es diu, no? Doncs en el sentit de que no parar, però dius, carai, és que tampoc no puc ni parar un momentet, no?
0: No, a veure, jo estic d'acord amb això que deia la Rocío, o sigui, fas les dues coses, però per moltes vegades, a veure, també hi ha aquesta cosa de que enganxa, eh?
1: Sí.
0: Vull dir, i que costa a vegades dir que no, però a veure, jo per sort, de moment, toco fusta, èpoques de que no sonés el telèfon, per sort no n'hi han hagut massa, però encara que soni, has d'agafar moltes, gairebé totes les trucades,
1: Clar, clar,
0: perquè
1: clar. Aquí està.
0: no, amb una sola cosa no tires, sí,
1: Sí,
0: llavors
1: sí.
0: has de combinar, bueno, som com autònoms, els actors,
1: Sí,
0: som
1: sí,
0: com
1: sí, sí,
0: som
1: sí.
0: autònoms,
1: Sí, sí, sí.
0: i els autònoms fan moltes feines a la vegada, però
1: Sí,
0: els
1: sí.
0: actors també, perquè si no,
1: I salut, i una salut que teniu, que no puc, eh?
0: clar, i la salut, bueno, evidentment, o sigui, la de funcions que hem fet,
1: Mare meva.
0: amb pastillats d'antibiòtics antiinflamatoris,
1: Uau.
0: m'han arribat a punxar cortisona,
1: Wow.
0: perquè s'ha de fer la funció. I, o sigui, només la faràs, jo crec, si o et mors, o jo què sé, o trenques algú que realment allò, vull dir, jo he arribat a fer funcions amb crosses,
1: Wow.
0: l'última edició de Pel davant i pel darrere em vaig fissurar el sacre
1: Oi,
0: i
1: va.
0: vaig fer funcions amb el sacre fissurat, o sigui,
1: Mare meva.
0: canvia moltes professions que potser estan asseguts, es fissuren el sacre i agafen la baixa.
1: Sí.
0: Però bueno, tenen la sort de poder-ho fer, també t'ho he de
1: Sí,
0: dir.
1: sí, sí, sí. Uf.
0: Però bueno, va amb el pack, va amb el pack.
1: Totalment. Doncs
0: Somos
1: Ariadna.
0: los gladiadores
1: No,
0: de la
1: no.
0: cultura, los gladiadores del mundo de la
1: Absolutament.
0: cultura.
1: Los gladiadores de la
0: Exacto.
1: cultura ho veig com a titular,
0: Me
1: eh? Ja, ja,
0: gusta.
1: ja,
0: Ai,
1: ja,
0: a
1: ja, ens,
0: tope.
1: sí, ja ens ha
0: De
1: fet
0: fet,
1: la
0: és una
1: feina.
0: mica com en el periodisme, la ràdio i la tele, eh? A
1: Bueno,
0: ver, ahí
1: sí. Alguna
0: estamos.
1: cosa em sonava d'això que deien, eh? Sí, estic totalment d'acord.
0: Absolutamente, sí. Pero bueno,
1: Totalment d'acord.
0: vivo en una sociedad que es de todo menos equilibrada y justa. O sea que
1: Sí.
0: mejor no chinarse con estas cosas, hacer cada uno su trabajo y ser feliz con lo que uno tiene.
1: I
0: Exacto,
1: pa'lante
0: sí.
1: com
0: Y
1: ha de ser.
0: agraí molt.
1: Sí, home, sí,
0: Sí,
1: clar que
0: sí,
1: sí, clar que
0: y
1: sí.
0: tanto, y
1: Ariadna,
0: tanto.
1: doncs digue'ns això, no? Fins quan ho tenim,
0: Exacte,
1: les
0: mira,
1: sessions?
0: fins l'11 de gener. Ho estic dient bé, o jo ho he Sí,
1: allargat?
0: sí.
1: Vale.
0: Sí.
1: Fins l'11...
0: No.
1: Ah, no, no
0: El
1: era
0: do...
1: fins al 7 de desembre. Ah, oh,
0: Bueno,
1: m'havia amagat.
0: estratègies, estratègies, no?
1: Ah, està molt bé, això.
0: Fins l'11 de gener del 2026, Sí,
1: de
0: sí.
1: dimecres a diumenge, els dimecres i
0: Sí.
1: dijous a les 8, els divendres a les 7, dissabte a doble sessió a les 5 i a 2:15 de 8 i el diumenge a les 5. Així que no teniu
0: Sí.
1: excusa, heu d'anar.
0: Que bé, Que bé,
1: que
0: hi ha una
1: bé.
0: varietat
1: Això.
0: d'horaris, tu,
1: Sí,
0: que no
1: eh?
0: t'ho acabes,
1: Exacte,
0: això,
1: molt
0: eh?
1: bé. No, no, us, no, no us
0: Exacte.
1: avorriu, així no entreu en dinàmiques repetitives i així cada
0: Exacte,
1: dia és
0: ni
1: diferent.
0: pensaments intrusius,
1: Aquí
0: exacte,
1: està, aquí
0: sí.
1: està.
0: Eso.
1: Doncs enhorabona a les dues, moltíssimes gràcies per passar pel programa i que per
0: A
1: molts anys us
0: vosaltres.
1: puguem gaudir del teatre, d'aquestes gladiadores de la cultura que ens heu dit.
0: Venga, gracias a vosotros.
1: Una
0: Un abrazo,
1: abraçada ben
0: gracias, una
1: forta.
0: abraçada.
1: Una
0: Merci.
1: abraçada,
0: Adéu.
1: adéu. Adéu-siau.
0: Adéu.
1: Doncs, Ariadna, fantàstica aquesta
0: Sí.
1: proposta, que t'ho vas passar bomba. Això
0: Molt
1: és
0: bé.
1: salut, eh? Això, Ariadna, és salut, eh?
0: I tant.
1: No en
0: Mira,
1: tinc
0: vaig
1: cap
0: anar
1: dubte.
0: refredada i vaig sortir que ja no em prenia ni Coldina ni res, tu.
1: Aquí està. Cada 8 hores, eh? Mira, perquè no ho podrien aguantar, eh? Interpretativament, però si no, cada 8 hores seria fantàstica
0: Avui
1: aquesta
0: tot,
1: dosi de cultura, de riure i de bon teatre. Gràcies, Ariadna, i fins la propera setmana.
0: sí. Vinga, adéu-siau.

0: Segur que aquests dies heu vist alguna, algun repte d'aquests... jo de, d'igual quan no l'elees, ha fet algun repte en Kilian Jornet, d'aquests totalment meravellosos, increïbles, i el problema és fantàstic que ell ho pugui fer, però el, la problemàtica comença quan el veí del segon quarta decideix o creu que ell també pot fer segons quines coses, així passant de 0 a 100, com si el client el dia abans estigués en el sofà de casa seva. I no, tot requereix d'un procés, i la gent que té un talent especial doncs és capaç de fer unes coses que la majoria de mortals no. I és molt important que fem esport, però és important que ho fem amb cap. I per això volíem parlar, des del punt de vista de la problemàtica que hi ha sobre no aplicar bé la lògica a l'esport, amb l'Enric Grau, que és fisioterapeuta, màster en fisioterapia neuromusculoesquelètica, és complicada la paraula, però és que és important definir-ho bé, i és docent de grau en fisioterapia i del director del postgrau de readaptació de lesions esportives de l'Escola de Postgrau de la Universitat de Manresa. Gràcies per passar pel programa, Enric.
1: Gràcies a vosaltres.
0: És una cosa important, és digne d'admirar tot el que fa el Kilian Jornet. Jo aquí sempre, al programa sempre ho dic, que em perdoni, perquè algun cop deu dir, és que aquí en tenen mania. No, mania no li tenim, al contrari. Jo sóc esportista també i sé lo fantàstic del que fa. El problema és que la gent pensi que també ho pot fer. El Kilian és un superdotat internament, externament, i que tota la vida ha fet això i que es dedica a fer això, no? I això ho hem d'entendre.
1: Totalment, totalment. De fet, crec que s'ha de tenir sempre molt present, no? Que és, número 1, és un superdotat, i número 2, és un superpreparat.
0: Exacte.
1: Perquè abans tu ho comentaves, no? Hi ha gent que el dia abans està al sofà i l'endemà doncs té ganes de fer un repte, bueno, no? Inspirat en el Kilian, però el Kilian el dia abans no estava al sofà.
0: Exactament.
1: S'estava preparant, com porta tota la seva vida preparant-se a nivell físic, a nivell tècnic, a nivell mental, i per tant està preparadíssim per aquests reptes que són, com bé deies, increïbles per algú com nosaltres, però són creïbles per algú tan altament preparat. Per tant, ell no fa res malament, segurament.
0: Clar, no, exactament. I el problema és que aquí, i per exemple, les xarxes socials tenen un paper... ara anem una mica a les causes de la problemàtica, l'Enric ens parlarà de les solucions i del que cal fer per evitar aquestes situacions. Però jo, per exemple, que faig atletisme des de fa centenars d'anys, ja costa pensar quants anys fa, i encara segueixo practicant el nivell, i sempre que algú que conec o que d'allò em diu, doncs mira, ara he començat a córrer, i que molt bé, i em diu, si m'he apuntat a la marató, dic, anem bé, no és això, no perquè no et pugui fer il·lusió, però és que no comencem la casa per la teulada. Volem els reptes que són els més llampants, els que són més bonics de compartir a les xarxes socials. I de què em serveix que et pengis una medalla de finisher o una marató si la teva fisonomia és de velocista? Per després tenir lesions. Cades, cames que estan preparades per unes coses i no per unes altres, no, Enric?
1: 100%. De fet, és la problemàtica habitual que ens trobem, ho explico a la universitat, però és el que ens trobem aquí a la clínica, al meu cas al Next, aquí a Terrassa, és el que ens trobem. Gent que, com bé deies, no? Doncs, ostres, amb totes les ganes i la motivació, doncs s'apunta, s'inscriu a una marató, quan abans no ha fet anys de preparació i d'adaptar el seu cos, i amb tota la il·lusió es posen a córrer doncs grans quantitats de quilòmetres i no tenen un cos encara preparat, potser no el tindran mai, que també és una
0: Correcte.
1: Cosa de la que no se'n parla, que
0: Correcte.
1: No tots podem arribar a tot arreu, però no estan preparades i és on comencen els problemes, les lesions, les molèsties i deixa de ser divertit.
0: Efectivament. Clar, aquí el problema, i s'ha d'entendre així, que tot esport doncs, de molt impacte, de molt contacte, doncs va directament relacionat amb les articulacions. I és cert, és cert, Enric, que darrerament doncs, ha millorat molt el tema del calçat des del punt de vista de l'amortiguació, però una mala pisada, una mala petjada, una forma incorrecta de córrer, el problema és que si anem a aquests extrems, tipus Kilian, tipus marató, tipus el que sigui, són tants impactes que qualsevol petita cosa que estiguis fent malament, per poc que desviïs, allò, l'articulació no està preparada per aquell mal moviment, no?
1: Exacte. De fet, i encara que algú tingués tot, podríem dir, sobre el paper, perfecte, no? És a dir, porta el calçat que li pertoca, si li cal plantilles, corre d'una manera eficient, té una bona tècnica, encara que tot estigués com perfecte sobre el paper, no ho podem oblidar, això que deies, que és un esport de repetició i d'impacte, per tant, les articulacions, amb el bo i amb el dolent, doncs van rebent tota aquella càrrega, i acumulada, doncs, segons com pot generar doncs, un desgast, pot generar molèsties, i és molt important, i això no es diu pràcticament mai, que allò que portes fent durant 10, 15, 20 o 30 anys a la teva vida, no?, abans d'aquest moment, també et condiciona. I per això persones amb un cos molt, molt, molt desadaptat, si amb 35 anys tenen ganes i està molt bé de començar a córrer, ho recomanem sempre, doncs han de tenir en compte això, que el seu cos porta 35 anys en una direcció i que canviar el rumb doncs demana també de molts anys, de mica en mica, no? Doncs anar-li donant allò que va tolerant per aconseguir, no?, doncs córrer 5 i 6 i 7 i 10... Però, bueno, fins als 42 n'hi ha uns quants més.
0: Sí, no, exactament. I aquí la problemàtica és aquesta, que és que acostumem a ficar la vara de medir des del punt de vista de per exemple, no?, de dir, escolta, doncs mira, he començat a córrer o a fer triatlons o fer el que sigui. Quina marca tens en marató? Aquí ja anem malament, perquè clar, posem la barra de comparació, la línia de comparació amb la marató. I jo dic, mira, els que sabem d'atletisme podríem dir, bueno, pues parla'm de la taula húngara de punts, o parla'm de percentatges i compararem distàncies i compararem efectes, però no hem de fer tot sobre la mateixa distància, perquè cada cama, i no hauràs vist un far de cames, Enric, té configuracions totalment diferents.
1: Totalment, totalment. De fet, aquí tenim atletes professionals entrenant amb nosaltres o recuperant-se de lesions, aquí al Next, i algú des de fora ràpidament podria identificar el maratonià, que té una fisionomia molt més prima, no?, amb un percentatge de greix molt més baix, amb un múscul també molt més incipient, i en canvi tenim velocistes que estan preparats per la potència, no?, que necessiten d'un múscul molt gros, molt, molt potent, molt resistent, que tenen un cos diferent. Llavors, jo que començo a córrer, si em mirés en un mirall, em podria segurament col·locar en un perfil o en un altre.
0: Totalment.
1: Llavors, gent que ve d'altres esports, que està molt bé, on sempre ha de treballar la velocitat, no?, l'explosivitat, per exemple, el futbol, el rugby o esports d'aquest tipus, pretendre anar cap al costat de la marató també m'ha de fer reflexionar sobre que el temps que necessita

0: necessitaré per aconseguir fer aquest tipus de proves per adaptació als teixits és molt més gran i és un factor més.
1: I el problema és que si, entenent això, qui vol anar massa de pressa, perquè té un efecte engrescador, com tot, aquí hi ha part de la problemàtica, perquè l'incipient atleta o esportista rep la part positiva de que el cos li està dient ei, que em sento molt bé fent això que em fas, perquè és innegable que sí. Oh, per això porto els anys que porto, si no, vull dir, no, masoquista no seria, però és que clar, penses, sí, t'està fent molt bé, però clar, no t'està avisant o no t'avisa tant de problemes que pots tenir, doncs, amb tendinitis, amb inflamacions, amb fascitis, amb mil i una històries que pots tenir, no?
0: 100%. De fet, sempre diem que el cos ens dona senyals, no ens avisa d'una manera com anticipada a tenir molèsties, sinó que quan notem és perquè ja hi ha molèsties o perquè hi ha lesions. Sovint la gent intenta, malgrat tenir molèsties, doncs veure què passa i seguir i prova i això, no? Que llavors també passa això.
1: Sí,
0: i a vegades ens arriba quan ja no pot més. Clar. Quan diu, hosti, és que tinc aquest tendó que és que no em deixa, ja no puc pujar escales, em llevo a matí, hòstia, i fins que no engego i porto una estona em fa molt mal. I sempre ho diem, com a físios, i també tenim companys preparadors físics, preferim dedicar-nos a la prevenció i que la gent no arribi a tenir la lesió, que no pas a ajudar a recuperar lesions, que ens encanta, però preferiríem que no les patissi la gent.
1: Totalment. A més, hi ha una cosa, Enric, que vull que ens expliquis bé des del món professional, que és que, clar, jo em trobo amb molta gent, doncs, això, que s'anima o que de cop i volta diu, mira, és que m'he lesionat o tinc molèsties aquí, però igualment vull fer... Faré la prova i descansaré. Llavors, això t'ho diuen... I tu ja fas com un gest de... de dir, jo no ho faria, però bueno, t'entenc. I el problema d'això, Enric, és que com que ja, per exemple, imaginem, no? Doncs el genoll de la dreta em fa una mica de mal, doncs carrego més a la cama esquerra. I clar, aquí sí que l'estem liant, Enric, és a dir, quan estem intentant compensar, perquè llavors estem sobretensionant, no podem dir que les altres musculatures i flexors, etc., facin la feina per evitar el dolor, no?
0: No, és totalment impossible i és finit. És
1: a dir,
0: quan podries compensar de forma voluntària o involuntària, perquè el cos és molt intel·ligent. Podries compensar, però fins a cert punt. Hi ha un moment en què el cos ja no seria capaç de tolerar aquell dolor, no podria compensar més, tampoc podrà fer la mateixa força, no serà igual de resistent. Llavors, hi ha un moment en què encara que volguéssim, el cos no podria reconduir-ho. I, de fet, si torno al principi que el que deies del sentit comú, doncs és que és això, no? El sentit comú, en el fons, tothom sap que si alguna cosa li fa mal o li molesta, el que no ha de pretendre és seguir fent allò en la mateixa intensitat i volum. El que passa és que també, com que fa il·lusió, tenim ganes i ens ho passem bé, dius, ostres, que tinc la cursa. I
1: hi ha un component social, fins i tot.
0: Clar, hi ha un punt de pressió que ens posem i diem, és que estic inscrit i ho he preparat durant mesos i bueno. Nosaltres per això sempre els diem, està a les teves mans, fes el que vulguis. El que has de ser és coneixedor dels riscos i de que potser no t'ho passes bé fent aquella cursa, ho passaràs malament.
1: Passaràs malament i que les conseqüències poden ser molt més grans. Però hi ha tant el pan per avui i hambre per a mañana que...
0: Clar,
1: que llavors dius, doncs m'és igual. Bueno, si t'és igual és que no t'agrada tant fer això, no? Vull dir, és que portem tota la vida, pensem, no, jo vull seguir fent això. I sempre que penso en totes aquestes molèsties, no? que té la gent. Clar, jo sempre, tot el que té a veure amb els tendons, amb les connexions, m'imagino la fragilitat que té, el típic, perquè ens entengui tothom, una goma d'aquestes de pollastre, no? Saps? Aquelles gomes elàstiques que dius, sí, carai, escolta, com aguanta, com tal, però fineta, eh? Vull dir que si allò comença a esquerdar, allò no es pot reparar, no? Allò és molt difícil, no?, de solucionar, Enric.
0: Depèn del teixit, però sí, els teixits, o sigui, vagi per endavant, el cos és increïble, és fantàstic.
1: Sí, sí.
0: Jo crec que aguanta molt més del que el sentit comú, podria, vull dir que realment ens dona molt marge.

0: marge de maniobra per fer-ho molt malament. El que passa és que té un límit. Hi ha teixits que són més capaços de reparar-se per si sols
1: Exacte.
0: i que són molt ràpids, per exemple, el múscul es pot arribar a trencar i en setmanes està

0: cortisols i d'altres no. Per tant, allà les conseqüències, la factura et surt molt cara, podríem dir.
1: Exactament. I aquí és on, Enric, apareixen conceptes que a mi em fan una mica de... Mira, jo toco fusta, eh? Però jo soc de la sort que jo no em lesiono mai. Vull dir, això també va una mica de genètica, no, Enric? Perquè no serà per quilòmetres, que jo em faig una brutalitat, però vull dir, en comparació amb gent que igual em fa menys que jo i veig que es lesiona molt més, no? És a dir, que hi ha d'haver un component genètic, no, també aquí?
0: Sí, de fet, la genètica és una de les branques de les lesions que sabem que tenen un pes. No el tenen tot, és a dir, cap factor el té tot, perquè al final és tan multifactorial que encara a dia d'avui no sabem com prevenir una lesió, no ho sabem. Però sí que coneixem molts factors que si els portes cap al bé o cap al malament, doncs es van sumant o van restant. Llavors, la genètica és un dels factors que no podem modificar, és la que ens ha tocat, per bo i per dolent, i hi ha gent que la té molt més agraïda, que es repara molt bé, que no es lesiona, que tolera molt bé el dolor, i hi ha gent doncs, que no. No és l'únic, però vaja, és important. Tot i això, com que és dels que no podem modificar, millor no pensaré gaire.
1: No, i que escolta, això no vol dir que no forci, eh? Vull dir, jo la que noto qualsevol d'allò ja m'ho prenc amb això, dic fins aquí avui, doncs fins aquí avui.
0: Això és el sentit comú, eh? És una
1: sí,
0: altra cosa,
1: i allò que es diu tant, però que Enric, és molt important d'escoltar el cos, no? Precisament perquè a vegades et dona senyals més evidents, altres no tant, però una ha de aprendre, no? A saber escoltar, saber notar coses. Ai, he notat una petita punxada. Doncs parem, no? Parem.
0: Sí. De fet, això és molt habitual en esportistes més veterans, és gent que porta anys fent aquella pràctica esportiva, i en els més joves no, perquè el cos encara no l'escoltes i creus que pots amb tot, i per això hi ha lesions que quan les has patit de més jove, després, com que ja les veus a venir tot dolores, no, és una cosa que els he sentit, no? que s'entrena, ja les esquives i frenes a temps i et fas menys mal. Però clar, és el que diu, no? L'experiència és un grau i et permet que les lesions, doncs mira, algunes siguin menys del que haguessin pogut ser.
1: Enric, perquè no es pensin els d'allò, però escolti, aquest que fa atletisme, per què va estar dient en coses en contra d'això? No. Ara anem a la part positiva. La part positiva que té el fet doncs, de córrer, caminar. Jo soc marxador, per tant, jo soc defensador de que la gent que la gent camini, perquè és molt menys és molt menys desgastant i té moltes aportacions positives. Però sí que té molts avantatges respecte, i per això ara que escoltem tant també de les lesions esportives en futbolistes, per exemple, clar, aquí el problema de tot això que l'Enric domina i que treballa, totes aquestes, diguem-ne, articulacions, tots aquests tendons que dèiem, clar, al final, caminar o córrer no deixa de ser un moviment natural del cos humà. El problema 100%. Del futbolista és que, clar, de cop i volta córrer, es frena, té un contacte, té un xoc, i això sí que, clar, per molt ben dissenyat que estigui, com deia l'Enric, és una meravella com estem dissenyats, per això no estem dissenyats, per aquests conflictes, no?
0: No, exacte. De fet, ho has explicat molt bé. El córrer i el caminar, no hi ha cosa més natural que córrer, caminar, ajupir-se, pujar escales o pedres o rates, el que vulguéssim. No hi ha res més natural. Ens podem fer mal corrent? Sí. Moltes vegades no és tant perquè l'acció estigui mal plantejada, sinó perquè potser portem corrent massa. No estem respectant el cos. Però sí que és cert que en els esports, i especialment en esports on es competeix en un camp de joc, on haig d'anar i tornar, on haig d'anar girant, on haig de frenar i fer un canvi de direcció, on hi ha salts, no? On hi ha accions que són físicament possibles perquè les podem fer, però quan hi sumes doncs, la fatiga i altres elements externs, hi ha moments doncs, en els que potser ja no sóc capaç de poder controlar aquell genoll, poder controlar aquell peu, o algú potser em desequilibra o em fa doncs, un cop i caic malament. Llavors, són accions fortuïtes, de tipus traumàtic, indirectes o directes, que clar, que ja no podem controlar. I per això hi ha moltes més lesions en esports d'aquest tipus que no en gent que està fent una cursa que l'únic que ha de fer és córrer recte no? O s'ha de desplaçar.
1: Exactament.
0: És molt diferent.
1: Per això necessitem els professionals de la fisioterapeutes, tots els professionals que cuiden i vetllen perquè no només reparar, com bé ens deia, sinó sobretot prevenir. Aquesta és la part important. I Enric, la darrera pregunta, perquè crec que molta gent s'ho planteja i crec que és bo que els professionals doneu la vostra versió. És evident que quan l'esport ja és professional deixa de ser tant esport per ser una feina, i quan és una feina Clar, ja t'exigeixen i no pots dir, és que no em ve de gust avui, no, això ja és diferent, ja, ja s'entén, no? Però clar, ja

0: Hi ha aquest debat de si, per exemple, ara jugadors com els del Barça, no, que han pujat tan joves al primer equip, és que el cos no està preparat. Jo vull l'opinió d'un expert sobre si hauria d'anar més lenta la progressió o al final dependrà d'altres factors i no té tanta importància si amb 18 o amb 19 anys ja estàs al màxim nivell. Com ho veus, això, Enric?
1: Doncs mira, jo crec que tota la comunitat estem bastant d'acord en que això no és un problema. Clar. Aquests nanos que dèiem, no, de 18, 19, és igual, 17, 16 anys, porten molts anys preparant-se. Molts anys vol dir des de, potser porten des dels 4, des dels 5 anys, fent aquell esport. Llavors, tenen una preparació d'anys d'experiència, no? A vegades pensem en quants anys fa que fem la nostra feina i són menys anys dels que ells porten fent el seu esport.
0: Totalment,
1: sí. I això et fa obrir, ostres, és que clar, porten una preparació de 15 anys. Llavors, amb això no hi ha problema. El problema és quan, siguin joves o siguin més grans, quan els calendaris, i això passa en amateurs o en professionals, els calendaris de competicions es multipliquen, no? I llavors el que fa és reduir el temps de fatiga. La recuperació té menys moments en els que es pugui produir. I això sí que sabem que són factors de risc per les lesions. Per això hi ha un debat, no? Ostres, i quantes competicions més podran absorbir aquests equips en aquestes plantilles que són les que són i són limitades? Siguin joves o siguin grans. I la preparació física en aquest sentit té un paper fonamental en preparar-los, i ho fan molt bé, per preparar-los per tot aquest repte de calendari. I després, doncs, altres maneres, no? Doncs com el descans, la fisioteràpia, l'alimentació, la pròpia nutrició. Bueno, és una combinació, però que estan molt ben protegits, estan molt ben entrenats. I ja et dic, els canvis han de ser més en nivell de quantitat d'hores que no pas en, de competició, que no pas en si són més joves o no, que de debò que estan superpreparats.
0: Totalment. I més si fes una comparació amb el que era el Ronaldo, no el Cristiano Ronaldo, que sí. Aquest sí que es cuidava, sinó el Ronaldo d'abans, el que li deien barrilete cósmico, que per alguna cosa li deien així. Sí. Aquest sí que tenia més por de que si es lesionava, i de fet era així, no? Quan es lesionava era molt més greu, perquè aquells genolls, aquells turmells havien d'aguantar molt més pes del lògic per fer aquells moviments,
1: sí,
0: no?
1: Sí, era una altra època, però sí, eren jugadors que a dia, si els traslladéssim, no, els poséssim a jugar avui dia, haurien de readaptar el seu cos, sí. Haurien de millorar la preparació física, haurien de millorar el descans, però com que tota la seva generació, com la d'ara, s'acostuma a un entorn diferent...
0: Sí, uns estàndards, sí.
1: Clar, tot ha canviat molt, però per tots els jugadors, o sigui, hi ha controls de càrregues, controls de descans, d'alimentació, que en aquell moment ningú. Llavors, com que tots juguen amb les mateixes condicions, potser el que podia prevaler era el talent, no?
0: Clar,
1: I amb això potser feien.
0: Doncs sempre el que diem, sempre en mans de professionals, preparadors físics, sí. Fisioterapeutes, que són la gent que us podrà acompanyar i que per molts anys us pugui acompanyar, Más vale prevenir, que deia també el clàssic. Ha estat un plaer poder escoltar l'Enric Grau i que vagi molt bé i fins la propera.
1: Moltes gràcies, igualment.
2: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

I aquesta edició especial de Nits de Ràdio Verano arriba a la seva fi. Espero que tingueu un dia fantàstic, que gaudiu, encara que us toqui treballar o no, doncs gaudiu d'un dia que sigui espectacular. Nosaltres ja sabeu que tornarem quan sigui el mes de setembre, ja estem agafant energies i ganes per acompanyar-vos, però us volem aquests dies d'estiu acompanyar amb el millor de la temporada, la de gent que ha passat pel programa, i us anem recordant. Que tingueu un dia fantàstic, adeu-siau!

0: del consistori Ramon San Blas.
1: Creiem que mitjançant aquestes avaluacions d'exposició al risc tèrmic es triangulen el que venen a ser condicions de treball concretes, l'exigència calòrica de cada tasca que es fa, en la temperatura efectiva que hi ha i com impacta sobre les persones. Òbviament no som tots i totes iguals davant de l'exposició a la calor.
0: L'Ajuntament, de la seva banda, ha manifestat que la seguretat del personal i la preservació de la salut són en línies vermelles inqüestionables i, en aquest sentit, ha recordat que s'ha aprovat una instrucció pionera per reforçar els plans de prevenció davant onades de calor.
2: Doncs la mare de la Noelia, la jove de 26 anys que el passat mes de març va rebre l'eutanàsia, recorre a l'ONU per descobrir si el govern d'Espanya va fer tot el possible per salvar-li la vida abans de morir. Joan Valentín, bon dia.
3: Bon dia, i de nou ho fa de la mà d'Abogados Cristianos, el col·lectiu que juntament amb el pare de la Noelia van endarrerir la seva eutanàsia amb recursos judicials més de 600 dies. Ara la mare qüestiona que la seva filla hagués rebut tota l'ajuda per part de l'Estat mentre vivia. El seu principal argument és l'informe de la metgessa responsable de tramitar la seva eutanàsia. En aquest reconeix que els recursos que va oferir l'administració per protegir-la abans d'autoritzar la mort assistida van ser insuficients. Recordem que la Noelia va decidir als 26 anys posar fi a la seva vida dignament després de viure ingressada en un centre tutelar, patir diverses agressions, conviure en diferents trastorns mentals i comptar amb un intent de suïcidi.
2: Gràcies, Joan. Els Mossos d'Esquadra investiguen un atracament en una joieria del centre comercial Mataró Park. Tot i que la policia manté oberta la investigació i no n'ha donat més detalls, a les xarxes socials han circulat imatges i vídeos gravats per clients que estaven en aquell moment comprant en el centre comercial. En aquestes gravacions s'hi veuen 5 persones encaputxades, aparentment homes, sortint corrents al centre comercial amb bosses plenes de joies. De moment, els Mossos no han detingut cap persona ni es coneix el valor de tot el que han robat. I quina ensura Figueres, perquè part del sostre del gimnàs de l'escola Salvador Dalí s'ha esfondrat aquest dijous al vespre cap a les 8, després que diversos veïns sentissin un fort soroll i alertessin els serveis d'emergència. Per sort, en el moment dels fets no hi havia ningú a l'interior de l'equipament i no s'ha hagut de lamentar cap ferit. Durant l'estiu, diferents casals utilitzen habitualment les instal·lacions del centre, però aquest vespre el gimnàs estava buit. Ara tècnics municipals i els bombers analitzen les causes de l'esfondrament, que podria haver acabat en tragèdia si l'espai hagués estat ocupat. I acabem explicant-vos que el Festival Grec ha tancat amb gairebé 143.000 espectadors, un creixement de 14.000 persones respecte al 2025. L'edició del 50 aniversari ha ofert prop d'un centenar d'espectacles arreu de Barcelona. La directora del Grec, Laia Martín, celebra la bona acollida del públic.
4: Que la gent tenia moltes ganes de veure, perquè ja els coneixia, s'han venut molt bé, han tingut unes ocupacions brutals, com els artistes que la gent no coneixia, que ha fet un acte de confiança amb el festival, no? I per conèixer coses noves i tenir noves experiències, i això és el que ha estat molt guai.
2: Entre altres espectacles hi ha l'òpera dels Tres Reals, Grec 50 o el Pacte de l'Oblit.
5: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya. Onda Cero Barcelona.

0: de baralles en bars i l'altre s'investiga com un presumpte crim masclista. Tots tres casos estan desvinculats de l'activitat delictiva, una circumstància que preocupa i molt a la consellera d'Interior, Núria Parlon, qui ha passat pels micròfons de la brúixola d'estiu d'Onda Cero Catalunya.
1: L'ús de l'arma blanca, no només per activitat delictiva, sinó en el que podríem anomenar com delictes contra les persones, resultat d'una baralla, per tant, algú que es podria resoldre aixecant una mica la veu acaba amb una agressió letal.
0: En aquesta mateixa entrevista, Parlon assegura que aquests episodis estan pràcticament sempre relacionats amb el consum d'alcohol i altres drogues. Minuts més tard, ella mateixa presidia la tradicional tirada de gorra, l'acte en el qual més de 1.700 alumnes es van convertir en Mossos d'Esquadra. Parlon defensa l'ampliació d'aquest cos per mantenir la pressió contra la multireincidència i el crim organitzat. El govern manté per això l'objectiu d'arribar als 25.000 Mossos d'Esquadra l'any 2030.
2: Más de uno Catalunya.
0: La policia catalana ha detingut un piròman de 58 anys per presumptament haver provocat 3 incendis a l'Anoia. Els Mossos han pogut demostrar que l'home va originar el foc de Carme, que a principis de juliol va cremar més de 450 hectàrees, afectant 7 municipis. A més, també el vinculen amb altres 2 incendis a la mateixa zona, el primer registrat a finals de juny i el segon l'estiu del 2024. El detingut es troba en presó provisional i sense fiança. Tot plegat, quan ens trobem immersos en la quarta onada de calor d'aquest estiu i el risc d'incendis és extrem en més de 100 municipis de Catalunya. És per això que les autoritats fan una crida a la prudència. Odal Sanz, bon dia.
3: Què tal, bon dia? Els agents rurals diuen que les temperatures extremes i l'estat sec de la vegetació són el combustible perfecte pels incendis. Les zones més afectades són el Prepirineu, l'interior del Principat i la Catalunya Central, juntament amb el sud de Ponent i les Terres de l'Ebre. Jordi Passalaigua, cap d'Unitat de Coordinació i Planificació Operativa dels Agents Rurals, feia una crida a la prudència a Onda Cero Catalunya.
4: Demanar prudència a la ciutadania i precaució doncs, a fer totes les activitats del medi natural i respectar doncs, les restriccions que estan en aquests espais doncs, que hi ha l'accés restringit.
3: Les altes temperatures s'allargaran fins dimarts o dimecres de la setmana que ve.
0: Salvador Illa fa avui balanç del curs polític. Segur que traurà pit d'haver aprovat els pressupostos i de la bona marxa de l'economia, però també s'haurà de posicionar sobre la crisi migratòria que s'està vivint a Ceuta després de presidir un viatge institucional al sud-est asiàtic. Marcos Díaz, bon dia.
5: Bon dia, Ricard. El cap de l'executiu compareix d'aquí una hora al Palau de la Generalitat, on es preveu que també parli sobre la gestió forestal, una prioritat del govern, especialment arran dels incendis que han cremat a Catalunya. En el capítol socioeconòmic, Salvador Illa defensarà que els pressupostos permeten accelerar inversions previstes i millorar els serveis públics. El president del govern tanca el curs tot just després de venir de Vietnam i Singapur. Des d'allà s'ha emmirallat en la ciutat-estat com a exemple de pluralitat.
6: Singapur és un país divers, plural, ètnicament també, amb diferents religions, diferents ètnies, i conviuen. I això no els fa dèbils, els fa forts. Ho dic també per aquests missatges de por diferent que també vivim a casa nostra.
5: Durant 5 dies, asseguren des de la Generalitat, Salvador Illa ha mantingut una vintena de reunions per atraure inversions.
2: Más de uno Catalunya, amb Ricard Jiménez.
0: La mare de la Noelia, la jove de 26 anys que el passat mes de març va rebre l'eutanàsia, recorre a l'ONU per descobrir si el govern d'Espanya va fer tot el possible per salvar-li la vida abans de morir. Joan Valentín, bon dia.
7: Bon dia, i de nou ho fa de la mà d'Abogados Cristianos, el col·lectiu que juntament amb el pare de la Noelia van endarrerir la seva eutanàsia amb recursos judicials més de 600 dies. Ara la mare qüestiona que la seva filla hagués rebut tota l'ajuda per part de l'Estat mentre vivia. El seu principal argument és l'informe de la metgessa responsable de tramitar la seva eutanàsia. En aquest reconeix que els recursos que va oferir l'administració per protegir-la abans d'autoritzar la mort assistida van ser insuficients. Recordem que la Noelia va decidir als 26 anys posar fi a la seva vida dignament després de viure ingressada en un centre tutelar, patir diverses agressions, conviure amb diferents trastorns mentals i comptar amb un intent de suïcidi.
0: I a Badalona, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dona la raó a l'Ajuntament de Xavier García Albiol i avala el desallotjament del B9, l'antic institut on vivien unes 250 persones migrants. Segons ha avançat el periòdico, l'alt tribunal ha rebutjat el recurs presentat per 11 dels desocupats i valida l'actuació del consistori. Albiol ho ha qualificat de victòria moral i defensa que es va oferir atenció social als casos que els serveis municipals tenien identificats. Tot i això, la polèmica continua al barri de Sant Roc, on diversos veïns denuncien que alguns dels desallotjats continuen dormint al carrer a pocs metres de l'antic edifici.
2: Más de uno Catalunya.
0: Segurament molts de vosaltres començareu vacances d'aquí a unes hores i és possible que trieu el tren per arribar al vostre lloc d'estiueig. Per això Renfe ha reforçat l'oferta aquest cap de setmana, coincidint amb l'operació sortida d'aquest agost. L'operadora ha posat a la disposició dels viatgers més de 124.000 places d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació a Catalunya. Les connexions amb Madrid i la Comunitat Valenciana concentren bona part de la demanda. I si opteu per desplaçar-vos en cotxe, molta precaució al volant. El Servei Català de Trànsit estudia utilitzar la intel·ligència artificial per detectar l'ús del mòbil al volant i enxampar conductors sense el cinturó de seguretat. Pere Parés, bon dia.
8: Bon dia. De moment s'ha fet una prova pilot a l'AP7 i a l'A2 amb un remolc que porta dues càmeres d'alta definició. Posteriorment, un algoritme avançat analitza les imatges i detecta infraccions. Una d'elles manipula el mòbil. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, alerta que és un perill mirar el telèfon mentre es condueix.
9: El que permet circular en pilot automàtic és la visió de carretera. Quan tu perds la visió de carretera és quan tu estàs perdent fins i tot el pilot automàtic. Per tant, és quan tens més risc. I anar a la falda és obvi que encara t'has d'ajupir més per veure el mòbil. Per tant, perds molt més la visió frontal de carretera.
8: Del total de conductors observats durant la prova pilot, Trànsit ha detectat que entre un 3 i un 6% en fan ús del mòbil i al voltant del 2% circulen sense cinturó o l'utilitzen malament.
0: I la Comissió Europea ha obert la convocatòria per finançar 7 gigafactories d'intel·ligència artificial arreu del continent. Des de la Generalitat reiteren que la candidatura de Móra-la-Nova és una candidatura guanyadora. El govern assegura que aquesta instal·lació convertirà Catalunya en un referent tecnològic i l'impacte econòmic es repartirà, diuen, arreu del territori.
2: Más de uno Catalunya, amb Ricard Jiménez.
0: A les 8 i 28 minuts del matí, moment per repassar l'actualitat esportiva de la mà del José Agustín Gómez. Què tal? Bon dia.
10: Bon dia. Marc-André Ter Stegen s'espera que deixi avui la concentració del Barça a Anglaterra per incorporar-se a l'Ajax, on jugarà cedit la propera temporada. L'equip de Hansi Flick disputarà aquesta tarda, a 8:45, el primer amistós de l'estada a Anglaterra. El Birmingham de la Championship serà el rival dels Blaugrana. Marcus Rashford es va acomiadar ahir del Futbol Club Barcelona i la seva afició, tancant la seva etapa barcelonista i parlant d'una experiència inoblidable. Ricky Rubio renova amb el Joventut de Badalona per continuar vestint la samarreta verdinagra la propera temporada.
0: Doncs fins aquí aquest informatiu amb Juan Carlos García, el control tècnic. Que passin un molt bon dia.
2: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
11: Aprofita els últims dies sense IVA a Conforama. Sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Últims dies amb uns preus irrepetibles. Només fins al 4 d'agost. Conforama.
12: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico. 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmedico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
13: Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias.

0: productes que més necessiten les persones
1: roba,
0: que dormen al carrer. Roba,
1: tendes de campanya, sacs de dormir, roba interior, coses per la higiene
2: personal,
1: entrepans de tonyina i de formatge.
3: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària. Un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona. Onda Cero Barcelona, 93.5 FM.

0: Barcelona no se visita, se vive. Y hay un lugar donde lleva viviendo mucho tiempo. Fonda España, donde la historia se degusta. En el Hotel España, junto al Liceu, cocina bajo la dirección de Martín Berasategui. Reserva en el 93 22 009 22 o en la web de Fonda España.
1: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmédico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
2: La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
3: Bon dia. Avui divendres continuem amb calor i altes temperatures en plena onada de calor, una situació que continuarà fins diumenge. Les temperatures avui sí que baixen lleugerament a la Vall d'Aran, però pugen a la resta. 40 graus a Lleida, 36 a Girona, 32 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Serà un dia de sol, predominant el cel clar amb calitja durant aquest matí. Molta tensió a la tarda. Es formaran núvols d'evolució i al Pirineu i al Ter Sud no es descarten ruixats i possibles tempestes. Bufa vent fluix a moderat amb més intensitat durant la tarda i amb possibles ventades fortes. És una informació d'AEMET.
2: Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor.

0: Zona Franca Barcelona. A Onda Cero Catalunya, les millors platges de Catalunya.
1: Si hi ha una platja que captura l'essència de la Costa Brava, aquesta és Setuna, a Begú, un petit racó mariner situat a només 4 quilòmetres del centre del poble, on les cases de pescadors continuen sent les grans protagonistes del paisatge.
2: Per arribar-hi cal recórrer una carretera estreta i plena de revolts, però la recompensa val la pena. La platja disposa d'aparcament, dutxes, servei de socorrisme i accessos adaptats. A peu de sorra hi trobem restaurants ideals per assaborir peix fresc i cuina empordanesa.
1: Però el gran tresor de Setuna són els seus camins de ronda. Des d'aquí podem caminar fins a la tranquil·la cala de S'Eixugador o cap a Aigua Freda, passant pels miradors naturals, pinedes i penya-segats que regalen algunes de les millors panoràmiques de la Costa Brava.
2: I si us agrada l'aigua, les seves aigües transparents són perfectes per fer snorkel, kayak o paddle surf.
0: A Onda Cero, les millors platges de Catalunya. Tria la teva i gaudeix del mar amb seguretat i escoltant Onda Cero a la nostra app. A més, pots proposar-nos la teva platja preferida. Envia'ns una nota de veu de WhatsApp al 676 76 0908. 676 76 0908.

0: Es veuen un desert que no saben què fer, i un d'ells, un que ho està passant molt malament, i per això li hem dit, va, vine a fer una secció a la brúixola d'estiu, és el Víctor Llucià, el nostre company d'esports. Com estàs, Víctor?
1: Què tal? Doncs sí, trist encara, eh? Sí, sí, ho estic veient, perquè és veritat que ja, dintre de poc, ja veus la lliga que comença, els amistosos de pretemporada, etc.
0: La pastanaga, no?
1: Però és que no té res a veure, és incomparable.
2: La brúixola d'estiu, amb Joan Valentín. Quan vulguis estar al dia, entra a ondacero.es/Catalunya i tria què vols escoltar, directe o a la carta. Els nostres programes, informatius i espais esportius sempre van amb tu. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Barcelona.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: Les 12 i 20, bon dia.
0: A Onda Cero Catalunya comença La ciutat d'estiu, amb Robert Calvo.
1: L'economia catalana creix un 3% interanual en el segon trimestre de l'any. És la previsió que fa avui divendres l'Institut d'Estadística de Catalunya. Aquesta xifra suposa 3 dècimes més que la del conjunt d'Espanya. Per tant, un pensa que potser estem encaminant-nos altre cop a ser la locomotora de tot un país. Però és que, a més, l'economia d'aquesta regió d'Europa, d'aquest país petit que es lleva ben d'hora, està gairebé 2 punts per damunt de la mitjana de la Unió Europea, que és de l'1,2%. La dada entre trimestres mostra que el producte interior brut català no para de créixer. Tots són bones notícies i ens n'hem d'alegrar, esclar que sí. Catalunya, podem dir que torna al bon senderi. Ara només faltaria que tot plegat, tota aquesta macroeconomia es traduís en la microeconomia, la de la butxaca de milers de ciutadans i de ciutadanes. I és que un quart de la població, el 25%, està en risc de pobresa o d'exclusió social. Una dada també de l'IDESCAT, que serveix per contrastar. És divendres, és 31 de juliol.

0: Ciutat d'Estiu és un programa que es realitza per fi des de l'estudi 1 d'Onda Cero Catalunya, que ha estat d'obres tota la setmana, i això sembla, senyores i senyors, ara mateix podria entrar aquí Mercedes Milà i fer una gala de Gran Hermano, perquè ens han posat càmeres a tot l'estudi. Ens podran veure per, no sé, per satèl·lit i a tots els llocs del món i per internet. Han posat càmeres a tot l'estudi 1 d'Onda Cero Catalunya, que controla aquesta hora des del control de so en Juan Carlos García Camuñas. Un home que se'n va avui mateix de vacances amb tota la pena del seu cor perquè està desitjant poder tornar d'aquí un mes, ell que arriba a les 6 del matí i entra per la porta dient...
1: Trabajo en la hostia, el trabajo hasta te pone cachondo, mira. Hay que ver lo cachonda que va la gente a trabajar a las 6, 7 y 8 de la mañana. Todo el mundo cantando y bailando por la calle. Vamos a trabajar, la, la, la, la, a trabajar...
0: En Jota tornarà d'aquí unes setmanes per fer companyia a tots els seus col·legues del departament tècnic que dirigeix i coordina en Robert Atay i Ribas, que està fent això de les càmeres aquests dies. Com també analitza, va amb lupa i amb llibreta i ploma, en Peter Hendrik Fanés. Per Enric, bon dia.
2: Bon dia.
0: Que ell és el nostre...
3: Ella qui hi ha? Inspector Gadget. Malament rai. Hola, sóc aquí. Inspector Gadget.
0: Perquè inspecciona els trens de Rodalies buscant-hi històries. La d'avui m'ha promès que ens portarà als passadissos d'un hotel. Se'n recorden d'aquella sèrie Gran Hotel? Doncs avui anirem a l'hotel a descobrir aquestes històries. El Peter m'ha promès una cosa molt sucosa, no?
2: Correcte. Molt bé. Hi haurà famosos de pernits.
0: Famosos?
2: Sí, sí.
0: Ostres,
2: sí.
0: Que bé. També aixeca aquest programa de ràdio la Clàudia Moreno Lozano, que està a punt de resoldre el misteri sonor de la setmana. Clàudia, bon dia.
4: Bon dia.
0: Que ens portarà aquests 5 sons de la setmana i haurem de descobrir quina és la temàtica d'aquests 5 dies. L'audiència pot participar ja al 676-760908. El relat d'aquest programa també el confecciona el múscul informatiu de la nostra redacció, que es representa amb un bíceps prou gros, tot i que ell és més de cama i cuixa, en Ricard Jiménez Padrós. En Ricard, bon dia, com estàs?
5: Com m'has presentat? D'una forma molt estranya, no? M'ho pots tornar a repetir?

0: Sisplau.
1: He dit que ets el múscul informatiu d'aquesta casa, que marca bíceps, però més cama, és més de cuixa i cama, ha dit en Ricard Jiménez.
0: Doncs faig molt més tronc superior que inferior al gimnàs, t'he de dir.
1: Això, tren superior i tren inferior.
0: Però estic com un roure, eh?
1: Estàs com vols, eh?
0: Tremendo.
1: Molt bé, doncs, escolta'm, ara ens explica les notícies, a part de vendre el teu cos. En aquesta redacció d'informatius hi ha un home que hi aguantarà fins a l'extenuació, fins a l'últim moment, que és en Marcos Díaz Alcaraz. Marcos, com estàs? Bon dia.
2: Molt bon dia, Robert.
1: Ell té una mica menys de múscul.
2: Sí.
1: Però potser té un altre lloc al múscul, jo què sé. Vull
0: cuidado.
2: Bueno, a veure.
1: Que no sigui el bíceps.
3: Més cama.
2: Més cama. Gràcies, Peter.
1: Ells dos se sumen al club de los reporteros flojos, que marxen amb la inèrcia de final de juliol, sobretot en Ricard. En Marcos ho farà d'aquí uns dies.
0: Estic de vacances, jo.
1: Hi ha un home que es frega les mans, i no pas perquè tingui fred, no. Està escalfant el dit central de la mà, de cada una de les mans, per aixecar-lo d'aquí unes hores i dir... Adéu-siau! Sí, ho estan fent ja el Jota, ho estan fent ell...
0: Que els bombin, com diria el Xavier Trias.
1: Que els bombin, totalment. Ell segueix la religió d'aquell que ens diu que ens devem vendre la bandora, però hi posa límits. És en Víctor Lluïsa Barbero. Víctor, bon dia, com estàs?
4: Què tal? Bon dia. Demà no ens llevarem vendora.
1: Ja.
4: No?
1: Però si el dissabte és el millor dia.
4: No, dissabte...
1: Bueno, i diumenge suposo que et lleves a les 5:55 per posar-te a la ràdio.
4: Sí, segur, 100%. No m'ho perdo.
0: Robert, saps quin és el millor dia?
4: Soc més de podcast, també.
0: Saps quin és el millor dia? El divendres nit.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Jo els divendres nit solo estar... Vaig a casa sense fer gran cosa, eh?
0: Bueno, perquè ja has tingut els teus divendres
1: nits. Sí. La veritat és que sí, estic d'acord.
0: Ara em toca a mi.
1: Ara a mi el millor moment és quan acabo el programa diumenge a les 8 i me'n vaig a fer l'esmorzar del diumenge. Ah. És meravellós.
0: Bon moment, també.
1: El Víctor Lluïsa Barbero marxa de vacances, però té el seu substitut al costat. Ells són una miqueta, si els veuen així junts, de peu, són com el duo sacapuntes, el Pulga i el Linterna.
4: Tenia un amic al col·le que era molt alt, jo sóc el baixet dels dos, per qui no ho estigui veient, en aquest cas. Ens deien que érem el punto i la i.
1: Sí, doncs això és el duo sacapuntes, que deien allò de com estava la plaça, a abarrotar. Així tenim l'estudi per fer aquest programa de ràdio. I el Linterna, potser una llanterna per posar llum a la foscor, és el que li demana la nostra audiència a les tecnologies que estan al nostre dia a dia. La frase aquella de la tecnologia avança una barbaritat, té més sentit que mai a dia d'avui i gairebé es queda petita. I és que la intel·ligència artificial ens devora, Peter.
3: Sí, Robert, el cert és que ningú sap fins a on arribarà. Ni els propis treballadors de les empreses que l'implementen saben com serà el nostre futur. Diuen que arribarà un dia en el que el cervell humà serà incapaç d'entendre res d'això que fan.
1: A mi ja em costa.
3: I per això demanen a l'administració Trump, com a país líder mundial, que hi posi fre i que apliqui mesures dràstiques.
1: Li demanen a Trump, que posi ordre a la intel·ligència artificial.
3: No sé si
1: anirà bé. És com un acudit tot plegat. Bé, esperem que ho faci. Però jo crec que podem anar esperant asseguts. Ell està dedicat a altres tipus d'intel·ligències. Però quina és la pregunta concretament, Peter?
3: Home, com això del Trump no crec que funcioni, jo el que vull és demanar-li a la nostra audiència sobirana que imagini, que faci volar la imaginació i que pensi fins a on li agradaria que arribés la intel·ligència artificial.
1: Ah, molt bé. Imaginació, el poder, que ens encanta imaginar. Que amb la intel·ligència artificial ho farem poc, això d'imaginar. Ja ho farà ella per nosaltres. Potser voldria amb vostè una eina que els planxés la roba a casa, o que els recollís la cuina després d'un sopar amb amics, o que els fes els lavabos a casa, que passés l'escombreta aquella del lavabo, que és una cosa fastigosa, però quan la passes jo em quedo molt més tranquil, la veritat, perquè està molt més net. O que la IA, per exemple, seleccionés directament la roba de l'armari i la posés a la cadira abans que soni el despertador, o que li doni el biberó a la criatura, oi, Marcos?
2: Sí, bueno, mira...
1: No t'hagis de llevar tu.
2: Sí, això estaria bé. Tot i que aquesta part encara... M'agrada. Jo m'agradaria que l'intel·ligència artificial, perquè això, clar, hi ha biberons. Clar, s'acumulen molts biberons. Clar, això s'ha de rentar.
1: Bueno, però
2: i aquí fa mandra.
1: Tens un rentavaixelles, no, suposo?
2: Però no, clar, però el rentavaixelles, és a dir, no el posarem cada dia per 4-5 biberons, és a dir...
1: L'acabaràs posant, ja veuràs. Doncs ja ens poden contestar a la pregunta del dia, que és aquesta, que ens plantejava en Peter, que és, què li demanaria vostè a la intel·ligència artificial, ja que és tan sàvia i que ens pot fer tantes coses, que li faci a casa, a la vida, al dia a dia? Ens ho contesta amb una nota de veu de WhatsApp al...
5: 676-76-09-08.
1: 676-76-09-08. En Peter els escoltarà i després ens ho explicarà. Anem escoltant ja les propostes del programa amb vostès, les 12:29.

0: Salvador Illa afronta la segona part de la legislatura amb dues urgències. La reforma del finançament, la primera, i la crisi de l'habitatge, la segona.
1: Sí, el president de la Generalitat també ha assenyalat altres prioritats, com la millora del sistema educatiu, la gestió forestal o l'impuls de les obres públiques.
0: El cap de l'executiu ha fet avui balanç del curs polític i ha aprofitat la compareixença per reivindicar l'estabilitat del seu govern, Marcos Díaz.
2: Sí, Salvador Illa se'n va de vacances amb la tranquil·litat de tenir pressupostos, però amb una crisi oberta a educació. A les protestes dels professors, ara cal sumar-hi l'error en les proves PISA. Tot plegat situa la consellera Esther Niubó en el punt de mira de l'oposició i dels socis, però Salvador Illa no pensa tocar-la.
3: Jo estic satisfet de les persones que en formen part del govern. Les coses no són senzilles. Jo que els demano, en particular a tots ells, però en particular a la consellera Niubó, és, escolta, resol. Mira què ha passat, òbviament no ha anat bé, i prenem resolem això, què? Per esbrinar si hi ha hagut alguna responsabilitat i actuar en conseqüència, això ho sabrem quan vinguem al forn i sobretot per evitar que això torni a passar.
2: Més enllà de l'actualitat pròpiament de Catalunya, el president del govern també ha tingut avui paraules sobre l'arribada massiva de migrants a Ceuta.
3: Tot el meu suport als ciutadans de Ceuta, que s'ha de fer restablir la normalitat allà. I el que ha passat no hauria de passar mai. Hi ha gent que s'aprofita de la vulnerabilitat i de les situacions de pobresa extrema de molts ciutadans de països que no tenen la sort de viure en països amb el nivell de desenvolupament que tenim nosaltres. És execrable, això. S'ha d'actuar amb màxima contundència.
2: I tornant a Catalunya, Salvador Illa ha demanat a Junts, pel que fa al finançament singular, que hi doni suport quan aquest arribi al Congrés. I per últim, també el president ha anunciat 15 milions d'euros en ajudes per construir tallafocs i més de 1.400 milions d'euros per a obres públiques.
0: Aquest és un petit resum del que acaba de dir Salvador Illa, però que s'ampliarà a partir de 2:45 al Notícies Migdia, hora en la qual també explicaran des dels serveis informatius que gairebé 4 de cada 10 municipis catalans, un 36% concretament, encara en aquest cap de setmana que comença avui amb un risc molt alt o extrem d'incendi forestal.
1: Clar, i la situació coincideix amb una nova onada de calor que va començar aquest dijous i que es podria allargar fins al 5 d'agost. Davant d'aquest escenari, Protecció Civil manté activat el Pla Infocat i continuen tancats diversos espais naturals, entre ells les Gavarres, que va patir, recordem, el primer gran incendi d'aquesta campanya, Montserrat, la Baronia de Rialb, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rubies i la Ribera Salada. Les autoritats demanen la màxima prudència per evitar qualsevol activitat que pugui provocar un foc.
0: I és que el 90% dels incendis forestals estan provocats per la mà humana, no venen així provocats perquè sí. Nou desallotjament d'un assentament a Barcelona. La Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra han desallotjat aquest matí un campament de persones sense llar que estava situat a la carretera de Miramar, a Montjuïc. Aleguen problemes de seguretat, salubritat i convivència.
1: I no és la primera actuació d'aquest tipus del govern de Jaume Collboni, que els darrers mesos ja ha desmantellat assentaments de la zona franca o a la Sagrera. Entitats socials, però, recorden que aquestes actuacions no resolen el problema de fons, perquè moltes de les persones afectades acaben reubicant-se en altres punts de la ciutat davant la manca d'alternatives residencials.
0: Això ho explicarem aquí al Notícies Migdia a partir de 2:45 de la tarda amb un home, Ricard Jiménez Padrós, que quan toquin les 3, els senyals horaris dirà per fi ha arribat aquest moment. I fins quin dia?
1: I merescut, eh? Fins al 31 d'agost, que tornem.
0: El Ricard Jiménez Padrós, ens ho mereixem tots. Però aquest home és l'home orquestra, que un dia et fa una cosa, o te'n fa 3, o te'n fa 17. Sí. Vull dir que s'ho mereix moltíssim.
1: Moltíssimes
0: que
1: gràcies,
0: gaudeixi,
1: Robert.
0: Ricard,
1: igualment. Adéu.
0: Seguim a la ciutat. La Clàudia està contenta avui, contenta, perquè ha arribat el seu gran moment. Ha arribat el moment de comunicar-se amb l'audiència. He de dir que jo crec que és perquè és la primera setmana. Per això avui hem de fer una crida, Clàudia, vale, a que a partir de la setmana que ve la gent s'animi. Tenen un telèfon, que el saben, 676-760908, que, com bé sap l'audiència fidel d'aquest programa, serveix per la pregunta del dia i pel que ells vulguin. També pel que fem aquí, cada dia amb la Clàudia, què és? Posar un so característic de l'estiu que cada dia serà diferent, però cada setmana serà d'una temàtica. La temàtica de l'estiu. Jo aquesta setmana ja intueixo per on va la Clàudia, però no tenim encara l'atenció participativa de l'audiència, encara no s'ha manifestat, però volem que ho faci a partir de la setmana que ve. Ja hem vist la mecànica, la setmana que ve ja poden començar a participar. És a dir, quan la Clàudia es posi cada dia el so del dia, ja poden dir, a mi això em sembla una papallona volant, no? Per exemple. Que no fa soroll, per cert, però qualsevol altre insecte que vola. Aquesta setmana intueixo que la temàtica va d'una cosa que té molt a veure amb el que passa avui divendres, que és una operació sortida. No sé si m'equivoco.

0: Quart ens ho resoldrà.
1: Jo crec que el so d'avui ho resoldrà totalment.
0: A veure, quin és el so d'avui divendres? Aquí. Això passarà a les carreteres de tot el país, vaja, d'aquí unes hores, perquè, clar, estem a 31 de juliol, demà ja arriba el mes d'agost, i això vol dir que amb l'arribada d'agost la majoria dels catalans i les catalanes i els espanyols i les espanyoles se'n van de vacances. De fet, en sortiran molts de casa avui, amb la portamaleta descarregat, i amb moltes coses, vaja, molts somnis per complir en aquests dies de descans. Per tant, avui estem parlant d'una cosa que té a veure amb el trànsit rodat. Jo aquesta setmana he intuït que hi havia diferents sons que tenia a veure amb el cotxe. El repassem, Clàudia?
1: Vinga.
0: Vinga, va. Comencem amb dilluns. No, jo vaig dir, això és una porta. Una porta tancant-se i obrint-se.
1: Ja puc anar confirmant el que és cada so?
0: Sí, clar, i tant.
1: Sí, sí, era un maletero.
0: Ah, un portamaletes, molt bé. És a dir, aquell que a vegades estàs allà...
1: Aquest, quan no et tanca.
0: Perquè, senyora, senyor, vostè sap perfectament que s'emporta aquella maleta amb 17 mudes i em portarà una, que és els pantalons curts, les bermudes, i una samarreta d'aquelles de publicitat que ja està una mica gastada. Se la podem anar canviant. Dimarts què posàvem aquí? A veure... La lluna, no la lluna de...
1: Era una finestra.
0: Clar, baixant. Una finestra d'un cotxe pujant o baixant, no?
1: No me'n recordo res si era pujant o baixant, però bé.
0: Però és movent-se, amunt o avall. Sí. Per tant, és un cotxe, també. El dimecres... Jo això vaig dir que era un toro mecànic en una obra.
1: Aquí vas patinar.
0: Vaig patinar.
1: Aquí vas patinar.
0: Clar, perquè en un toro mecànic amb l'agost no té gaire a veure, eh?
1: No.
0: Si algú treballa el mes d'agost amb un toro mecànic, que ens ho faci saber, perquè estem buscant històries de persones que treballen el mes d'agost. Però no és un toro, què és?
1: Era un cotxe conduint tranquil·lament per un poble, que és... la carretera és com una mica més...
0: Clar, d'aquells que puja i baixa la carretera. Molt bé. Per tant, ja hem resolt tots els sons de la setmana. I la primera setmana temàtica...
1: No, falta el de dijous.
0: Ah, falta el dijous, perdó. Anem al de dijous. Ah, sí.
1: Una clau de cotxe.
0: Ah, jo vaig dir que era una alarma, de què vaig dir que era? Vaig dir que era una alarma, però no sabia d'on era l'alarma, però bueno, podia ser de casa. És una clau de cotxe. Quan obres el cotxe fa això, aquest soroll? És que no tinc cotxe elèctric. Ni que vagi així que s'obri elèctric, que dic jo.
1: El del meu pare fa aquest.
0: No, el meu pare encara resolim, la clau l'has de posar dintre. Fixa't si és vell el cotxe. L'hem d'anar canviant, potser. Per un d'elèctric, que ara donen subvencions i ajuts, doncs el canviarem per un d'elèctric. Per tant, la temàtica de la setmana té a veure amb el que deia passarà avui, no, Clàudia?
1: Era Operación Salida.
0: Operación Salida, que és el que passarà aquest migdia. Ja hi ha gent que està treballant les darreres hores del dia per encarar aquesta sortida que molt d'ull a la carretera, pongan el freno, posin fre a la seva circulació, han de posar el peu a l'accelerador, sí, però el peu al fre també. I anar molt alerta, molt en compte, perquè tots els que surtin estaria bé que tornessin tots. Esperem que així sigui, esperem que hi hagi un agost de bones xifres, les anirem desgranant aquí. La setmana que ve, podem fer una mica d'espoiler del que tens pensat per la setmana que ve?
1: No.
0: No pots fer spoiler. No, és que és així de misteriosa ella. Si volen participar la setmana que ve i anar resolent els sons amb nosaltres, 676-760908. Sí.

0: Des d'ara fins a les dues tenim moltes coses per explicar. Resseguirem el camí de l'actualitat, avui fixant-nos en la intel·ligència artificial. I a partir de la una, aquí vindran una sèrie de persones que vostès coneixen molt bé. En primer terme, en Xavi Casinos, que ens descobrirà un nou secret de Barcelona amb un aire andalús. I després comença la festa. Primer amb l'Alicia Escribano, que ja és aquí a la ràdio, i avui ha vingut vestida com Agneta Falstock, la integrant d'Ava, no sé per què va així. D'altra banda, i caracteritzat com rapel, ve en Víctor Ruiz Nobel, mira, un rodolí. Avui ell ens desbloquejarà els records dels vidents de la tele, i tot seguit, un vident. En Lluís Soler Roca, que vindrà del futur per avisar-nos d'aquelles coses que hauríem de començar a fer per no patir a l'hivern. De moment fem un programa de ràdio des d'ara fins a les dues.
1: Esteu escoltant La Ciutat d'Estiu, amb Robert Calvo.
2: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa.

0: Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: La ciutat d'estiu.
3: Més de 1.000 treballadors de les empreses d'intel·ligència artificial OpenAI, Anthropic i Google han sol·licitat al govern dels Estats Units d'Amèrica que reguli el ritme de desenvolupament d'aquesta nova eina. És una informació que ja hem avançat aquest dijous al programa i en la que avui volem aprofundir. Els treballadors de les principals empreses del sector demanen a la Casa Blanca, a Donald Trump, que doni suport a mesures i a eines que ajudin a marcar el ritme de manera deliberada per evitar que el desenvolupament d'aquesta tecnologia arribi a un punt incontrolable. D'això, de controlar la intel·ligència artificial i d'entrenar-la, en sap molt una dona que fa que aquesta tecnologia faci el que ella vol, gairebé. És un crossfit diari que fa l'Amèlia López Ferrer. Amèlia, bon dia, com estàs?
4: Hola, bon dia, com estàs, Robert?
3: Molt bé, encantat de saludar-te i de tenir-te aquí, perquè l'Amèlia és col·lega periodista, ens coneixem de l'ofici, però l'Amèlia fa un temps que va dir: jo em dedicaré a entrenar la intel·ligència artificial, les intel·ligències, perquè a més, ens ho explicarà ara, és experta en demanar-li a cadascuna de les empreses que es dedica a això, o a les plataformes, el que creu que fa millor aquella plataforma, i complementar-les així, no?
4: Efectivament. I qui te diu que sóc jo i no sóc una intel·ligència artificial ara?
3: Eh? El que estem parlant ara, no?
4: No. Però podria ser-ho.
3: Jo t'he de dir una cosa, que és que a vegades he plantejat aquí a la redacció que el que hauríem de fer és, amb una intel·ligència artificial de les que fa el que estic fent jo ara, que és parlar per la ràdio, és a dir, una locució d'un text, fer-ho amb la nostra veu, amb el nostre color de veu, que això es pot fer, i que la gent detecti si som reals o no som reals.
4: En el meu cas, és molt bona idea. Clar, és molt bona idea, Robert. Al final d'aquesta entrevista direm si sóc real o no.
3: Perfecte. És molt bé, molt bé, molt bé. La Pepa Bueno fa unes setmanes ho va fer al telediari. Va fer un telediari sobre intel·ligència artificial i va haver un moment en què va dir, va fer una presentació davant de la càmera i va sortir una segona Pepa Bueno que va dir: esta que acaben de ver no és Pepa Bueno de verdad, soy yo Pepa Bueno de verdad, se lo prometo. Vull dir que arriba fins a aquest punt, fins al punt de recrear persones en moviment, amb el seu color de veu, amb les seves característiques, però l'Amèlia crec que, i així ho considera gairebé tothom que treballa amb intel·ligència artificial, considera que aquí li falta la humanitat, no?
4: Una miqueta. Té algunes coses que jo crec que encara no les ha aconseguit. Altra cosa és que és preocupant que tots aquests treballadors estiguin dient això, perquè és probable que ells estiguin veient l'evolució que tindrà en els propers anys, cosa que nosaltres només som els usuaris del model actual. I tot i així estem veient grans salts en quan canvia la versió. Imagina't si ells, que estan en el desenvolupament, no poden estar veient coses molt més preocupants. Jo, de moment, no he de dir això. Al revés. Jo crec que encara es queda curta en coses, però evidentment van sortint altres, i el que he après en aquests últims 2 anys ha sigut anar saltant d'una en altra, com tu explicaves, i anar traient el millor de cadascuna.
3: Clar. Jo t'he de dir que vaig parlar fa unes setmanes amb un enginyer informàtic que ha treballat a Noruega, que ha treballat per tota Europa, i em deia que ni tan sols ells, els enginyers que tenen la capacitat i el coneixement per desxifrar moltes coses, són capaços de saber què hi ha al darrere d'això, qui l'està confeccionant, com s'està armant aquesta intel·ligència artificial, que a nosaltres ens està arribant ara com una allau, però és una cosa que fa molts anys, vull dir, més d'una dècada, que hi ha gent que hi treballa.
4: Sí. El tema és que com que és una cosa tan útil, la utilitzem. I quan la utilitzem, ens estem exposant d'alguna manera. Li estem mostrant qui som, li estem mostrant com treballem, els nostres procediments, les nostres formes d'expressar-nos, les nostres formes de sentir, de tot això, sense voler o volent, ho fem quan ens comuniquem amb les intel·ligències artificials. Que diferent que segurament com et comuniques tu, o com ho faig jo, o com fa una companya teva, i amb els objectius que tinguem en aquell moment. I jo crec que el que passa és que aquestes màquines estan preparades per replicar tot el que fem. Són el nostre mirall, ens ajuden molt, però també aprofiten de nosaltres. O sigui, en el moment que tu i jo li parlem, elles estan aprenent de com les persones demanen les coses, què necessiten en el seu dia a dia, què necessiten anímicament, tot, ho saben tot. I llavors comencen a substituir coses que semblaven insubstituïbles fins ara. Un psicòleg, un metge... I per això també fa molta companyia, que també és algo que ens hem de plantejar, perquè vivim en una societat en què la soledat és una cosa molt malament resolta i que està passant molt en gent gran, però també en joves que estan en situació vulnerable. Molta gent està sola, i si això és un company, doncs mira, reiem dels robots.

0: animals que treuen al Japó i així, ara ja van hasta el tren. O sigui que realment hem de veure moltes coses venir. I totes aquestes coses, al final, estan suplint una necessitat que tenim. Si no, no existirien. Mira, si no, no tindrien tant èxit.
1: Clar, això que diu l'Amèlia, això que acaba d'explicar, ja s'està aplicant en diferents programes a Catalunya. Un d'ells, em sembla molt interessant, s'està fent a l'Alt Penedès i ja beneficia 150 usuaris de la sanitat pública. Són 150 persones grans que conviuen amb un assistent, que no deixa de ser intel·ligència artificial, que cada dia els pregunta com els va la vida. Els diu bon dia primer de tot, bon dia. I després els saluda i els parla i els pregunta, els recorda la medicació que s'han de prendre i té sensors que estan per tota la casa per detectar riscos de la persona, si ha caigut, si s'ha ensopegat amb alguna cadira, el que sigui. Deia un dels usuaris d'aquest servei que està molt emocionat perquè feia més de 3 anys, viu sol, feia més de 3 anys que ningú li deia bon dia quan es llevava i diu que és molt emocionant. Per tant, sí que hi ha una part positiva d'aquestes tecnologies, no, Amèlia?
0: Jo crec que sí, o sigui, hi ha coses és que no existirien si no realment no les necessitéssim. És així. I aquestes persones que estan soles, imagina't, sentir una veu. El que passa és que has d'entrar en un joc. Has d'entrar en el joc de que aquella veu és algú quan no ho és. Saps? O sigui, si la meva mare, per exemple, aquí no sé si entraria molt bé. Li agradava molt que no truquessin les persones que estan en el servei de les medalles aquestes per trucar quan et passa alguna cosa. Li encantava que la truquessin i l'expliquessin, però en canvi no hagués entrat en el joc de parlar amb una màquina, cosa que a nosaltres ens és més fàcil. Te'n recordes quan ens reien de pensar en la gent que parlaria pel mòbil, pel carrer?
1: Sí.
0: I ara és... Ens reien de dir, però com anirà la gent parlant amb un mòbil? I ara és... El més freqüent és més és que no parlem entre nosaltres.
1: No.
0: No parlem en el vagó del metro, no parlem en el bus, no parlem... Està tothom amb el seu món individual parlant amb el seu telèfon, encara que no sigui parlant amb la veu, sí que està jugant, sí que li està entrant un missatge, sí que està fent... O sigui, hem arribat a el que ens imaginàvem que no seria. La meva mare no s'imaginava parlant amb una màquina, però jo crec que nosaltres sí que estem preparats per
1: això. Amb una
0: màquina
1: que, com sempre, té un moment per colar-te-la, no? I aquí està la part humana que crec que de moment ha de seguir existint, de les persones que facin ús d'això per la seva feina diària, que és que s'ha de revisar això.
0: Sí, en primer lloc, com et deia, està la idea o el que vols, ho has de dir tu, ho has de marcar tu, has de saber què vols i has de saber una mica d'allò que demanes perquè si no te'l colarà bastant fàcilment.
1: Sí.
0: A menys que també li demanis que sempre et documenti les respostes. També no és el mateix el ChatGPT, que és el que fem servir més majoritàriament, sobretot en el nostre país, que no en altres, que altres que no estan preparats per fer això, que són tenen un caràcter una mica diferent. Igual que les persones, també les intel·ligències són diferents. Hi ha alguns, per exemple, un que té Google, que es diu Notebook LM, que només et contesta segons els documents que tu li has carregat. Així que no esperis que et digui coses que no estiguin allà. ¿Vale? O sigui, però sí que si li has posat 5 llibres sencers i li dius que busqui allà on surt la paraula antibiòtic, m'imagino que estem estudiant medicina, doncs t'ho dirà i t'ho dirà exacte i et dirà la pàgina on està. Així que aquí et podràs fiar 100%. Però amb el ChatGPT aquest, que nosaltres li demanem coses, com no ho sàpiga, prepara't perquè la creativitat que té és bruta.
1: És que l'Amèlia, que un dia ja els he dit que és periodista, escriu perfectament, s'ha dedicat tota la vida a l'ofici, però un dia va dir, escolta'm, jo entrenaré l'intel·ligència artificial per acabar fent d'escriptora irreal. Clar, ha fet quants llibres en pocs mesos? 4, no?
0: En un any he fet 3.
1: 3.
0: Quan normalment la gent en un any fa un si arriba.
1: Fa un capítol.
0: Aunque sí. El que passa és que són una col·lecció que és un experiment amb la IA. No s'amaga en cap moment que és així, eh? O sigui, són llibres que són... Per la cara veus la novel·la, com si fos una portada de novel·la normal, però si la gires, té un altre començament per darrere, que és com s'ha fet aquella novel·la amb intel·ligència artificial. Hi ha del nivell principiant, que és el primer, el segon és intermedi i el tercer avançat. Uh-huh. I, a més, porten una guia turística. O sigui, tu, ara que és l'estiu, per exemple, si vols anar a Roma, jo me l'emportaré, me'n vaig a Roma i m'emporto el meu propi llibre. És massa. Sí, és bo. Sí, doncs, tens una guia també dels punts que surten de la ciutat dintre de la novel·la. Perquè són coses que a mi m'agrada quan llegeixo una novel·la d'algú, m'agrada mirar els llocs que es citen o m'agrada sentir música relacionada. Llavors vaig dir, bueno, doncs en el llibre també l'inclourem una playlist, o sigui, que el ChatGPT també em digui cançons. Pues mira, també em va passar com a tu, que m'ensenyava cançons que no existien. Em deia cançons que quan les buscaves estaven fora de circulació o ni tan sols havien existit mai.
1: Acabo amb un tema que explicàvem aquí també fa unes setmanes i que em sembla molt, molt important. Un estudi que s'ha publicat a Science per investigadors de Harvard, que és la institució més gran de medicina del món sencer, destaca aquest estudi que el model d'OpenAI, la intel·ligència artificial de ChatGPT, ja diagnostica molt millor que els propis professionals sanitaris que porten tota la vida dedicant-se a això. Però això té una explicació, que és el que diu l'Amèlia. Com que té informació, de tanta informació, de tot el planeta, de tots els diagnòstics i de tots els tractaments, fa una mitjana d'allò i el diagnòstic és superacurat.
0: Sí, el que, per exemple, no crec que no té la intuïció que té un professional que detecta coses quan et veu.
1: Mirant els ulls.
0: I, no, i també la història, que saps que està demostrat també científicament que si t'aporta el mateix metge durant més de 10 anys, tens més anys de vida? Perquè et coneix. I llavors, igual entra i diu, tu tens algú perquè t'estic veient. Hi ha algú canviat en tu, no? Si cada vegada te van canviant de metge, malament anem, vale? Perquè hi ha una part de l'experiència que té el metge, i saps que el meu marit és metge de família, sí. O sigui que jo ho tinc molt proper, que li va molt bé que li recordin el diagnòstic diferencial en l'ordinador, perquè se'n recordi de preguntar coses que igual quan visita en la Seguretat Social 70 persones al dia se li oblida, pot ser perquè és un ésser humà, aprofites i preguntes allò, però la intuïció teva d'aquest senyor li passa alguna cosa, que això li ha arribat a passar al meu marit a la consulta, de mirar en comptes de la persona que va visitar-se l'acompanyant. Vostè li passa alguna cosa? I sé veritat. Saps? Sí. Això ho dona la intuïció. I la intuïció és una cosa intangible que acumula experiència i coneixement, però també algo que no està aquí, que és unes percepcions del no verbal, de lo que... I en canvi els ordinadors van amb lo verbal, només el que li escrius. No, el no verbal encara no saben, encara no ens agafen les expressions, no t'està filmant mentre tu estàs escrivint. Saps? No saps si li estàs enganyant, que tu podries enganyar-li perfectament, sí, també sí, a la intel·ligència artificial.
1: Però de moment no l'enganyo encara.
0: No, encara no, però espera't, perquè si algun dia això funciona amb una càmera i t'està gravant mentre tu estàs fent-lo, que no és tan impensable, llavors veurem què passa, saps? Perquè podrem detectar altres coses.
1: Jo crec
0: és positiu, és negatiu. Hem de... És el que també estava... venia al principi, que és la notícia del dia. Aquesta... Hem de regular coses. Segurament és la primera vegada que hi ha un avanç tecnològic d'aquesta magnitud que avança tan ràpidament i que encara no saben molt bé ni com. Perquè ni els que experts saben com. Pues això, pues poder sí que demana una mica de... un moment, anem a... abans de treure tot, la següent versió, anem a veure si ens convé.
1: Si no fos que acabi amb la seva pròpia feina també dels programadors que treballen, sí, en això. En fi, Amèlia López Ferrer, moltes gràcies per explicar-nos-ho i segueix entrenant la IA perquè així ens ajudaràs els demés en el darrere teu. Gràcies, que vagi bé.
0: Clar que sí, gràcies a tu.
2: L'actualitat del dia a la ciutat d'estiu.
3: Aprofita els últims dies sense IVA a Conforama. Sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Últims dies amb uns preus irrepetibles. Només fins al 4 d'agost. Conforama.
4: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: La ciutat d'estiu, amb Robert Calvo.
1: I amb en Víctor Llucià Barbero, que fa la darrera crònica en aquest programa. Sí, no, perquè no tornaràs
5: abans del
1: setembre, no?
5: No, exacte.
1: Molt bé, que bé.
5: A veure, el 31 d'agost és dilluns.
1: Sí, però fem la presentació de temporada de la ciutat. Jo no hi seré, jo, com a director temporal d'aquest programa. Jo tot soc temporal tota l'estona. En Víctor Llucià, que està a punt de fer vacances, però ens explica que avui el Barça juga, no?, el primer partit de pretemporada acomiadant-se de Ter Stegen.
5: Sí, exacte, a partir de 8:45 del vespre contra el Birmingham, primer dels dos partits que jugarà en aquest estatge que està fent a Saint George Park, a les instal·lacions de la Federació Anglesa de Futbol, i el Birmingham és un equip de la segona divisió anglesa. El Barça ja va jugar el divendres passat contra l'Europa, en un partit que era a porta tancada, a la ciutat esportiva, gairebé sense càmeres. M'estic convaleixant una mica.
1: Sí?
5: Sí.

0: Des de demà?
1: Sí, sí, sí, m'estic com marejant una mica.
0: Si estàs marejant, jo et dono vacances ja d'entrada. Vols marxar de vacances o com va?
1: M'estic trobant com malament, malestar general.
0: A veure.
1: Malestar general.

0: Anglaterra tenim una mirada posada per aquest partit.
1: Efectivament, és a les 9 del vespre i el que no s'espera que participi és Marc-André Ter Stegen, que abandonarà la concentració a St. George's Park per viatjar a Amsterdam i tancar ja la sessió amb l'Ajax. Qui ha parlat és Szczesny, l'altre porter del Barça, que ha tornat a afirmar que el club aquesta temporada aspira a tot.
2: It's quite clear when you represent this club.
3: Está bastante claro que cuando representas este club empiezas la temporada con el sueño de ganar todos los trofeos posibles. Así que este año es igual. El año pasado ganamos 2 trofeos y el objetivo es ganar más esta temporada. Siempre pienso primero en la Liga, porque es la competición en la que juegas más partidos y de la que puedes aprovechar más jugando con regularidad en la Liga, con buenas actuaciones. Hay muchos equipos que son favoritos para ganar la Champions League. Creo que estamos entre ellos, pero es un camino muy largo.
1: I el Barça, que sembla que està a punt de fitxar Jesse Bisiwu, el davanter belga de 18 anys, que signarà per les properes 5 temporades.
0: Jesse Bisiwu, és un nom que m'agrada. Aquest és fàcil, perquè de tots els difícils que m'ha posat aquesta setmana en Víctor, el món del futbol plora la mort de Franco Baresi.
1: L'excentral del Milan, llegenda del futbol italià, ha mort aquest divendres a l'edat dels 66 anys. Extraordinari defensa, capità d'un Milan llegendari, que es va convertir, Baresi, el conjunt italià, en tota una potència del futbol europeu. Va estar al Milan 23 anys de la seva vida i durant 15 temporades va lluir el braçalet de capità. A més, després de la seva retirada l'any 97, el Milan va retirar el dorsal número 6.
0: Continuen els partits de pretemporada dels equips catalans.
1: També jugarà avui el Sabadell, que disputarà el quart amistós de la pretemporada davant l'Inter Escalades Andorrà. D'altra banda, amistosos de demà, doncs el Girona es veurà les cares amb el campió de la Premier, l'Arsenal, a les 8 del vespre, i l'Espanyol s'enfrontarà amb el Middlesbrough a les 4 de la tarda.
0: Tot molt britànic. I també hi ha futbol al Real Madrid.
1: I tant, ha fet oficial el fitxatge de Carlos Aspí pagant la clàusula de 25 milions d'euros per l'exdavanter del Levante, que el curs passat va marcar 11 gols a la Lliga. L'atacant valencià ja és a Valdebebas i avui s'exercitarà amb els seus nous companys a les ordres de José Mourinho.
0: Molt bé, hi ha un home que es diu Casemiro, que és exmadridista i que es rendeix a Messi.
1: I tant, això agradarà als fans del Barça després de que ahir parlés Casemiro, l'exjugador del Madrid, des de la seva presentació amb l'Inter de Miami. El pivot brasiler es va desfer en elogis amb el capità de l'equip, que no és un altre que Leo Messi.
4: Todo el mundo sabe que he salido libre del United y tenía muchas opciones, tenía Italia, tenía muchos equipos para jugar y estoy donde quiero estar y por supuesto de jugar con uno de los mejores. Entonces, eso quiero disfrutar, estar con él, hacerlo ganar, hacerlo más grande, que es de los dioses, si no el dios del fútbol. Entonces, quiero disfrutar con él y seguir ganando con él.
1: El dios del fútbol. Casemiro signa per un any amb opció a ampliar fins al 2029 i compartirà vestuari amb altres exculers com Jordi Alba i Luis Suárez.
0: Casemiro, que ja ha parlat de Messi, continuen els homenatges als campions del Mundial per part dels seus pobles d'origen. Això és preciós. Això m'encanta.
1: I tant, doncs fa uns dies vèiem com el central Cubarsí, que ha fet un Mundial espectacular, era homenatjat al lloc on va començar a jugar a futbol, Vilablareix, i avui ha sigut celebrat David Raya, el porter, que si bé no va tenir molts minuts, ha sigut reconegut a Vilanova i la Geltrú.
0: Te dedica el Toni Nieto, el nostre delegat a Vilanova, em va enviar una sèrie de 273 fotos amb en Raya, que em va dir, això he estat avui amb ell, i vaig dir, jo ho comentarem demà, home, no passa res. I he estat amb ell i s'ha fet moltes fotos. En Raya, doncs, i en Cubarsí, que han estat homenatjats a casa, això es vol dir, són profetes a la seva terra. I què més?
1: Podríem dir, sí. I David Raya, des d'aquesta celebració que ha tingut a Vilanova, ha fet balanç del que ha sigut la seva temporada.
5: Creo que son una temporada esas de ensueño con un poco agridulce por la final de Champions, pero pensando en un yo de 8 o 9 años, que también habrán niños aquí y en toda España que sueñen cómo pueden conseguir esto, pues es un sueño, ¿no? Por ejemplo, en 2010 ver cómo España ganaba el Mundial y ahora pues nosotros levantar la Copa y traer la segunda estrella a España, pues ha sido una cosa increíble, un sueño hecho realidad.
0: En Raya, que ha estat homenatjat a Vilanova i la Geltrú, qui ens escolti des d'allà, la nostra emissora Vilanova és el 96.3 de la FM i també ens poden escoltar a través de la nostra app i tot això. I la web Víctor, què?
6: Jo no he marxat, no he marxat, era broma, era broma. Estic perfectament i amb el Pere us quedeu en unes mans excel·lents, eh?
0: Ens quedem en unes mans que jo crec que són molt interessants. Sí. Les anirem descobrint les properes setmanes. Que vagi molt bé l'estiu.

0: L'aeroport del Prat viu aquest divendres una jornada de màxima activitat amb l'arrencada de l'operació sortida de les vacances d'agost. En total s'han programat 1.142 operacions, de les quals la majoria són de la companyia que més té presència en aquest aeroport, que és Vueling. Tot i ser una de les jornades de més vols de l'any, la fluïdesa ha estat la nota predominant aquest matí a l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona al Prat. No s'hi han vist grans cues als taulells, per tant estigui tranquil o tranquil·la vostè si hi ha d'anar, i tampoc hi ha hagut retards de les companyies. Això fins a aquesta hora. Mentrestant, a les carreteres, omplir el dipòsit del cotxe és ja 16 euros més car, més de 16 euros més car aquest estiu que no pas el de l'any passat respecte al del 2025. Això pels cotxes dièsel. I s'enfila 7 euros més en els de gasolina 95. Comença l'operació agost cremant la visa i després, al setembre, ja ens estrenyarem el cinturó.
1: Esteu escoltant La ciutat d'estiu.

0: programa, un programa de ràdio que cada dia va de viatge. Som així? Però és que és sostenible el cotxe que tenim, eh? No contamina, és elèctric, el carreguem a la tarda i llavors al matí el tenim perfecte. I primer s'hi posa la Clàudia Moreno, que no condueix tot això, no té carnet, però és un cotxe virtual, ja m'entenen vostès. Ho fem tot virtual des de la ràdio. I avui, ella que és tan obedient i tan treballadora, fa tot el que li dius, el millor que sap i el millor que pot, li vaig dir, hem d'anar a la Catalunya interior, eh? No ens hem de fixar només en les costes. I avui podríem dir que anem a un lloc que té a veure amb aquestes estades estivals, però que també té una part molt invernal. Ja ho explicarem. On anem avui, Clàudia?
1: Com bé has dit, la zona interior de Catalunya està super infravalorada. Jo he descobert coses noves fent aquesta, intentant complir aquest mini repte que em vas posar. Avui ens anem a Urgell, la comarca de l'Urgell, al poble d'Agramunt.
0: Home, Agramunt, que bé!
1: Que combina història, patrimoni i gastronomia.
0: I què té d'aquestes tres potes, que ara les anem repassant? Sí. Gastronomia segurament s'hi menja molt bé.
1: S'hi menja molt bé. Però hi ha una cosa que ha fet famós a Agramunt arreu al món, que és el seu torró.
0: Ah, el torró aquell dur, és veritat, el torró d'Agramunt, clar. Home, la meva mare sempre té, del lot de Nadal anterior, durant tot l'any, reserva un parell de paquets de torró d'Agramunt per anar menjant-ne tot l'any. I clar, això vol dir que a casa meva, en qualsevol moment de l'any, per exemple aquest, és Nadal. Ja és Nadal, Clàudia.
1: Ja és Nadal, ja queda molt poc, molt poc.
0: En fi, no és Nadal encara, estem a l'estiu, sí, home.
1: A mi si arriba no em fa res. No?
0: Ah, t'agrada el Nadal a tu?
1: Molt, molt, molt.
0: Sempre com has dit? Sí! Home, això m'agrada molt perquè vol dir que potser, encara que tu facis una estada estival aquí a la ràdio, qui sap si per Nadal et podríem tenir aquí...
1: Porteu-me per un especial de Nadal.
0: Home, perdona... En aquest programa fem un especial cada any.

0: l'últim dia d'abans de les festes de Nadal i fem un concurs de Nadales que és molt popular a Catalunya.
1: He de cantar?
0: Has de cantar?
1: No, doncs no, llavors no.
0: No, clar que has de cantar, però no entres en el concurs tu. Tu formes part de l'equip.
1: Ah, bueno.
0: Però escolta'm, aquí hi ha un premi molt fort, eh?
1: Quin és el premi?
0: Doncs mira, un any vam entregar un premi que era un sopar per dues persones a Le Grand Buffet, a Narbona, a França.
1: Uau!
0: Sí, sí, i un pernil, i un lot de productes. Molt bé, sí, sí. Tenim un gran programa per Nadal, però de moment, com els deia, estem encara a l'estiu, senyora, si no s'espanti, no s'espanti. Encara no fem Nadal.
1: No.
0: Estem a Agramunt.
1: A Agramunt, va. Deixant de banda tota la seva tradició torronaire i tot el que es pot visitar allà relacionat amb el torró, també té un nucli antic que és increïble per fer un viatge a l'edat mitjana amb els típics carrers empedrats, porxos i els edificis que conserven aquesta essència de fa segles. Un dels grans atractius és l'església Santa Maria d'Agramunt, que és considerada una de les grans joies del romànic català. Té una portalada espectacular i uns capitells esculpits que la converteixen en una visita imprescindible, si pareu, per Agramunt.
0: Doncs mira, jo et proposo que un cap de setmana ens n'anem a Agramunt, abans de Nadal.
1: I qui condueix?
0: En autobús, anem amb un autobús o amb un tren, el que arribi a Agramunt. Jo li preguntaré a la Núria Mora de Lleida, la nostra delegada a Lleida, que em faci el trajecte, no m'ho farà Google Maps, m'ho farà la Núria Mora, que s'hi entén més, i l'anirem a visitar al carrer Pallars de Lleida, que és allà on hi ha la nostra emissora, i ens escolten allà a través del 94.1 de la FM. Molt bé, Clàudia, doncs seguim el programa. Si vostè, que és un altre poble que no és Agramunt, i ara està dient, home, no han parlat del meu poble encara, doncs ens ho pot explicar amb una nota de veu de WhatsApp o amb un missatge de text al 676-760908 i la Clàudia parlarà del seu poble, que esclar que sí, que queden molts dies de programa.
2: Renueva la tecnología y el equipamiento de tu negocio con el renting de Grenke. Alquila manteniendo tu liquidez sin desembolsos iniciales y pagando cómodas cuotas mensuales tanto si necesitas renovar un ordenador, mobiliario o instalar una placa solar. Estudio gratuito sin comisiones ni gastos de apertura. Infórmate en grenke.es.
0: És divendres i aquesta hora és el torn d'en Xavi Casinos. Xavi, bon dia, com estàs?
3: Molt bé, bon dia.
0: Que és un home misteriós que s'endinsa pels carrers i per les places de la ciutat de Barcelona per descobrir-ne secrets que la resta no solem veure a simple vista. Ell va més enllà, entre els llocs, i ens destapa aquestes històries que ens explica setmanalment aquí, en la versió de temporada i també en aquesta versió estival. Avui en Xavi ens porta molt a prop de la ràdio, on som nosaltres, estem a la Rambla, per tant anem al barri del Raval de Barcelona, a la zona més antiga de la ciutat, és amb la Ciutat Vella, i anem a un lloc on hi ha una petita Andalusia.
3: Bé, anem al carrer Sant Pau, al número 34, correspon a l'hotel Peninsular. És un hotel d'una certa antiguitat, té més de 100 anys. La qüestió és que si pugem al primer pis i trobem el camí, arribarem a un lloc espectacular que és el pati interior. Un pati de tres pisos, abalconat, que en realitat estem parlant d'arquitectura modernista, però que recorda, per la seva ambientació i per la font que té al mig, que proporciona aquest soroll relaxant constant, ens trobem una mena de pati andalús.
0: Un pati andalús que tothom té la imatge, els hi ve al cap, com és un pati andalús. No sé si té algun distintiu d'aquests tipus de decoració de pati andalús.
3: No, però realment quan entres et topes amb un tros d'Andalusia al mig del Raval i la història és la següent. Aquest hotel, abans de ser hotel, havia estat convent dels Agustins. Els Agustins, que estaven en el convent de Sant Agustí, on ara hi ha el Museu de la Xocolata, al costat del Born, aquest convent va resultar molt malmès durant els combats del 1714 i per tant no podien continuar visquent allà, es van traslladar en aquest lloc del Raval on van fer el nou convent. I precisament el pati, aquest pati abalconat, és l'antic claustre. I aleshores les habitacions que donen als balcons que conflueixen en el pati eren les antigues cel·les dels frares que allà hi vivien, no? Doncs bé, la qüestió és que van estar allà fins al 1835, que va venir la desamortització, i el 1875 és quan es va reconvertir en hotel. gràcies a dos empleats italians de la Fonda Oriente, de l'Hotel Oriente avui, que van decidir independitzar-se i van obrir aquest hotel. Digues.
0: No, dic que la veritat, que la gent que s'hi pugui acostar i pugui entrar. Perquè és un hotel, veurà que és un lloc molt, molt espectacular.
3: És bastant espectacular, o sigui, crida molt d'atenció i és un impacte tremendo. Doncs bé, aquest hotel va tenir el seu moment gloriós al poc d'obrir, que va haver-hi l'exposició universal del 1888, i molta gent, els forasters, i van a allotjar-se buscant un lloc una mica de luxe en aquell moment. Avui no és un hotel de luxe, és un hotel una mica mitjà. Això sí, està molt ben ubicat en el centre de la ciutat i a pocs metres de la Rambla.
0: Està molt a prop de la ràdio, com deia, estem a prop de la Rambla, en aquesta zona en la qual hi ha tants racons amb història, però que un no s'imaginava que dins d'un hotel hi podria haver.
3: No.
0: Els hi descric el que poden veure si s'hi acosten. És un pati, com ha dit en Xavi, que recorda un pati andalús, amb aquestes tres elevacions, aquestes tres plantes que hi ha, i a més hi ha plantes, moltes plantes, però plantes de verd, eh?
3: Sí. Domina el verd.
0: Doncs acostin-s'hi, que és un lloc molt maco de veure, i la veritat és que m'ha semblat impactant. Això està a l'Hotel Peninsular, aquí, al barri del Raval de Barcelona, en aquest antic claustre de monjos, i que ara té un altre ús, com tantes i tantes coses que abans eren de l'Església i ara ja no ho són.
3: Ah, efectivament.
0: Xavi, divendres que ve seguim descobrint secrets de Barcelona amb una mica de gorra, una mica d'aigua i una mica d'ombra, si pot ser,
3: sobretot,
0: perquè fa força calor. Gràcies per venir, Xavi, que vagi bé. Adéu-siau.
3: Vinga, adéu.
2: La ciutat d'estiu, amb Robert Calvo.
0: Seamos sinceros, veranos hay muchos, pero el verano bueno, el bueno de verdad, es el que recordamos y queremos repetir toda la vida. Por eso, Frutas Bollo quiere que este verano te quedes con lo bueno. Disfrutando de su melón, que está riquísimo, qué rico que está, y de su sandía, tan espectacular que ha sido reconocida con el sello Sabor del Año. Frutas Bollo, este verano quédate con lo bueno. Per cosa bona, l'audiència d'aquest programa, que sempre està allà, participant, animant-nos, abraçant-nos des de l'altra banda de la ràdio, fins i tot en 31 de juliol. Espero que ningú sigui del Club dels Fluixos que marxa de vacances demà. Els vull tots aquí dilluns, i totes, No, que ningú marxi, Val. De moment ens estan explicant coses molt interessants. Els hem preguntat, si vostè pogués dominar la intel·ligència artificial i fer-li fer coses, què li faria fer? Que li tregui coses del damunt, del dia a dia, de planxar, de rentar... Ens estan dient això amb notes de veu al 676-760908.
4: Divendres, bones vacances.
0: Gràcies.
4: Doncs. Molt bones vacances. Jo també marxo avui de vacances.
0: Ah, molt bé, dos fluixes.
4: I mireu, jo al GPT este, com es digui, que m'ho fes tot. Que vingués a treballar a tots els llocs per mi. Que vingués a treballar. Que em fes tota la casa. Tot, inclòs el menjar, la neteja, tot. I mentre ella treballa per mi i guanya els calés que hauria de guanyar jo em vaig al gimnàs, em vaig a caminar, em vaig a esmorzar por ahí. Per la tarda m'apuntaria a ioga o m'apuntaria a pilates, qualsevol cosa d'aquestes així, i a viure la mar de bé.
0: Clar que sí.
4: A veure si són capaços de fer-ho. Una abraçada.
0: Una abraçada. Aquesta és l'Olga de Rubí, que com noten cada dia, ella mentre fa la nota de veu, recull de casa, fa el dinar, tanca el cotxe... La intel·ligència artificial podrà fer moltes coses, però mai no farà el que fa aquesta senyora, que mentre fa la nota de veu, fa moltes coses. Ha tancat una cremallera, ha tancat també una porta, ha passat la clau, no sé què, ha fet un soroll estupendo que acompanya. És el relat de la vida, que seguim fent aquí a la 1:19.
2: La ciutat d'estiu.

0: Aquesta sintonia ja ens posa en solfa perquè entra a l'estudi d'Alícia Escribano. Alícia, bon dia, com estàs?
1: Entro ballant, eh?
0: Sí, entro ballant una música que les persones, els més antigues del lugar, recordaran i els més estudiosos del lugar també.
1: També, també, és veritat.
0: Perquè això és una melodia d'Antón García Abril que va donar banda sonora a la pel·lícula El turismo es un gran invento.
1: És que El turismo es un gran invento.

0: És un gran inventor.
1: Anton García Abril, que és un dels grans compositors de melodies d'aquest país, compositor, entre altres, de L'Hombre de la Tierra, de Félix Rodríguez de la Fuente, o de Anillos de Oro, de la Diosdado i el...
0: Era una gran sintonia. Home! Preciosa, aquella música.
1: Preciosa. Doncs això
0: I avui tenim, amb aquesta secció, una mica lleier, també, una mica... Oi que sí? Una mica... Ara li diuen vintage.
1: Sí, bueno, o boomer, o...
0: Boomer, però vosaltres també.
1: A mi em diuen en aquest programa, ara no. Ara no m'ho diuen perquè no hi són els dos, com ho diuen cada dia. La Míriam està de vacances i el Gerard està de vacances.
0: I què et diuen?
1: Però cada dia em diuen el vintage.
0: Però escolta, és el que està de moda ara, el vintage.
1: Bueno, és que jo sóc un adelantat al meu temps. Ara d'aquí dos dies vindran uns fent-se vintage, però no.
0: És veritat. Nosaltres en aquesta secció el que fem és viatjar, però viatjar els nostres records. Perquè segurament amb aquesta cançó, quan la posem ara, vull que tots a casa també feu l'exercici de repescar en aquelles carpetes antigues que tenim a la memòria de records d'algun estiu, a través d'aquesta música que va ser cançó de l'estiu. Per què? Perquè el 4 de març de 1974, aquesta cançó guanyava Eurovisión i es va convertir en una cançó icònica de la cultura pop del segle XX. Cap èxit d'Eurovisió supera aquesta cançó que l'any passat va fer 50 anys i que sonava així. Mira, mira.

0: A nosaltres ens agrada ballar, cantar...
1: A més, aquesta cançó va guanyar el Festival d'Eurovision a una ciutat, una localitat del Regne Unit que jo recomano molt viatjar, que és Brighton.
0: És veritat,
1: Brighton,
0: és veritat.
1: És que està al sud del país. Vostè se'n va a Londres en avió i s'agafen un tren a Brighton, que és caríssim, per cert. Però el poble és meravellós.
0: Maco. Doncs la veritat és que els ABBA cantaven aquesta cançó que era la rendició d'una dona davant d'un galant, no? Davant d'un home. Una dona que queda parendada, queda enamorada i que perd la batalla, per dir-ho d'alguna manera, davant d'aquest home. No?
1: És una mica la història d'ells mateixos.
0: Sí, és la història d'ells mateixos i també és la història de la conquesta i de com Napoleó va perdre la guerra a Waterloo el 1815, no? Va perdre aquesta batalla. Tot i això, la cançó dels ABBA té un to alegre, té un to festiu, difícil d'identificar amb una derrota on va morir gent realment, no? Arran de la cançó, turistes, historiadors i friquis del món militar i de les batalles van començar a viatjar a Waterloo per veure en directe. Avui continua viatjant molta gent a
1: que
0: Waterloo.
1: No és on viu el Puigdemont, eh?
0: No és on viu el Puigdemont, però és veritat que per nosaltres, pels catalans, sí. Waterloo és molt més que ABBA i que el Napoleón amb la batalla. Ara tenim un altre motiu més perquè ens vingui a la memòria algun record, no? I és el tema de Puigdemont, no? Què sabem de Waterloo, la gent? Doncs home, si féssim una enquesta, veuríem que sobretot el que sabem és que la cançó d'ABBA es deia així, no? Per tant, la gent de Waterloo, en el fons, doncs gràcies, ABBA, perquè ens vau escollir i ens vau posar en el mapa, no? Waterloo està a Bèlgica, la regió de Valònia, té un museu que repassa la història d'aquesta batalla i és una destinació de golf a només 20 quilòmetres de Brussel·les, capital, no? I la veritat és que dintre de les rutes de visites que fa molta gent per Bèlgica, doncs fan parada de Waterloo, que sobretot arran d'aquesta batalla i dels ABBA, té nom i cognom dintre del mapa turístic.
1: Clar, Waterloo! Aquesta cançó també la posen avui en dia a les discoteques i la balla tothom, eh?
0: Tothom.
1: La coneix tothom. Les cançons...
0: Em recorda que tu i jo, mira, parlem ara de records compartits.
1: L'estiu passat
0: tu i jo vam anar a un concert d'aquest grup que fa, no, homenatge...
1: A les nits d'Occident
0: vam anar...
1: Al Palau de Pedralbes de Barcelona.
0: I vam tu i jo cantar tots
1: dos. Totes.
0: Les sabíem totes. I què vam dir tu i jo? Ostres, quanta gent jove.
1: Sí.
0: Te'n recordes?
1: Sí,
0: hi havia molta gent jove cridant, cantant, no? És veritat que...
1: Jo et dic que quan arriba el moment que en un concert o en una discoteca sona això...
0: La gent corre cap a la pista, no?
1: Vinga, tots cap a la pista, perquè és Waterloo d'ABBA.
0: La pel·lícula de Meryl Streep ha fet molt
1: sí.
0: I el musical,
1: bueno,
0: també.
1: El musical d'ABBA, que ha recorregut el món sencer i que ha tingut molt èxit a tot arreu, que se segueix fent a moltes ciutats del món. Després la pel·lícula Mamma Mia, que l'altre dia aquí a la redacció vaig parlar de Mamma Mia i algú em va dir, jo no he vist mai Mamma Mia. I vaig dir, com? El Gabriel Figueredo, el coordinador d'informatius, em va dir, jo no he vist mai Mamma Mia, com pot ser?
0: Que fuerte.
1: Em deixes explicar una anècdota quan acabis les teves?
0: Sí, jo no tinc... Només t'he de dir-te una cosa, que si la gent vol, de veritat, viatjar a un lloc relacionat amb ABBA, amb Waterloo, heu d'anar, sobretot a Estocolm.
1: Estocolm, que hi ha el Museu d'ABBA.
0: El Museu d'ABBA és una visita, jo l'he fet... I reconec que tant si t'agrada molt el grup com si t'agrada poc, allà tens una visita de mínim dues hores amb material original, l'explicació de les seves vides, de com s'arriba a fer aquesta tanta quantitat d'èxits que van fer. És un gran homenatge, pots cantar, que jo sé que la part de cantar del karaoke te la deixem per tu.
1: Bueno,
0: allà. Però bueno, que té per diverses hores aquest museu, a banda de que Estocolm com a ciutat també és maquíssima. No? Tots molts espanyols van cada any a Waterloo, he estat buscant, informant-me, i és veritat, cada any molts van a Waterloo a visitar la localitat perquè realment té un tour força interessant.
1: Deixa'ns explicar una anècdota. Una anècdota, no, una història d'ABBA que la vaig explicar aquí fa un temps, el 21 de juny, aquí no, a les Bones Mans, que vam fer un programa dedicat a la música, ho recordaràs, Alicia, i preparant aquell programa jo vaig descobrir aquesta història i vaig pensar que l'havia d'explicar perquè si algú no la sabia, l'ha de saber. Parla d'ABBA.
0: Sí.
1: Parla molt bé d'ABBA.
0: Ah.
1: I és que aquest grup, ABBA, l'any 1979 va publicar una altra cançó, que és Chiquitita.
0: Oh, Chiquitita,
1: Chiquitita, saben quina cançó estic parlant?
0: Chiquitita.
1: Doncs aquesta cançó, Chiquitita, a dia d'avui salva vides a tot el món. Avui encara està salvant vides, sobretot a l'Amèrica Llatina, a països subdesenvolupats de l'Amèrica Llatina. Per què? Perquè els seus autors, Björn Ulvaeus i en Benny Andersson, van donar tots els drets de la cançó de manera perpètua, és a dir, fins a l'infinit, als països subdesenvolupats on UNICEF treballa intensament. Per què? Perquè no s'abusi de les nenes en aquests països subdesenvolupats.
0: Oh, que maco, eh?
1: encara aquest any passat, vull dir, cada any UNICEF a explicar la quantitat de coses que s'han pogut aconseguir gràcies als drets d'aquesta cançó. Doncs l'any passat es va aconseguir salvar la vida de 1.000 nenes. 1.000 nenes que no han patit l'abús sexual en aquests països subdesenvolupats, com per exemple a Guatemala. Allà es fan programes anuals on es donen no només cobertura, acompanyament a aquestes nenes, sinó també a les seves famílies, i se'ls ofereix una llar i un tractament i una atenció psicològica.
0: Que maco, perquè, escolta, darrere de cada cançó hi ha històries. La gent que s'està seguint a parar per la ràdio, segurament els més grans del lugar, com dius tu, tenen els seus propis, que ens ho enviïn. Algun record amb ABBA, amb Waterloo, amb aquell festivals d'Eurovisió en blanc i negre. Segurament recordes a la iaia asseguda, nerviosa, perquè ella volia que guanyés fulano. És a dir, tots tenim darrere de cada cançó, i sobretot les cançons de l'estiu, no?, que ens transporten a altres èpoques, a gent de la família que ja no està amb nosaltres, no?, que van compartir, que ens vigilaven quan nosaltres ens banyàvem a la platja, no?, que ens preparaven l'entrepà a la tarda. Tantes i tantes coses boniques dels estius de la nostra vida, que tots tenen banda sonora, no?, com aquesta.
1: Doncs això, que aquesta cançó segueix fent solidaritat a països que la necessiten i salva la vida de tantes i tantes persones en països com, per exemple, Guatemala i altres de l'Amèrica Llatina, que tenen aquests programes gràcies als drets d'aquesta cançó que se segueixen cobrant a dia d'avui, que es compten per, imagina't, milions, milions.
0: Sí,
1: Alicia, moltes gràcies
0: per venir.
1: Gràcies a tu. Això que ha dit l'Alicia, que ens ho poden enviar, el que vulguin, ho poden fer al WhatsApp del programa.
2: 676 76 09 08.
1: Alicia, ja ens retrobem dilluns.
0: Ai,
1: que passis
0: gràcies.
1: Un cap de setmana.
0: Igualment.
1: Adéu-siau.
2: Esteu escoltant La Ciutat d'Estiu, amb Robert Calvo.
3: Este verano Balloon Story llega a Barcelona. Descubre el plan perfecto para toda la familia. Una experiencia inmersiva con más de 600.000 globos, arte, color y espacios que sorprenderán a pequeños y mayores. Vívela este verano en Espacio Inmersa. Entradas en balloonstory.com.
2: Robert Calvo a La Ciutat d'Estiu.
1: No estic sol. No estic sol en aquest programa, ja ho escolten. El moment més alegre del matí, del migdia, és quan arriba a l'estudi 1 d'Onda Cero Catalunya, a les Rambles de Barcelona, amb Víctor Ruiz Nobel. Víctor, bon dia, com estàs?
4: Hola, bon dia.
1: Avui en Víctor, que ja saben que aquesta temporada estival ens està desbloquejant records, així es titula aquesta secció, que no n'havíem dit el nom encara, records desbloquejats, no?
4: Exacte.
1: Recuerdos desbloqueados. I ell està desbloquejant aquelles coses que segurament algunes coses encara estan molt fresques.
4: Sí, abriendo portales interdimensionales en tu cerebro y echándolo para atrás.
1: ¿Cómo has dicho esto?
4: Abriendo portales interdimensionales en tu cerebro.
1: Y volviéndolo para atrás.
4: Y volviéndolo para atrás como una yenca.
1: Val. Segurament els personatges dels quals avui ens parlarà el Víctor Ruiz Nobel són també interdimensionals, perquè estan entre
4: Exacto.
1: una dimensió desconeguda
4: aquí
1: i la terrenal. Ara parlarem dels personatges que avui ens visiten.

0: Ai, tinc moltes ganes d'aquesta secció que tanca la primera setmana completa d'aquesta ciutat d'estiu, perquè avui el Víctor ens ajudarà a veure-hi més enllà, no?
1: Exacto. Vamos a hablar de unos momentos donde había en la tele un señor con túnica que podía decidir tu futuro.
0: Ah.
1: O un señor con una vocecilla argentina que a lo mejor te decía qué número de la lotería tenías que comprar. Y es que vamos a viajar a una época mágica, aunque quizá a día de hoy ligeramente preocupante a nivel creencias, que sería esta época de los adivinos de la tele.
2: Soy ciudadana de un país democrático, ¿te quieres callar?
0: Esta llegó más tarde, esta es a la misma, usted llegó
1: y
0: a los 90.
1: Y la armó bien gorda.
0: La armó bien gorda, pero hoy hablamos de los adivinos en televisión, que antes eran en su mayoría hombres, por cierto.
1: Es verdad, esto ha cambiado, ¿eh?
0: Ha cambiado.
1: Bueno, estaba... Fíjate que no murió hace mucho Cristina Blanco, la vidente.
0: Ah, sí, es verdad.
1: Sí.
0: Que era la madre de Miguel Ángel Blanco. Era...
1: Y hija de la abuela de Miguel Ángel Blanco, que se hizo famosa con La Tata. Todo el documental
0: sí.
1: De La Tata.
0: Ella, Cristina Blanco, estaba embrujada. Wow, me estoy transportando al momento de Tino, que yo no lo viví porque era muy pequeño, lo recuerdo vagamente, pero luego lo he visto evidentemente en vídeos, y digo, qué tío más increíble. O sea, ¿cómo feia allò en aquella època? Bueno, perquè tenia també poca vergonya i ganes de dir, escolta'm, això ja...
1: Però per lo visto era un dandy, eh?
0: Això ja és diferent. Sí,
1: claro.
0: Ah, sí?
1: Era un dandy heterosexual.
0: A mi m'encanta.
3: Estrella embrigada, víctima del desamor.
0: Ai, m'encanta que posem aquesta música dels 80 per ambientar aquesta secció. Avui Tino Casal, que era heterosexual, dius? Primera notícia. No, de veritat. A veure, avui ens parles d'uns personatges que en algun cas tampoc hi havia...
1: Claro, porque si yo pongo en tu cabeza y tú dices, vale, con lo que yo recuerde los 80, los 90, ¿quién mandaba?
0: Dos nombres.
1: ¿Quién mandaba? ¿Quién era el adivino de la tele?
0: Rapel.
1: Exactamente.
0: Es que no hay otro.
1: Nuestro Darth Vader.
0: Nuestro hombre de gafas.
1: Exacto.
0: Imposibles, que luego trató de imitar vagamente una política catalana que es Eulàlia Reguant.
1: Exacto. Que, o sea, nunca... la vi una vez en persona, no. Y es verdad que de cerca era un poco rapel.
0: Aquí venía las tertulias antes y yo decía... El tracta d'imitar, però no hi arriba.
1: No, però...
0: O sigui, l'ullera tracta d'imitar a Rapel, però mai no serà la de Rapel.
1: Li mancaven els anells. Li faltaven els anillos.
0: Eulàlia Reguant, pel que fa a les ulleres, mai no serà Rapel. Adivina, no sé si ho serà. En fi, avui parlem d'aquests homes que a la televisió feien... Bueno...
1: Hi ha un código queer.
0: T'he de dir una cosa, que és que abans dels 80, i això n'hem parlat al Nits de Ràdio amb en David Cervelló, jo vaig promocionant aquí tots els programes en els que apareco, veus?
1: Claro, claro, tu m'ho haces muy bien.
0: Fa un temps vam parlar de José María Íñigo, que va ser un dels homes transgressors de la televisió dels 70, 60, 70, que va portar a la tele l'Uri Geller. Te'n recordes,
1: claro,
0: l'Uri Geller,
1: claro,
0: que trencava culleres a la tele?
1: Con la cuchara,
0: a favor.
1: Sí, claro.
0: Aquell no era evident, aquell era que tenia superpoders.
1: Digamos que era il·lusionista. Jo crec que Uri Geller era il·lusionista.
0: Vale. Quedem-nos en això. Rapel era l'home que, a més, és personatge televisiu perquè sí.
1: Sí, perquè, claro... A ver, Rapel empezó de adivino y al principio yo creo que se tomaba en serio el personaje, es decir, él creía adivinar cosas al principio, ¿no? Uh-huh. Y luego se convirtió en una especie de socialite rara.
0: Bueno, es que estaba en Marbella en los veranos.
1: Claro, porque era ya un personaje, digamos que pasó de adivino
0: a personaje televisivo.
1: A personaje televisivo.
0: Bueno, es que...
1: Claro, y le servía su código queer, su túnica, sus anillos, las sombreras, esa vocecilla, esas gafas al revés. Claro, era una cosa entre un faraón egipcio y las cortinas de un hotel. La reina de los signos zodiacales, ¿quién era?
0: Bueno, ¿no me estás diciendo que hay algo que te perturba, te atormenta, o cómo era aquello?
1: ¿Es Géminis?
0: No, mi queridísimo Piscis.
1: Ah, perdón.
0: ¿Esperanza claro. Gracia ya estaba en los 80?
1: No, estaba como en los 90.
0: Ah, claro, pero bueno, es de aquella época. Bueno, que se ha jubilado este año, ¿eh?
1: Claro, pero...
0: Lo hemos comentado en Nits de Radio, un programa que yo...
1: ¿Se habéis contado los años de cotización de Esperanza Gracia?
0: 40 años.
1: Mírala.
0: 40 años haciendo lo mismo, que es cada día a las 2 de la madrugada. Ella,
1: claro,
0: ha dicho,
1: ella dice, yo tengo un espacio de las 2 de la madrugada, es como estos de Teletienda, ¿no?
0: Sí, pero es que ella dijo, mira, dice, me han pasado varias cosas. La primera es que la juventud ya solo ve TikTok, ¿no? Solo ven TikTok y no ven más allá. Luego, a las 2 de la madrugada duerme todo el mundo hoy en día. Ya no hay trasnochadores. Porque hay
1: cosas, es verdad.
0: Cosas para tomarse que ya no te ayudan a no
1: triptófano, ya con el triptófano.
0: Ya la María no falta
1: nada.
0: Y luego, que es que no tiene sentido el horóscopo, porque voy a decir una cosa. La videncia, lo que viene siendo el horóscopo,
1: ¿sí?,
0: no existe.
1: Uy. Esto vamos a verdad por programa, ¿eh?
0: Bueno, es que yo tengo que decir que yo conozco una persona, también lo he comentado.
1: Escucha,
0: en algún programa.
1: Yo tengo un pero, ¿eh?
0: Conozco a una persona que es además paisana tuya. Paisano tuyo.
1: Y no es Marisol.
0: Y no es Pepa Flores. Es un hombre que durante un tiempo se dedicó a escribir el horóscopo,
1: ¿sí?,
0: para un periódico de tirada nacional.
1: Sí, sí.
0: De mucho prestigio. Que firmaba un tucutucu inventado que tenía un nombre...
1: Sí, un seudónimo.
0: Y él me contaba lo que se divertía escribiendo aquellas cosas, ya. Y que la gente se tragaba a pies juntillas. Señora, el horóscopo, por lo menos de algún periódico...
1: No, claro.
0: No existe.
1: También te digo, te voy a decir una cosa. Yo una vez, rollo de, bueno, me creo lo que quiero y tal, o me río leyendo el periódico de la revista, ¿vale? Pero luego conocí a una persona que era vecina mía y un día me dijo, te voy a hacer una carta, que dime tu fecha de nacimiento, tu esto...
0: Pero eso es otra cosa, yo
1: escucha,
0: creo.
1: Escucha, a mí me dio un poco de miedito, sí, ¿eh? Sí, sí. Acertó muchas cosas,
0: que hay gente con poderes,
1: de cosas que yo no he compartido, cosas de tu mismidad.
0: Pero no es el caso de Rappel.
1: No, ni de...
0: Ni de Octavio Cebes.
1: Oh, Octavio Cebes.
0: Octavio era entrañable.
1: Octavio es la versión horóscopo de Hilario López Millán.
0: Claro, efectivamente.
1: Es acompañante de marquesas, digamos.
0: Exacto, era el chico de compañía. Luego estaban los grandes ilusionistas, ¿eh?
1: Sí, claro, porque pasamos de los adivinos a los hipnotistas, al Tony Camo de Rafael Acarrá.
0: Bueno, Tony Camo.
1: Claro, de
0: Cadormi.
1: ¿No? Y Rafael Acarrá ahí muerta.
0: El que ponía las monedas en los ojos, se ponía las monedas. Sí, hombre, sí,
1: Anthony Blake. Tony Camo.
0: Todo lo que han visto es producto de su imaginación.
1: Exacto.
0: Y luego estaba David Copperfield.
1: Claro, ya pasamos, digamos, vamos subiendo de nivel hasta David Copperfield, que te hace un espectáculo en Nueva York y hace desaparecer un rascacielos, ¿no? Esto se convirtió en un negocio donde de repente había gente de variopinta en la tele, bueno, como el maestro Joao. A día de hoy, Benita.
0: Hoy es Benita. Pero ha cambiado mucho la cosa. Yo creo que la gente es menos crédula, por suerte, y ya no se traga todas estas mandangas.
1: A ver, es que pensar que... Porque cuando decía, bueno, cuéntame, ¿estás
0: conozco
1: con tu marido? ¿Por qué llamas? No, es que me ha engañado mi marido. Pues, oye, lo tienes que dejar. Oye, ya lo sé, no hace falta que... No soy adivina.
0: En los 2000 llegaron Sandro Rey y compañía.
1: Uy, ¿verdad?
0: Tengo que decir que esta persona que escribía el horóscopo para ese periódico de tirada nacional sin ser vidente... copiaba y pegaba, por ejemplo, el Aries del 20 de enero, te lo copiaba en el Piscis del 20 de abril. Y ahí lo dejo. Sí, sí, sí.
4: La ciudad de Estiu.
5: Barcelona no se visita, se vive. Y hay un lugar donde lleva viviendo mucho tiempo. Fonda España, donde la historia se degusta. En el Hotel España, junto al Liceu, cocina bajo la dirección de Martín Berasategui. Reserva en el 93 22 009 22 o en la web de Fonda España.
6: Hola, vengo del futuro para ayudarte.
0: I aquest estiu se suma a aquesta cita radiofònica l'home que mai no desapareix de l'antena d'Onda Cero, perquè ja està de gener a desembre. És en Lluís Soler i Roca. Com estàs, Lluís? Bon dia.
7: Què tal? Com estàs, Robert? De fet, és com un hotel. He canviat d'habitació. Passo de la 01 a la 02.
0: Molt bé. Però la 02 no és menor
7: perquè
0: que la
7: 01. Perquè és estiu.
0: Ah.
7: Home, s'ha d'explicar tot.
0: És que en realitat nosaltres som els taloners del programa de l'any. No?
7: Ah, exacte, sí. Vale. De la pretemporada. Estàs com el Barça?
0: Clar.
7: Fent pretemporada.
0: Molt bé. Doncs en Lluís Soler, ja saben que durant l'any ens posa dilemes cada divendres a l'antena.
7: Exacte.
0: Però les seccions han de descansar, com els dilemes, que s'han de generar perquè a partir del mes de setembre puguin arribar aquí a l'antena frescos i que puguin obrir el debat entre la societat. Però en Lluís és un home molt previsor. És un home que ho té tot previst, ho té tot pensat, meditat, pensa més enllà que els demés.
7: Sí, així em va.
0: No, així et va de bé. I com que pensa més enllà que els demés... Li vam plantejar que, com que no vol fer vacances, li vaig dir, doncs escolta, vine a la ràdio un dia a la setmana, no que vinguis cada dia,
7: no, clar.
0: Un dia a la setmana, i si us plau, poses a l'antena consells, que siguis una mica l'Helena Francis del segle XXI.
7: Ho dit d'una altra manera. És que jo estic veient que tothom aquí l'estiu està a la platja, a la piscina, al bareto, al xiringuito o guingueta. Però no ens estem adonant que estem badant.
0: Ah.
7: Sí.
0: Es diu així aquesta secció?
7: Quasi, no sabem com es diu la secció. Però el que sí que es diu és coses que hauries d'estar fent ara a l'estiu i que no estàs fent, que estàs perdent el temps.
0: Ah, molt bé.
7: Com per exemple.
0: A veure, estem plantejant una secció en la qual vostè ha d'estar molt atenta, molt atent, perquè això és servei públic.
7: Home.
0: Servei públic vol dir que vostè ha de prendre nota, no cal que faci vol dir a paper, perquè ja
7: no,
0: té el telèfon
7: fàcil,
0: mòbil,
7: cal...
0: i això pot recuperar vostè després, si ho perd ara mateix, si ho perd, ho pot recuperar al nostre web ondacero.es/Catalunya o a la nostra app, que és magnífica, i ja ens hi escolta molta
7: gent. O ens
0: gent.
7: Truca, ens truca i li expliquem.
0: Mira, al final de la
7: donarem
0: sessió...
7: el teu telèfon.
0: Donarem el telèfon.
7: El teu, sí.
0: Ah, el meu?
7: El teu,
0: no,
7: el teu.
0: No cal. En Lluís ens farà aquí una sèrie de consells per abordar aquelles coses que sempre ens agafen a correcuita a la tardor i a l'hivern, que podríem començar a fer ara.
7: És que a mi em passa, jo l'altre dia estava a la piscina i dic, i aquesta gent aquí tan feliç, i no és capaç, no se'n recorda que d'aquí, re, 4 dies, ja tindrem fred a casa.
0: Ah, sí, clar, perquè arribarà...
7: Ara tots a córrer a comprar, comprar les mantes. No, no,
0: quatre dies, quatre dies.
7: No. Ara, atenció, consells que s'han de tenir perquè no t'enganxi el toro.
0: A veure, per on comencem aquesta primera secció?
7: Doncs mira, comencem per preparar la casa.
0: Preparar la casa, què
7: vol
0: dir?
7: Sí, perquè aquí, mira, ara tenim molta calor, ens estem queixant, però no recordem que després vindrà el fred.
0: Sí.
7: L'Alfred García. Aquesta broma ja està feta, amortitzada. Després vindrà el fred. Llavors, amb el fred, tot és a correcuita, ahir les mantes, que aquesta fa pudor a gos, ahir que no sé
0: què... Com que fa pudor a gos?
7: Hi ha gent que té mantes que fa pudor a gos i no tenen gos, o sigui, no m'explico. No sé.
0: Però, escolta'm,
7: no tinc
0: ni idea com això de portar-la a la bugaderia un dia a l'any?
7: Bueno, sí, però s'ha de portar ara a l'estiu, perquè és més econòmic.
0: És a dir, tu estàs dient que amb aquests 30 llargs, 40 fins i tot,
7: no tant,
0: que fa
7: sí, no
0: aquests
7: no
0: dies
7: no aquí 4 dies ja farà fred.
0: Tu estàs preveient ja que d'aquí que ens agafarà el fred de cop.
7: Home, i tant. Mira, per exemple, les xemeneies. Ai, que ens agrada quan arriba l'hivern, no? I la tardor anar a la casa rural, a cremar llenya... Aquestes tonteries que ens agafen ara, tots els que ara estem a la Costa Brava, o a Cadaqués, o a on sigui, passant l'estiu o a la piscina. Però pensem ja en la llenya. Tenim llenya suficient?
0: Però escolta'm...
7: Perquè ara és molt més econòmica que d'aquí 3 mesos.
0: Ah, molta gent els de...
7: Compra-la ara!
0: Molta gent s'ha passat el pellet, això que es crema,
7: sí,
0: perquè
7: que això
0: consumeix...
7: ningú sap dir bé.
0: És pellet, no? Pellet o
7: pellet. Pellet, sí. Telet, penyec, llenya.
0: Sigui com sigui...
7: Que és aquesta coseta petita que tu pots al foc i va cremant.
0: Les cures xemeneies, no?
7: Sí.
0: Allò que feia el Bert amb Mary Poppins, no?
7: Exacte.
0: Que feia de escura xemeneies,
7: sí,
0: i anava pels
7: desollinador.
0: El desollinador, que buen desollinador serà.
7: Senyora, sí.
0: Doncs vostè ha de netejar ben...
7: Home, vostè
0: la,
7: o
0: de
7: algú.
0: Suja, ha de treure la suja de la xemeneia, que llavors no, el Pare Noel ha de passar-hi. M'entens? El Pare Noel ha de passar-hi.
7: Que tu ja estàs anant molt més... Molt
0: bueno,
7: més
0: però és que clar, si jo sóc més previsor encara que tu.
7: Per tant...
0: El Pare Noel ha de passar,
7: exacte,
0: ha de passar net, no es pot embrutar, és un home que va de blanc,
7: exacte,
0: i de vermell.
7: Exacte,
0: vull dir,
7: exacte.
0: I llavors, la caldera...
7: La caldera s'ha de revisar.
0: S'ha de revisar.
7: Perquè ara no necessites la flameta, perquè clar, ara et dutxes així fred.
0: Jo fa 2 mesos
7: que
0: em dutxo fred.
7: Saps que hi ha gent que no es dutxa ni a casa? Es dutxa allà, a la dutxa de la piscina. És que hi ha gent molt cateta a la vida.
0: Que no es dutxa.
7: Sí, és molt, molt porca.
0: Sí. A veure, és a dir, caldera revisada.
7: Atenció,
0: la caldera revisada, perquè llavors
7: tota
0: arribarà...
7: Amb tota la sal, tot el dia, tio.
0: Arribarà aquell dia del mes d'octubre que cau una pluja molt forta,
7: tu què prefereixes?
0: Un monzón d'aquells que refresca molt, i aquella nit ja t'has de dutxar amb aigua calenta.
7: Però tu prefereixes fer olor a clor o a sal?
0: A clor, sempre.
7: Quin horror, per favor.
0: No.
7: Dutxeu-vos, per favor, estimats.
0: Sí, és molt important dutxar-se.
7: Una miqueta. Purgar els radiadors, netejar les xemeneies.
0: Ah, mira, espurgar els radiadors.
7: Comprar les mantes, això que ja ho hem dit, que és molt important.
0: Sí.
7: La llenya, no us deixeu la llenya, perquè ara... Saps què passa? Que després estem tots, que anem a la benzinera a posar 10 euros de gasolina, de 95, sí, i veus allà un fajo, un grapat de llenya, que te la cobren a preu d'or, com si fos oli.
0: Sí.
7: Com si fossin lingotes d'oro. Compro oro, compreu llenya. Doncs és el mateix.
0: Jo també tinc una altra solució, que és molt més econòmica, que segurament segueix molta part de la població, o bona part de la població, que és abrigat. Vull dir, hi ha gent que a casa...
7: Home, això és una gran solució.
0: Sí.
7: Tens fred, abrigat.
0: Jo començaria a treure ja allò que una companya d'aquesta casa i amiga, la Berta Torrades, sempre em deia que la seva àvia, quan anava a les colònies del col·le, deia, posa't el potro solar, que volia dir el forro polar.
7: El forro polar.
0: Doncs
7: com li deia?
0: El potro solar.
7: Potro solar.
0: S'hauria de començar a treure el potro solar i una mica la jaqueta, ja d'aquell... Saps aquella jaqueteta que t'has de posar per la Mercè?
7: La rebaqueta.
0: La rebaqueta per la Mercè. Sí. Per la Diada ja te la pots estar posant.
7: Sí,
0: fixa't
7: sí,
0: el que
7: sí,
0: dic.
7: Sí, sí, sí, sí.
0: En fi, previsor, en Lluís Soler...
7: Que després que no diguin que no us hem dit.
0: Clar, aquesta és l'ànima d'aquestes...

0: secció és això, que no us diguin que no us ho hem dit, que no n'hagueu pres nota, és el vostre problema. Però nosaltres aquí sempre tenim un telèfon obert, el 676-760908.
1: Que en el moment que truqueu l'agafem, eh? Home, estem aquí, vamos, tot el dia.
0: Tot el dia. I com que Lluís Soler aquest estiu ha volgut venir aquí a fer previsió, i jo li he dit, ets una mica el Ramon Sánchez Ocaña.
1: Ai, sí.
0: Del segle XXI, i ell sempre quan acomiadava el programa deia allò de...
2: Escríbanos porque el próximo programa tendremos en el estudio de Más Vale Prevenir a un panel de cualificados especialistas para responder a todas y cada una de esas preguntas. Nada más, les esperamos el próximo viernes. Hasta entonces, buenas noches.
0: Molt bé, doncs escolta'm, el próximo viernes ja ens presentaràs aquest panel d'expertos que faran aquí les delícies de l'audiència del programa.
1: Sí, sí. Jo només us recomano que mentre esteu a remull, aneu pensant què hauríeu d'estar fent i què no esteu fent.
0: Lluís, fins la setmana que ve.
1: Adéu-siau. Adéu-siau. Adéu-siau.

0: Angeli, de En tren de lujo, él viajaba. Bueno, de lujo.
1: Oh, de lujo, de lujo.
0: No, porque Rodolíes no es de lujo. Rodolíes es por sortir del pas.
1: Sí.
0: Del pas de Diana.
1: O no sortir mai.
0: Sí. En Peter Hendrik Fanés, altrament conegut com en Baba Pere Enric, se'n va cada dia a Gelida. Primer ve aquí i després marxa a Gelida perquè ell viu allà. Algun dia ens has d'explicar alguna cosa bonica de Gelida, que puguem visitar. Mira, està entrant ara mateix el cap de tècnics d'aquesta casa aquí a l'estudi.
1: Sí, ja he fotut a la càmera, eh?
0: Que ja s'ha donat un cop amb les càmeres noves que ens estan posant. És que això és una cosa que ens donarem aquí. Tindrem mal de caps amb això. Bé, la gent no sap de què parlem. Ens estan posant càmeres a l'estudi, senyora. Ens podrà veure aquí lo guapos que estem cada dia.
1: Gran hermano VIP.
0: Sí. Tornem al tren. Ell va al tren cada dia, i va i ve, i allà troba històries. Ell és molt observador i ell diu, aquella senyora què deu estar fent ara mateix amb aquell llibre que no em sona? I li pregunta. I avui s'ha trobat amb qui?
1: Doncs avui m'he trobat amb el Rafa, un home de 48 anys que ha captat la meva atenció perquè anava superben vestit. Amb una americana grisa, un pantaló amb la pinça, camisa blanca, dic, bueno, només veure, he pensat, aquest home té pinta de treballar de cara al públic en algun lloc molt interessant. Uh-huh. I no ha barrat, perquè el Rafa es veu que és director d'un hotel molt important, no diré quin, però està al centre de Barcelona.
0: Però és de luxe?
1: Bueno, més o menys, sí.
0: T'he de dir una cosa, una vegada vam tenir aquí un director d'un hotel de luxe, que per cert ens va dir que a partir de 250 euros ja és luxe, la nit. I ens va explicar unes històries per no dormir, de gent molt excèntrica.
1: Bueno, a veure, no sé si són històries per no dormir, però algunes cosetes m'ha anat explicant. I bueno, jo al principi tenia molta curiositat perquè no sabia què és el que fa un director d'hotel i tenia ganes de saber de què va aquesta feina.
2: Bueno, tractar amb les persones, tant els clients com el personal de l'hotel. Jo crec que són les dues potes principals de la meva feina.
0: Molt bé, doncs tractar amb la... Clar, és que la feina d'un director d'hotel és... No? M'imagino, està pendent del senyor de la recepció, també del bar que no li ha arribat el licor que va demanar per la seva estada i d'aquell servei d'habitacions que no ha arribat a l'hora que va tocava a l'habitació 237.
1: O si algú fa tard de dir-li, estàs tu, què, on estàs? No?
0: Com, fa tard on?
1: Si algun dels seus treballadors fa tard, doncs sí, mira, de gestionar-ho tot perquè estiguin tots impoluts
0: a l'hora. Jo conec una directora d'hotel, la Sara Orue, que treballa aquí al barri del Raval, som veïns, en aquest cas d'ella, de feina amb casa meva, però té moltes històries per explicar. Un dia convidarem aquí la Sara Orue, que és la germana de la Eva Orue, periodista, companya i que ha estat directora de la Fèria del Llibre de Madrid. Què t'ha explicat aquest home?
1: Doncs com que el que estàvem dient, com que sabem que la vida d'un hotel és molt, molt intensa, us he volgut saber quins són els problemes quotidians del seu dia a dia.
2: De vegades amb el mateix, amb tant el personal com amb els clients es poden donar situacions o l'estructura de l'hotel, problemes, he fet dues apertures, són una mica difícils, però bueno, sí, al final tires cap endavant i tot es soluciona.
0: Aquell director d'hotel que vam tenir aquí, Peter, ens va dir que és un hotel de luxe, eh?
1: Sí.
0: Una vegada s'hi va allotjar una família reial europea concreta, no ens va dir quina. Tota la família va tancar una planta sencera de l'hotel i quan va arribar el monarca en qüestió, o el príncep en qüestió, va dir no m'agrada el color, no m'agrada la decoració, si us plau, tota la planta nova per demà. I van haver de venir els pintors, els paletes, i ho van fer tot nou, perquè ell olia de color vermell.
1: Sí?
0: Sí, sí.
1: Jo també soc molt del color vermell. Quin és el teu color?
0: El vermell també m'agrada moltíssim.
1: Sí?
0: Vermell i blau.
1: Bueno, doncs com que sabem també que un hotel és molt més
0: sobretot el verd, que avui vas molt...
1: Avui vaig

0: corporatiu.
1: Sí,
0: em vaig veure l'altre dia, em vas donar enveja i he anat mirant, dic, a veure, alguna camisa així polo i tal, ell... que sigui color corporatiu.
1: Molt bé. Queda explicat, el, com es diu aquest home que estem escoltant avui?
0: Rafa.
1: El Rafa és director d'hotel.
0: Doncs es veu que, bueno, com gestionar un hotel és molt més que donar habitacions i organitzar reserves, de vegades hi ha moments bastant sensibles en què s'han de prendre decisions difícils.
2: Van tindre una vegada una persona que es volia tirar per la finestra de la seva habitació al pati de l'hotel. Vam haver de cridar Mossos, vam tindre psicòlegs... Sí, aquesta potser va ser de les difícils.
0: Com ho vas enfocar?
2: Bueno, primer vam parlar nosaltres directament a la persona per mirar que no es tirés, que, bueno, que tot s'ha de parlar, i després sí que van trucar a Mossos i ells ja tenen els seus protocols i, la seva, i ja saben el que tenen que fer.
1: Això ha de ser molt dur, trobar-te amb aquesta situació. No confondre això amb el que passa en alguns hotels de costa.
0: De balcònic.
1: El balcònic, que ho fan els britànics que venen aquí. Clar, allà paguen un dineral pels cubates, aquí paguen 2 duros, i se'ls foten així un darrere l'altre, i llavors diu, i ara en tiraré de la planta 4 a la piscina, i cau just al bordill de la piscina.
0: Bueno, però gràcies a Déu, no tot és balcònic en aquesta vida,
1: sí.
0: Ni tots són intents de suïcidi, que realment aquests moments és quan demostres que saps treballar i com saps gestionar-ho en moments de crisi.
1: Segurament l'hotel té coses molt més sucoses, vull dir, d'escenes que tu has viscut per error i que no t'havies de trobar, o divorcis sonats que s'han donat a l'hotel. També hi ha hagut algun mort, la Rita Barberà es va morir en un hotel.
0: Bueno, no parlarem de morts, però sí que de moments sucosos.
2: Una vegada va vindre David Bisbal a l'hotel i hi havia un Botones que era superfan i, bueno, em va costar una mica de parar-li els peus perquè, clar, si li volia llançar a sobre.
0: I llavors, tu ets íntim, no?, de David Bisbal?
2: No, jo no sé quin íntim. Va vindre de client d'un hotel meu.
0: I vas parlar, i vas demanar un autògraf o algo?
2: No, jo no.
1: El Bisbal va anar a un hotel i es va trobar amb un fan.
0: Sí, sí. Estava allà, ¿cómo está la máquina? Sí. I se li va tirar a sobre el Botones.
1: Jo m'imagino que aquest tipus d'artistes han de tenir molta paciència. I al final va amb el sou, no? El que viuen el seu dia a dia, que és que es troben amb gent contínuament que els demana fotografies però, i autògrafs.
0: Però jo vull saber, Robert, jo vull saber si hi ha algun famós a qui t'hi tiraries a sobre. Què dius, aquest?
1: Que em tiraria a sobre?
0: Sí, algun famós.
1: Que m'hi tiraria a sobre,
0: Que el Bustamante, o què?
1: No, Bustamante, per favor, no. Doncs un Miguel Ángel Silvestre, per exemple.
0: Sí?
1: Per exemple. O... Sí, un Miguel Ángel Silvestre crec que seria el meu prototip.
0: Un Max Navarro, què? Què, Clàudia?
1: Un qui?
0: El Max Navarro.
1: No sé qui és.
3: Home, sí, és guapo,
0: no?
3: Però jo crec que no tinc possibilitats.
0: Tot és intentar-ho, era.
1: Ara parlen el seu idioma aborigen, que jo no sé quin és, i no sé
0: qui... Després t'ensenyaré qui és Max Navarro.
1: Explica'm qui és Max Navarro, que jo no sé.
3: És un que ha estat aquest Operació Triunfo.
1: Ah, jo no he vist Operació Triunfo.
0: Però l'has de veure, aquest home canta com una estrella.
1: Jo us dic,
0: com una estrella.
1: Si la pregunta és qui m'agradaria, com has dit, que se m'abreonés al damunt o que jo m'abreonés sobre d'aquesta persona?
0: Que tu et tiressis a sobre d'aquesta persona.
1: No, Miguel Ángel Silvestre, sens dubte.
0: Sí?
1: Sí, i tant, ho tinc claríssim. Anem a escoltar l'audiència, us sembla? Que ens estima molt i que està aquí fins i tot el 31 de juliol. Espero, que dilluns hi siguin, que no falli ningú. Avui els estem preguntant, i a vostè què li agradaria que fes la intel·ligència artificial perquè li tregui mal de caps del dia a dia? Doncs coses com aquesta.
4: Bon dia, nois. Doncs a mi m'agradaria que la IA em fes pràcticament tot, Perquè, vamos, les feines de casa, entre que són tan avorrides i monòtones, des de planxar, que amb la calor ara, pues mira, si m'ho fa,
0: no
4: estupendo. Fes lavabos, fes vidres.
0: En
4: fi, que pràcticament tot. Viva la IA. Que tingueu un bon dia, nois.
5: Buenos días, Robert. Soy Raúl de Tarragona.
1: Hola, Raúl, pues, qué ilusión.
5: Sí, nosotros trabajamos el mes de agosto, el mes de junio, el mes de julio, el mes de septiembre, octubre. Estamos aquí en la costa. Como hay que dar un buen servicio a los turistas que llegan a disfrutar de estas bonitas tierras y estas bonitas playas, pues tenemos que estar por aquí trabajando para que no les falte de nada y que se lleven una buenísima impresión de nuestra querida costa catalana y que disfruten de su tiempo libre. Así que a mí me toca, querido Robert, hacer vacaciones en Navidad porque me encanta la Navidad y me voy a esquiar.
1: Muy bien.
5: Robert, que vaya muy bien, me alegro mucho de hablar contigo. Un abrazo fuerte.
1: Yo contigo un abrazo muy fuerte.
6: Pues yo a la inteligencia artificial le pido que me cocine. Odio cocinar. Odio pensar qué hacer, qué tengo que comprar para hacerlo. Comer me encanta, pero cocinar no puedo con ello. Así que yo, con que me cocine, yo con lo otro me apaño, Y bueno, y también se me puede decir cómo ganar mucho dinero sin hacer nada, ya estaría estupendo. Adeu, bon cap de setmana.
1: Adeu, bon cap de setmana, guapa. El que crec que farà la intel·ligència artificial és deixar-nos a molts

0: sense sou,
1: sí.
0: Perquè ja fa les nostres tasques completament. M'ha emocionat molt escoltar el Raül de Tarragona, que feia molt temps que no l'escoltava, perquè com nosaltres, clar, allà escolten el Pablo Alcaraz, és el 95

0: Perquè quin any estem avui?
1: El 1984.
0: Home, el meu any. Jo vaig néixer l'1 de maig del 1984. Per tant, aquell estiu que ara ens explicarà era molt petit. No m'assabentava de res encara, Clàudia.
1: No, bueno, va ser un estiu molt televisat. Primer de tot perquè van tocar Jocs Olímpics, en aquest cas a Los Angeles, però bueno, que tampoc
0: que
1: hi ha...
0: Que l'any que ve tindrem Jocs a Los Angeles?
1: Sí,
0: no, d'aquí dos
1: anys. El 28. No hi ha gaire cosa a destacar, més que l'atleta Carl Lewis i les seves 4 medalles d'or en disciplines d'atletisme.
0: Carl Lewis és una llegenda.
1: I deia que va ser un any molt de tele, o més bé de pantalles, perquè va haver dues estrenes mítiques. La primera, Els cazafantasmes d'Ivan Reitman.
0: La Clàudia, el Peter no ho sé, perquè té 30 quants?
2: 37.
0: La Clàudia no sap què són els Ghostbusters.
1: Sí, bueno, vamos a ver, sé què són, però no els he
0: vist. Sí, cosa, però no els ha sobreviscut. Ho penses i dius, però ho hem quedat perquè veiem a la tele. Uns senyors que anaven com amb unes mànegues pel carrer...
1: Sí, amb una motxilla d'aquestes plutòniques, sí. Capturant esperits per Nova York. Jo no sé què és més mític, si la peli o la cançó aquesta.
0: La cançó és meravellosa.
1: La cançó és increïble.
2: La peli...
0: Ojo. Jo no he vist la pel·lícula. No? No, he vist la sèrie, Los Bastos.
2: Pues aquest que falta setmana...
1: Però ja tens plan
0: per aquest film. Era una sèrie, no? O era una pel·lícula? Es va fer la pel·lícula després, però era una sèrie, no?
1: Sí.
0: Hi ha 4 pel·lis, em diu el Dani. Molt bé. Què més passava a la tele?
1: També es va estrenar una pel·li que, bueno, era una comèdia de terror.
0: Els Gremlins.
1: Els Gremlins, una producció de Steven Spielberg, que ens presentaven aquests muñequitos que eren bastant cuquis, eren adorables, però també eren entremaliats. No es podien mullar, ni exposar la llum, ni menjar després de la mitjanit, perquè la podien liar bastant.
0: Tu, després de la mitjanit, també la pots liar bastant, em sembla, no?
1: No.
0: Però abans de la mitjanit, la Clàudia té plans per aquesta tarda. I tu què faràs que plegues d'aquí 10 minuts? De 3 minuts plegues.
1: D'aquí 3 minuts plego. Bueno, jo això no ho faré aquest finde, però...
0: Ella està reservada, no diu res perquè la premsa no la segueixi, no?
1: Bueno, aquest pla és tranquil, per desconnectar, i és una visita... a les caves Codorniu, de Sant Sadurní d'Anoia.
0: Ostres, molt bé. Hi he anat. Tu n'hi passes pel llavant? És la teva línia, aquella?
2: Però sí, això és era una excursió del col·le que fèiem abans,
0: ja,
2: i superxulo.
0: Jo no la vaig fer, aquesta. Doncs
2: l'has de fer.
0: A la Hobby de Rubí.
1: Pues el recorregut comença visitant el conjunt modernista de Josep Puig i Cadafalch, que està declarat bé cultural d'interès nacional. Però un dels moments més guais de la visita és que es fa un trajecte amb un tren elèctric que recorre pues, part dels 30 quilòmetres de les galeries subterrànies.
0: Això ho podem fer aquesta tarda o la tarda que sigui d'aquest mes d'agost, que poden passar allà una estona les persones que no marxin del país. Vull dir.
2: Entres bé i acabes, surts bé doble.
1: I ara m'ha dit, evidentment, la visita acaba amb un tas de caves.
0: Però només una copeta, no et deuen donar, perquè si tu en tota l'ampolla...
1: Hi ha diferents experiències, amb diferents quantitats. Aquí hi ha cadascú...
0: Han d'anar-hi en tren, per tant, no? És important perquè si bebes no conduzques. Això és molt important. Allà, tornant de les caves, i en qualsevol moment d'aquest mes d'agost, que ara comença l'operació sortida, ara a les 3 de la tarda ja comença la cosa a les carreteres a animar-se, i esperem que segueixin en pau les carreteres, que no tinguin mal de caps... i que, a més, puguem tornar o puguin tornar tots els que sortiran aquesta tarda. Per tant, no em revelaràs, Clàudia, què faràs aquesta tarda. Aquest cap de setmana no, tampoc m'ho diràs, no?
1: No.
0: Ja me n'assabentaré per la premsa dilluns, segurament.
2: Ui, després li preguntem.
0: Que vagi bé. T'has passat bé aquesta primera setmana?
1: Sí, m'ha passat
0: bé. Una mica atabalada, potser, eh?
1: No, però s'ha estat bé.
0: Amb els teus sons i la teva secció que tu volies. Divertit. Passa-t'ho bé aquest cap de setmana.
1: Gràcies.
0: I en Peter Hendrick, ara s'agafarà un tren... A quina hora el tens, a Gelida?
2: D'aquí res, a un quart.
0: Molt bé, doncs surt corrent, que el cap de setmana t'espera. Dilluns us espero aquí tots dos, eh? Vinga. I també a tots vostès, i a totes vostès, que fan possible aquest programa de ràdio i que seguim explicant les històries de la vida que passen aquí i fora d'aquest estudi. Els espero dilluns. Ara la ràdio segueix. De seguida, Notícies Migdia amb en Ricard Jiménez i després moltes coses més. I aquesta tarda, la brúixola amb en Joan Valentín Marco a partir de les 7. Senyores, senyors, passin bona tarda i bon cap de setmana.
3: La ciutat d'estiu, amb Robert Calvo.
4: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Hace menos de un mes, el 8 de julio, una sentencia del Tribunal Supremo dictaminó que no puede haber devoluciones en caliente de los inmigrantes interceptados en el mar, es decir, de aquellos que intentan alcanzar a nado las costas de Ceuta o de Melilla. Es el inicio de la crisis que estamos viviendo, que sufre la ciudad autónoma de Ceuta, que desde hace unos días, lo denunciaba ayer en Más de Uno el presidente Juan Jesús Vivas,

0: Notícies migdia, amb Ricard Giménez.
1: Què tal? Bona tarda. La prioritat del president de la Generalitat, Salvador Illa, és resoldre la crisi de l'habitatge.
2: Ara, la prioritat, si vostè em diu, ara vostè quina prioritat té? Finançament. Perquè és bo per tothom. Què hem de millorar amb l'habitatge? I vostè triï una situació, una única, que ho preocupi, l'habitatge. M'agradaria veure més grues, m'agradaria que per tramitar un per transformar sòl, per poder construir 1.000, 2.000, 3.000 habitatges, no haguéssim d'estar 10 anys.
1: I si seguíssim fent una llista dels deures que Illa té pendents d'acabar una vegada torni de les vacances d'estiu, apuntaríem la consecució de finançament singular, la millora del servei de Rodalies i retrobar l'excel·lència del sistema educatiu. Així de clar i contundent s'ha mostrat fent el balanç d'aquest curs polític, quan també ha trobat moments per felicitar-se d'haver aprovat els pressupostos d'aquest any i de la bona marxa de l'economia catalana. És precisament aquest triomfalisme el que rebutgen tant l'oposició com els seus socis d'investidura. Marcos Díaz, bona tarda.
3: Bona tarda, Ricard. Segons els portaveus de Junts i la dels Comuns, Salvador Vergés i Jéssica Albiach, el president lidera un govern sense rumb i allunyat de la realitat dels catalans.
4: El govern Illa el que fa és improvisar quan els escàndols i quan les crisis, els problemes, doncs ja han esclatat. Cal assumir responsabilitats quan hi ha hagut errors, quan hi ha hagut problemes, i ells no ho fan.
5: No sé en quina Catalunya viu el president. En la nostra ja els puc dir que no, perquè avui el president el que ha fet ha sigut un exercici de negació de la realitat.
1: La crisi migratòria de Ceuta torna a situar la immigració al centre del debat públic.
3: Avui parlarem amb un investigador del CIDOP per entendre per què es produeixen aquestes situacions i quines dificultats plantegen a les administracions.
1: Gairebé 4 de cada 10 municipis catalans, un 36%, encara en aquest cap de setmana amb un risc molt alt o extrem d'incendi forestal.
3: La situació coincideix amb la quarta onada de calor que va començar aquest dijous i que es podria allargar fins al 5 d'agost. Davant d'aquest escenari, els agents rurals mantindran prohibit l'accés a 6 espais naturals, concentrats especialment a les comarques centrals, a Ponent i al sud de Catalunya.
1: La situació es complica per a desenes de veïns afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro, el Putxet.
3: Una nova esquerda estructural detectada en un dels edificis obligarà a ajornar com a mínim fins al setembre el retorn a casa de prop del 40% dels residents evacuats.
1: I aquesta nit arrenca el Festival Terra Mar de Sitges amb una de les veus més reconegudes de la música catalana.
6: Yo quisiera cantando
3: Sílvia Pérez Cruz inaugurarà el certamen coincidint amb els 30 anys de trajectòria artística i amb la presentació d'un nou treball amb cançons inèdites.
1: I el titular dels esports ens el porta el Pere Parés. Què tal? Bona tarda.
7: Bona tarda, Ricard. El Barça juga avui el seu primer partit de la pretemporada contra el Birmingham, a qui s'enfrontarà a 3:15 del vespre. Destaquen les absències de Balde, que no ha volgut forçar, després de les molèsties que ha patit a l'esquena, i de Rafinha, que tot just va aterrar de les vacances fa un parell de dies. Tampoc jugarà Fermín, que encara s'exercita al marge dels seus companys, després de la seva lesió al cinquè metatarsià del peu.
1: Repassem la previsió del temps amb la Noelia García. Què tal? Bona tarda.
8: Bona tarda. Avui divendres a Catalunya continuem amb altes temperatures en plena onada de calor. S'esperen màximes superant els 38 graus a gran part de l'interior. 40 graus a Lleida, 36 a Girona, 32 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Aquesta tarda sol i cel clar, però atenció al Pirineu de Lleida. Es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes localment fortes amb calamarsa i fortes ventades. Demà dissabte baixaran lleugerament les temperatures, però continuaran altes, excepte al Pirineu i al litoral, on seran temperatures més suaus. Els termòmetres marcaran 39 graus a Lleida, 36 a Girona, 32 graus a Tarragona i 31 a Barcelona. Continuarà el sol i el cel clar, però tèrbol, amb l'entrada de pols en suspensió. Durant la tarda, possibles ruixats al Pirineu i al sud de Tarragona. És una informació d'AEMET.
1: Són les 2 i gairebé 35 minuts de la tarda. El control tècnic, Fran Villar. Abans d'entrar en l'informatiu, pendents de l'operació sortida d'aquest primer cap de setmana d'agost, milers de conductors ja són a la carretera, camí de les seves destinacions de vacances. Connectarem amb el Servei Català de Trànsit per saber quina és la situació a la xarxa viària catalana i quins són, si és que ara n'hi ha, els punts més complicats d'aquest divendres. Sílvia de la Moqueta, bona tarda.
9: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Comencem parlant de dues vies tallades per incendi forestal, per la caiguda de llamps. A la part

0: nord del Berguedà, en concret la carretera que porta cap a Castellà del Riu i a la zona de Montmajor. Pel que fa a la mobilitat ja de sortida del cap de setmana, la P7 presenta aturades, per exemple, a la Jonquera en sentit França, a Barberà amb dos sentits a la marxa, al Papiol en sentit a Tarragona, per exemple, i les dues rondes ja presenten molta mobilitat, típic també de que és divendres i hi ha moltes persones ja que marxen d'estiueig, en el cas de la B30, la lateral de la P7 també amb aturades i sobretot també problemes en algun punt com per exemple la C60 a la zona d'Argentona cap a l'enllaç amb la C32. Una vegada més, demanar-vos cautela i que no baixeu la guàrdia. Molt bona tarda.
1: I mentre les carreteres concentren milers de desplaçaments en aquesta operació sortida, els que agafen el cotxe també notaran l'impacte en l'encariment dels carburants. Omplir el dipòsit és aquest estiu més car que fa un any, uns 16,5 € més en els vehicles dièsel i uns 7 € més en els de benzina 95. A més, aquest dissabte entra en vigor una nova retirada dels ajuts als carburants. A la Jonquera, però, molts conductors francesos, atenció, continuen omplint el dipòsit aquí, a Espanya, perquè malgrat l'encariment el surt més barat que a França. Però no tothom marxa per carretera. L'aeroport del Prat també viu un dels caps de setmana amb més moviment de tot l'any. Entre avui i diumenge hi ha programats més de 3.300 vols, amb més de 1.100 operacions només per aquest divendres, per avui. Tot i l'elevat volum de passatgers...
2: Bueno, com no sol venir molt, doncs l'estic veient una mica més ple del que tocaria, però bueno, bastant normal també.
3: Sí, venimos a tiempo, pero sí, ha sido llegar y hemos dicho... Uau, que és demasiada gente, no és normal.
1: El matí ha transcorregut amb normalitat, sense grans cues ni incidències destacades, una situació que molts viatgers celebren mentre comencen les seves vacances d'estiu. Salvador Illa arriba a l'equador de la legislatura amb dues urgències, la reforma del finançament i la crisi de l'habitatge. El president de la Generalitat també ha assenyalat altres prioritats, com la millora del sistema educatiu, la gestió forestal o l'impuls de les obres públiques. El cap de l'executiu ha fet avui balanç del curs polític i ha aprofitat, Marcos, la compareixença per reivindicar l'estabilitat del seu govern.
4: Sí, una estabilitat que porta Salvador Illa a descartar qualsevol remodelació.
5: Jo estic molt content amb els consellers que tinc, amb la feina que fan, i per tant no tinc el cap cap canvi més enllà del que he anunciat recentment i pel que vaig compareixer justament la setmana passada per donar-me compte al Parlament de Catalunya.
4: D'aquesta manera, el president de la Generalitat ratifica la consellera d'Educació, Esther Niubó, en plena crisi per l'errada a les proves PISA.
5: I he demanat a la consellera que arribi al final amb aquesta qüestió, per veure què ha passat. Naturalment, el que ha passat no hauria d'haver passat, per tant, que arribi al final. Quan tinguem aquesta informació, prendrem les decisions que haguem de prendre.
4: Una altra patata calenta sobre la taula de Salvador Illa és la reforma del finançament. Et tocarà desencallar-la a principis de setembre i, en aquest sentit, mira cap a la bancada de Junts. Fent seva la màxima expressió del pujolisme, els avisa que quedaran retratats si voten en contra.
5: Jo vull més i ho faria més bé. Ho diuen gent que quan ho podia fer no ho ha fet. Per què no, de moment, no agafem això? No vull dir alguna cosa de peix al cove. Però amb alguna mentalitat potser serveix aquesta frase perquè se mantingui bé. Per què no, mentrestant, fem això? I llavors, com vostè pugui, ja fa més. I jo hi dic, jo hi donaré suport.
4: Una altra prioritat és la gestió forestal amb incendis cada vegada més virulents. El govern donarà ajudes de 15 milions d'euros per construir tallafocs als ajuntaments. Ara bé, no tota la responsabilitat ha de recaure sobre les esquenes de l'administració.
5: Cal fer franges de protecció a les urbanitzacions. És obligació. No és optatiu. Hem de fer entrar a la mentalitat dels ciutadans de Catalunya que si vostè viu en una urbanització o en un municipi que està rodejat de bosc, vostè ha de preocupar-se activament de tenir una franja de protecció. I ha de contribuir econòmicament també a fer-ho.
4: En matèria d'habitatge, Salvador Illa ha reconegut que li agradaria veure més grues, però ha assegurat que s'està anant pel bon camí. I per últim, en matèria d'infraestructures i obres públiques, el govern ha licitat avui obres per valor de 1.400 milions d'euros.
1: Un discurs que tant l'oposició com els socis d'investidura troben excessivament triomfalista.
4: Sí, Junts per Catalunya i el Partit Popular carreguen contra el president, a qui acusen de no assumir responsabilitats en referència a les proves PISA, les protestes de professors i metges o el mal funcionament de Rodalies. Escoltem Salvador Vergés, de Junts, i Lorena Roldán, del PP.
6: El president Illa veiem que segueix ancorat en la propaganda i que no assumeix ni reconeix la realitat que, en canvi, doncs, tots els catalans veiem, palpem, malauradament, i tenim al davant.
7: Quina recepta li recomanaríem a Salvador Illa? Doncs m'ha de permetre que, per mi, la

0: Perquè també podem parlar de limitacions en aquest cas, no? És a dir, soles, Ceuta i Espanya, davant d'aquesta situació, és impossible que ho gestionin. De fet, les polítiques migratòries aquí a Europa tenen aquesta dimensió europea. De fet, el president Illa, d'aquí de la Generalitat, ja feia una crida a aquesta responsabilitat. És possible que ens quedem sols? O sigui, Europa haurà d'ajudar sí o sí legalment, d'alguna manera?
1: Claro, yo creo que esta es la perspectiva correcta de abordar la cuestión, porque lo que tenemos que entender, creo, es que las personas no llegan a Ceuta, porque la inmigración es un fenómeno estructural de toda Europa. Entonces, si hablamos de un fenómeno europeo, pues la respuesta también tiene que ser europea en este sentido. Lo que pasa es que pues, se encuentra de lo local. Es decir, con recursos limitados, con una capacidad muy, muy limitada también por la situación geopolítica y jurídica concreta que tiene además esta provincia autónoma situada en Marruecos, frente a una cuestión que en realidad es europea. Por esto yo creo que la solución inevitablemente está por la estabilidad y la coordinación entre todos los estados miembros.
0: Clar, per tant, Europa ha d'actuar sí o sí, perquè com comentaves, no és només un cas de Ceuta, sinó que passa amb d'altres punts de les costes, sobretot del Mediterrani, dels països europeus, i és un tema estructural i no pas conjuntural només de Ceuta. Clar, per portar aquesta crisi humanitària que estem veient, sobretot aquí a Catalunya, a través de les xarxes socials, nosaltres no tenim una frontera terrestre com la que té Ceuta, per exemple, que aquestes imatges sí que són molt violentes i molt impactants, però sí que tenim, no?, una important façana mediterrània. Podríem viure una situació de pressió migratòria comparable o les circumstàncies aquí són molt diferents?
1: Lo excluiría en absoluto. Es decir, que dada la circunstancia excepcionales de Ceuta como geografía, ¿no?, y territorio, es decir, es una ciudad, pero además esta excepcionalidad jurídica, porque es parte de Europa por ser parte de España, pero a la vez no está incluida como resto de territorio europeo en el espacio Schengen. Además, es una ciudad, como ya comentábamos, con recursos limitados, una realidad muy pequeña. Es decir, si pienso en Cataluña, a pesar de ser una de las comunidades autónomas con más historia y trayectoria migratoria en este sentido, pero es que además la capacidad institucional y de política es mucho mayor de la de Ceuta.
0: Francesco, muchas gracias por atender los micrófonos Onda Cero Cataluña.
1: Muchas gracias.
0: Una nova esquerda per les obres de l'N9 del metro al Puiget allargarà fins al setembre el retorn de casa d'un 40% dels veïns afectats. La mesura afecta els veïns dels números 3 i 5 del carrer Teodora la Madrid i del 4 i el 2 del carrer Rubinstein. De fet, és al soterrani d'aquest últim edifici on s'ha localitzat la nova esquerda.
2: És el 38% d'habitatges que en aquest moment s'han fet aquests treballs de consolidació. Són uns treballs que es dilataran una mica més en el temps i, per tant, no seria durant el mes d'agost.
0: Tal com explica la delegada del govern a Barcelona, Pilar Díaz, està previst que per la setmana que ve el 60% dels veïns afectats hagin pogut tornar a casa. I pel que fa a les compensacions, Díaz ha avançat que comerciants i veïnat començaran a rebre les indemnitzacions al llarg del dia d'avui. I aquesta primavera, un equip de l'associació de Pana ha documentat dues osses amb tres cadells cadascuna a la Vall d'Aran. Es tracta d'una situació inèdita que no s'havia documentat mai al Pirineu i que mostra la quotidianitat dels grups familiars en diversos moments de l'activitat diària. Des d'Onda Cero hem pogut parlar amb un dels experts que va realitzar el seguiment. Eudald Sanz, bona tarda.
3: Bona tarda. Hem pogut parlar amb Marc Alonso, expert de Pana, que va realitzar el seguiment. Alonso explicava a Onda Cero que en total va monitoritzar 12 exemplars de la Vall d'Aran. Dos d'ells, dues osses, amb tres cadells cadascuna. Una troballa excepcional.
4: Normalment els ossos pareixen entre un i dos, tres cadells excepcionals, i trobar dos osses i veure-les simultàniament amb tres cadells és un fet inèdit al Pirineu, no? El qual denota la bona salut ambiental d'aquesta serralada.
3: Una de les osses, que va ser vista 28 dies consecutius a principis de juny, va perdre una de les seves cries per causes que es desconeixen. L'altra va mantenir el grup familiar intacte fins a final del seguiment. L'Osbro és una espècie en perill d'extinció al Pirineu a causa de la caça al llarg del segle passat.
4: Aquesta persecució ja va ser definitiva, no? I va abocar l'espècie a finals del segle XX pràcticament a la seva extinció. Per això es va fer un programa de reforçament amb ossos procedents d'Eslovènia, que amb un grapat d'ossos fundadors, doncs ara tenim més d'un centenar d'ossos a tot el Pirineu.
3: L'any passat es van identificar 108 exemplars en tot el Pirineu, 54 d'ells al Pirineu català. Aquesta és la xifra més elevada registrada fins ara, i per Alonso aquestes dades confirmen la tendència positiva de la recuperació de la població d'ossos al territori.

0: 2:51 de la tarda, moment ara per repassar l'actualitat esportiva de la mà del Pere Parés. Què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Ricard.
0: El Barça juga avui contra el Birmingham, el seu primer partit de la pretemporada.
1: Sí, serà 8:45 del vespre. És el primer partit de l'Estaix Blaugrana a Anglaterra i pot tenir els seus primers minuts Karim Adeyemi. Queden fora de la convocatòria Balde, que acaba de recuperar-se d'unes molèsties a l'esquena, i Rafinha, que tot just aterrava fa un parell de dies de les seves vacances. Tampoc jugaran Fermín, que està recuperant-se de la lesió que va patir el cinquè metatarsià del peu, ni De Jong, que va tornar lesionat del Mundial. Tampoc juga el porter Marc-André Ter Stegen, qui a les properes hores viatjarà a Amsterdam per formalitzar la seva cessió a l'Ajax. Qui podria incorporar-se als últims dies de l'Estaix Blaugrana és Jesse Bisiguu. L'extrem belga de 18 anys tindrà fitxa al filial, però començarà a entrenar en dinàmica del primer equip. Més partits de la pretemporada, el que disputarà avui el Sabadell. És el quart amistós de la pretemporada davant l'Inter Escaldes Andorrà. D'altra banda, amistosos de demà, el Girona es veurà a les cares amb el campió de la Premier, l'Arsenal, a les 8 del vespre, i l'Espanyol s'enfrontarà al Middlesbrough a les 4 de la tarda. Sentim Edu Expósito parlant sobre els dubtes que està generant la pretemporada de l'Espanyol.
2: És normal, al final sempre hem de guanyar, no? O intentar-ho i tenir bones sensacions, però això és per la temporada, queda molt. Això és per reforçar també el que veníem fent, retobar-nos amb sensacions positives. Al final no és gens fàcil, no? Al final portem molts entrenos i volem agafar quan abans millor el que ens demana el míster, no? Però no és un tema de resultats o de sensacions ara, és d'agafar el ritme per quan toqui la primera jornada contra el Llevant, deixar els 3 punts a casa nostra.
1: Els pericos juguen demà el segon i últim partit de la seva concentració a Anglaterra després d'empatar dimecres contra el Burnley.
0: I el món del futbol plora la mort de Franco Baresi.
1: L'excentral del Milan, llegenda del futbol italià, ha mort aquest divendres a l'edat de 66 anys. Extraordinari defensa, capità d'un Milan llegendari, va convertir el conjunt italià en una potència del futbol europeu. Baresi es va estar al Milan 23 anys de la seva vida i durant 15 temporades va lluir el braçalet de capità. A més, després de la seva retirada l'any 97, el Milan va retirar-li el dorsal número 6. I encara en futbol, el Real Madrid ha fet oficial el fitxatge de Carlos Espí, pagant la clàusula de 25 milions d'euros per l'exdavanter del Levante, que el curs passat va marcar 11 gols a la Lliga. L'atacant valencià ja és a Valdebebas i avui s'exercitarà amb els seus nous companys a les ordres de José Mourinho. Això mentre la protesta entre la UEFA contra la FIFA va guanyant recolzaments. De moment, tant la CONCACAF com la Confederació Asiàtica de Futbol han anunciat, com va fer la UEFA, que no participaran en competicions com el proper Mundial si el president de la FIFA, Gianni Infantino, no retira les mesures que ha anunciat aquesta setmana. Parlem de mesures que contemplaven posar a la venda accions del proper Mundial.
0: I a la plana poliesportiva, en bàsquet, una renovació esperada al Joventut de Badalona.
1: La de Ricky Rubio, el base del Masnou, continuarà jugant una temporada més a l'equip de la seva vida. Després d'un any sense competir, l'estiu passat va decidir tornar a casa i ara ha ampliat la seva vinculació amb la penya un curs més, fins al juny del 2027. Ho anunciava ell mateix a les xarxes socials del club.
3: Expressió de compromís ferm i incondicional, que manifesta la voluntat de ser-hi i de mantenir-se fidel davant qualsevol circumstància. Més enllà d'una presència física, implica pertinença, constància i identificació amb una causa, una comunitat o uns valors. No es limita a ser-hi en un únic paper o moment, perquè jo hi seré és una manera de sentir-se part d'alguna cosa que perdura.
1: Amb la renovació de Ricky Rubio i la incorporació de Nico Laprovittola, el Joventut de Badalona dona la plantilla pràcticament per tancada i es prepara per una temporada il·lusionant. I un últim punt en tenis, el madrileny Rafa Joda.

0: per jugar aquesta propera matinada, no abans de les 12 de la nit, als quarts de final del torneig de Washington, davant l'italià Lorenzo Musetti.
1: Pere Parés, ara sí, l'home oficial dels esports del migdia a partir de la setmana vinent, eh?
0: I tant, molta il·lusió.

0: catalana.
1: Yo quisiera cantando ahorrar los límites.
2: Sílvia Pérez Cruz inaugurarà el certamen coincidint amb els 30 anys de trajectòria artística i amb la presentació d'un nou treball amb cançons inèdites, un concert especial en un dels escenaris més emblemàtics de l'estiu cultural català.
0: I Tarragona es prepara per rebre una de les grans veus del pop espanyol. No pudimos...

0: Pablo Alborán actuarà aquest dissabte a la Tarraco Arena en el marc de la seva gira, amb un repertori que combinarà els seus grans èxits amb les cançons més recents, un dels concerts més multitudinaris del cap de setmana a Catalunya.
1: Filax en Bustos seran els encarregats de posar ritme a la nit de dissabte a Roses.

0: hi ha una fita.
1: La històrica banda del Vendrell oferirà un concert carregat de clàssics que formen part de la banda sonora de diverses generacions i que continuen mantenint-los com una referència del rock català.
2: I Miqui Núñez serà un dels protagonistes de la nit de dissabte al Festival de Cap Roig.

0: El Terrassenc presentarà davant del públic de la Costa Brava les cançons del seu darrer treball, en un concert marcat pel pop i l'optimisme que caracteritzen l'artista català.
1: I el Festival de Cap Roig continuarà diumenge amb l'actuació de Taburete. He venido a decirte
0: que ya no queda nada. La banda madrilenya, una de les més populars del pop espanyol dels últims anys, repassarà els temes que l'han convertit en un fenomen de masses davant del públic empordanès.
1: I els Amics de les Arts tornaran a portar el seu univers de pop i cançó d'autor a Santa Susanna.

0: El grup actuarà diumenge a l'Auditori Mar d'Estiu, compartint cartell amb Ginestar. I el dia abans, els Amics de les Arts hauran visitat juntament amb els Pets el Festival Microclima de Camprodon.
1: Al ritme de la música dels Amics de les Arts ens acomiadem. Com sempre, gràcies per ser-hi, que passin un molt bon cap de setmana. I jo marxo de vacances, així que ens retrobem al setembre. Adeu!

0: A redacció estem una mica tristos perquè, a més, ha estat un Mundial que ens ha portat una alegria immensa.
1: Nosaltres estem tristos, però clar, ells en les tardes veuen un desert que no saben què fer, i un d'ells, un que ho està passant molt malament, i per això li hem dit, va, vine a fer una secció a la brúixola d'estiu, és el Víctor Llucià, el nostre company d'esports. Com estàs, Víctor?
2: Què tal? Doncs sí, trist encara, eh? Sí, sí, ho estic païnt, perquè és veritat que ja, dintre de poc, ja veus la lliga que comença, els amistosos de pretemporada, etc.
1: La pastanaga, no?
2: Però és que no té res a veure, és incomparable.
3: La brúixola d'estiu. Amb Joan Valentín.
4: Por fin, con Isabel Lobo.

0: fin.
1: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351. Con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los robos, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas.
2: Descubre el nuevo Filbit repelente de insectos con 12 horas de protección. Filbit y los mosquitos salen pitando. Filbit. Utilice este producto de forma segura y lea las instrucciones.
3: En Alcampo, del 31 de julio al 2 de agosto, tienes el tomate en rama a granel a 1,49 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares.
4: En Alcampo sales ganando.
5: Onda Cero Barcelona. La radio que t'escolta.
6: ¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o con los administradores? No dude en consultarnos. En Cabedo Abogados y Economistas encontrará a su disposición un equipo de juristas, economistas y auditores con amplia y acreditada experiencia que le asesorará en todo momento sobre sus derechos y obligaciones. Además de asesorarle fiscalmente, le ofrecemos también una gestión contable y laboral. Llámenos al 93 495 1661. 93 495 1661. Con despachos en Barcelona, Madrid, Vídeo Valencia o en cabedo.com.
7: Òpera a la ràdio. Un viatge més enllà del taló amb la col·laboració del Gran Teatre del Liceu.
8: Un dia més us volem apropar la música a l'òpera del Gran Teatre del Liceu, com sempre ho fem de la mà de l'adjunt al director artístic, el Pol Avinyó. Obriu temporada amb una gran òpera de Verdi, no?
9: Sí, segur que tothom coneix aquest Verdi que ens espera al setembre i a l'octubre.
8: Aquesta gran òpera, Aïda, em corregiràs si estic equivocada, la podrem veure del 27 de setembre i fins al 15 d'octubre amb tres repartiments de cantants excepcionals, com sempre, al Liceu.
9: I després és una producció que té elements molt clàssics, però alhora té elements que ens contraposen a l'actualitat dels nostres dies. Sí. Per tant, podrem veure reflexada l'actualitat mundial en aquesta producció d'Aïda que ens interpel·la, no?, de la realitat actual, no? Per tant, crec que és un gran moment per tornar al teatre tots aquells que no ho han fet des de fa temps, i pels que vulguin venir per primer cop, sens dubte.
8: Per estrenar-se. Doncs ja sabeu, ja podeu adquirir les entrades de la propera temporada i sobretot aquesta primera gran òpera, aquesta Aïda de Verdi.
10: Òpera a la ràdio, amb la col·laboració del Gran Teatre del Liceu. Escolta-la al web d'Onda Cero Catalunya.
5: Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta.
11: Però...

0: Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta. A Onda Cero, les notícies de Catalunya, l'actualitat en 2 minuts.
1: Molt bona tarda. Esquerra ha exigit responsabilitats a l'Estat, al Marroc i la Unió Europea per l'arribada de milers de migrants a Ceuta. Els republicans ho qualifiquen de drama humanitari i denuncien que s'utilitzin persones com a moneda de canvi o instrument de pressió política. El partit també reclama al govern central mesures perquè això no torni a passar.
2: I Junts aprofita la crisi per reclamar el traspàs de competències en immigració per evitar que situacions com la de Ceuta impactin en els serveis públics de Catalunya. L'expresident Carles Puigdemont considera que aquesta irrupció massiva de joves marroquins diu, no és una crisi humanitària, sinó una estratègia deliberada del govern a la Uita. El líder de Junts parla de conflicte híbrid, és a dir, una guerra que barreja elements bèl·lics amb tècniques no militars per tal de desestabilitzar un país.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut un quart implicat en el tiroteig entre dos grups rivals del barri de la mina de Sant Adrià de Besòs que va ocórrer el 12 de maig.
2: Es tracta d'un home de 46 anys que es va presentar voluntàriament a comissaria després que el passat 14 de juliol la policia detingués 3 persones més en un ampli operatiu. La investigació del tiroteig va acabar amb 8 registres a diversos municipis de l'àrea metropolitana i a Maçanet de la Selva. La policia va intervenir 7 armes de foc preparades per ser utilitzades i gairebé 40.000 euros en efectiu.
1: La Guàrdia Urbana i els Mossos han desallotjat aquest matí un campament a la carretera de Miramar, a Montjuïc, a Barcelona, on hi vivien unes 30 persones sense llar. L'Ajuntament ha argumentat problemes de seguretat, salubritat i convivència.
2: No és la primera actuació d'aquest tipus del govern de Jaume Collboni, que els darrers mesos ha desmantellat assentaments a la Zona Franca o a la Sagrera. Entitats socials, però, recorden que aquestes actuacions no resolen el problema de fons, perquè moltes de les persones afectades acaben reubicant-se en altres punts de la ciutat davant la manca d'alternatives residencials.
1: I un centenar de persones s'han concentrat a Roda de Barà, al Tarragonès, per rebutjar les pantalles acústiques que ha instal·lat Adif a tocar de la via del tren.
2: La protesta arriba després que Adif hagi desestimat les al·legacions al projecte i plantegi d'instal·lar barreres al llarg de 14 quilòmetres entre Tarragona i Calafell. Esther Valls, de l'Associació de Veïns Costa Daurada Barà, denuncia que Adif els ha ignorat.
3: El motiu de la nostra concentració d'avui és perquè estem a... Els veïns de Roda de Barà ja n'estem farts de falses promeses. Han passat 8 o 9 mesos, les pantalles tenen la mateixa alçada i avui m'ha arribat la notícia de que el Ministeri diu que tot s'ha fet de manera consensuada. Quina manera consensuada? Aquest és el futur que volem per les nostres poblacions? El que volem és una Tarragona oberta al mar. No volem uns murs, no volem una presó.
2: Els veïns que tenen el suport de l'Ajuntament de la zona proposen pantalles de 1,5 metres que no atemptin contra el paisatge.
1: Més informació catalana a les 7 a la brúixola.
0: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya. Onda Cero Barcelona.

0: Por fin, con Isabel Lobo.
1: Onda Cero Barcelona.
2: Noms propis de l'esport català.
3: El doctor Ramon Cugat és una eminència. Format en les ciutats de Boston i Barcelona, és llicenciat i doctor en Medicina i Cirurgia, membre de l'equip de la Mutualitat de Futbolistes de la Federació Catalana de Futbol i director de l'Institut Cugat. Reconegut mundialment, és pioner en la investigació i el tractament amb teràpies biològiques. Per les seves mans han passat els genolls més famosos del món de l'esport, però de jove va haver d'abandonar la seva gran passió, el futbol.
4: Bueno, pues es muy fácil. Amb la pilota, pues yo no era cap fenómeno. Més clar aigua, I bueno, jo vaig començar a estudiar medicina. I, bueno, pues, vaig dir que medicina i futbol no ho podia fer, per descomptat, perquè un requeria moltes hores de treball, com és la medicina, i l'altre de bastant descans i pràctica de l'esport. Llavors vaig dir pues, adiós al futbol, amb la meva pena, perquè m'agradava molt, era la meva vida, però vaig pensar, bueno, pues, tirarem per la medicina.
3: El doctor Ramon Cugat és un dels noms propis de l'esport català.
2: Onda Cero Catalunya, lideratges. L'economia en clau d'igualtat amb Ariadna Belver.
5: Durant l'estiu podeu escoltar els millors moments de lideratges i ens retrobarem el proper dia 3 de setembre a la setena temporada de lideratges, l'economia en clau d'igualtat, amb més força, més idees i sobretot amb vosaltres. Estarem a la web d'Onda Cero Catalunya els dijous de 6 a 7 de la tarda i els dissabtes de 6 a 7 del matí, també per FM, per la web i l'app. Que passeu un bon estiu, us esperem, cuideu-vos molt.
2: Lideratges amb Ariadna Belver. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya.
6: Yo creo que hubo conexión. Me dijo que me escribiría cuando llegara a casa.
7: Pues han pasado 3 días.
6: Bueno, tal vez apuntó mal mi número. No sé.
8: En Onda Cero te contamos lo que quieres oír y lo que no, para que te informes desde la pluralidad, la objetividad y el rigor. Onda Cero, tu radio.
9: Una de la madrugada, y tú estás en la cama, con la respiración relajada y el sueño a punto de arrastrarte del todo. Pero entonces, el plástico de la botella cede. La nevera empieza a emitir un zumbido. Y en el rellano se escuchan pasos de un vecino que vuelve a casa medio zombie. Que lo único paranormal que escuches de madrugada sea la rosa de los vientos. Escucha fenómenos extraños, historias y misterios. A partir de la 1 de la madrugada, todos los fines de semana, en La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.

0: jurisdicción.
1: Con la estabilización del incendio también llega el regreso a casa de los últimos 3.000 vecinos que permanecían desalojados. Cabe recordar que el fuego llegó a obligar a más de 18.000 personas a abandonar sus viviendas.
2: Y seguimos inmersos en el segundo dispositivo especial de tráfico de la operación Verano. Vamos a comprobar cómo están las cosas a esta hora. Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa. Buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora seguimos pendientes de dos accidentes ya que complican el tráfico en la Comunidad Valenciana. Uno de ellos en Castellón, en la AP7 en Benicàssim hacia Valencia, y otro en Valencia, en la A7 en Manises ya sentido Castellón. Se mantienen, eso sí, las complicaciones en las salidas de Madrid, tanto por la 1 en Venturada como por la A3 en Rivas. Ya también tráfico intenso en el norte, en Vizcaya, en la 8 en Musquís, en ambas direcciones, al igual que también dificultades en Toledo, en la A5 en Maqueda sentido Extremadura. Ya en la zona del Mediterráneo van a encontrar complicaciones en Barcelona en la AP7 de salida ya por subida sentido Tarragona y también en Valencia, también de salida por la A7 en Alcudia hacia Alicante, como en la A3 en Buñol, en este caso dirección Madrid, ya finalmente en Andalucía, en Málaga, en la A7 en Fuengirola hacia la capital malagueña, así como de salidas de Sevilla por la AP4 en Los Palacios y Villafranca y en la A49 en Huevar del Aljarafe.
2: Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Volvemos con un repaso completo a la actualidad, con especial atención a la situación en Ceuta a partir de las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, en la primera parte de La Brújula, edición de verano con José Miguel Azpiroz. Y ahora lo que empieza es una tarde más con Alicia Eras.
4: Que lo sepas, tu perro ronca, siempre tiene hambre, es caprichoso, testarudo y tiene su propio lado del sofá. Bueno, por algo dicen que las mascotas se parecen a sus dueños. Escucha Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez, los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
5: Onda Cero Cataluña, la radio que te escolta.
6: Bona tarda, ja són les 7, posem a funcionar la brúixola.
7: La brúixola d'estiu, amb Joan Valentí.
6: Benvinguts a una nova edició de la brúixola d'estiu. És divendres, i quin divendres, dia 31 de juliol. Això vol dir que dilluns ja és agost, i per molts, oficialment, ja han començat les vacances d'estiu o començaran d'aquí a ben poc. Això, però, té una derivada que ens porta a parlar de les carreteres. S'espera que de la capital catalana, de Barcelona, surtin 570.000 vehicles entre avui i demà. Per tant, ja els avisem que segurament hi ha trànsit a la carretera, més que res perquè l'alegria de l'inici de les vacances no es vegi frenada minuts després d'agafar el cotxe. Repassem com està l'estat del trànsit ara mateix connectant amb el RAC. Vicenç Llorca, què tal? Bona tarda.
8: Bona tarda.
6: Explica'ns com s'està desenvolupant aquesta hora l'operació sortida.
8: Doncs ara mateix la P7 circula amb normalitat en sentit sud després de recuperar tots els carrils, però amb més de 7 quilòmetres de retenció al tram entre Gelida i Castellbisbal. Tot això després de l'incendi d'un vehicle a quarts de 5 de la tarda, també en aquest tram. En sentit nord, la P7 circula des de fa uns minuts amb normalitat després de recuperar el carril tallat per una avaria a l'altura de Barberà. Tot i així, el tram del Vallès acumula encara circulació lenta al llarg d'uns 6 quilòmetres. La C25, per la seva banda, circula només amb dos carrils en sentit nord al tram entre Sant Fruitós de Bages i Manresa a causa d'una altra avaria. De moment, això és tot des del RAC.
6: Gràcies, Vicenç. Bon cap de setmana.
8: Adéu, bona tarda.
6: Vinga, va, i vostès, somriguin i pugin el volum, que això comença i és divendres. Benvinguts a bord. Ja saben que farem ràdio fins les 10 de la nit envoltats de molta gent que també té ganes de cap de setmana. Un d'ells, el meu company Ferran Cuixart. Bona tarda, Ferran.
9: Bona tarda, Joan.
6: Ganes de cap de setmana? Sí, però ganes també de fer ràdio amb vosaltres. Repassarem les notícies del dia i de què més parlarem.
9: Doncs avui divendres, últim dia de la setmana, això vol dir que comença el cap de setmana, per tant, parlarem de pel·lícules. Per això, començarem aquest espai parlant de sagues del films amb el nostre amic Juan Torres. Més tard aprendrem a escoltar-nos a nosaltres mateixos amb la psicòloga Mar Soler per després abordar la tecnologia i els avenços de la Xina amb en Javi Borràs. I com acabarem tot? Doncs amb la nostra amiga i companya Montse i un joc musical.
6: Déu-n'hi-do, no es moguin, que tenim la taula servida i hi ha molta teca, però abans toca fer els deures. Ens posem al dia.
7: A Onda Cero Catalunya, la brúixola d'estiu.
6: El president de la Generalitat, Salvador Illa, arriba a l'equador de la legislatura. I ho fa amb dues urgències sobre la taula, la reforma del finançament per un costat i la crisi de l'habitatge.

0: per l'altre. Avui, tornat tot just del seu viatge oficial a Vietnam i Singapur, Illa ha fet balanç i ha assenyalat altres prioritats per l'executiu.
1: Sí, temes d'actualitat, sens dubte. Per exemple, la millora del sistema educatiu, la gestió forestal o l'impuls de les obres públiques. El president català també ha aprofitat per reivindicar l'estabilitat del seu govern. Una estabilitat, diu, que l'ha portat a descartar qualsevol remodelació.
2: Jo estic molt content amb els consellers que tinc, amb la feina que fan, i per tant no tinc cap canvi més enllà del que he anunciat recentment i pel que vaig comparèixer justament la setmana passada per donar-ne compte al Parlament de Catalunya.
0: Amb aquestes paraules, el president del govern, sense dir-ho, ratifica la consellera d'Educació, Esther Niubó, en plena crisi per l'errada a les proves PISA.
2: Havia demanat a la consellera que arribi al final amb aquesta qüestió, per veure què ha passat. Naturalment, el que ha passat no hauria d'haver passat, per tant, que arribi al final. Quan tinguem aquesta informació, prendrem les decisions que haguem de prendre.
0: Dèiem sense dir-ho perquè parlava de la no remodelació del seu executiu, però ara sí, el sentíem i sí que feia menció directa al cas de les proves PISA, i la continuïtat d'Esther Niubó. Una altra patata calenta sobre la taula de Salvador Illa és la reforma del finançament.
1: Tocarà desencallar-la a principis de setembre i en aquest sentit mira cap a la bancada de Junts per Catalunya, fent seva la màxima expressió del pujolisme, els avisa que quedaran retratats si voten en contra.
2: Jo vull més i ho faria més bé. Ho diuen gent que quan ho podia fer no ho ha fet. Per què no, de moment, no agafem això? No vull dir alguna cosa de peix al cove, però amb alguna mentalitat potser serveix aquesta frase perquè se mantingui bé. Per què no, mentrestant, fem això? I llavors, com vostè pugui, ja fa més. I jo hi dic, jo hi donaré suport.
0: I ho dèiem abans, un tema que guanya pes ara que tenim incendis cada vegada més virulents, la gestió forestal.
1: El govern donarà ajudes de 15 milions d'euros per construir tallafocs. Ara bé, no tota la responsabilitat ha de recaure sobre les esquenes de l'administració.
2: Cal fer franges de protecció a les urbanitzacions. És obligació, no és optatiu. Hem de fer entrar a la mentalitat dels ciutadans de Catalunya que si vostè viu en una urbanització o en un municipi que està rodejat de bosc, vostè ha de preocupar-se activament de tenir una franja de protecció. I ha de contribuir econòmicament també a fer-ho.
1: I en matèria d'habitatge, Salvador Illa ha reconegut que li agradaria dir veure més grues, però ha assegurat que s'està anant pel bon camí. I per últim, en matèria d'infraestructures i obres públiques, el govern ha licitat obres pel valor de 1.400 milions d'euros.
0: Un discurs que tant l'oposició com els socis troben excessivament triomfalista.
1: Sí, Junts per Catalunya i el Partit Popular carreguen contra el president, a qui acusen de no assumir responsabilitats en referència a les proves PISA, les protestes de professors i metges o el mal funcionament de Rodalies. Escoltem Salvador Bagés, de Junts per Catalunya, i Lorena Roldán, del PP.
3: El president Illa veiem que segueix ancorat en la propaganda i que no assumeix ni reconeix la realitat que, en canvi, doncs, tots els catalans veiem, palpem, malauradament, i tenim al davant.
4: Quina recepta li recomanaríem a Salvador Illa? Doncs m'ha de permetre que, per mi, la convocatòria d'eleccions, insisteixo, que ha resultat ser un frau polític, que portem 2 anys de gestió i que no ha fet absolutament res.
1: Esquerra, de la seva banda, li reclama més ambició nacional i social per seguir donant-li suport i els comuns li recriminen que s'hagi oblidat de la meitat de Catalunya. Són Esther Capella, d'Esquerra, i Jessica Albiach, dels comuns.
5: Som aquí per acompanyar el govern si té ambició nacional i social, i quan el govern avanci, nosaltres hi serem, ens hi trobaran. Quan dubti, els empenyarem perquè no tinguin dubtes.
6: Ni una sola paraula de tota la gent resignada que està en les llistes d'espera de salut, llistes d'espera interminables i que no s'estan reduint, ni una sola paraula de l'emergència educativa i de totes les famílies i la comunitat educativa angoixada pels seus fills i les seues filles, ni una sola paraula per a totes les persones que cada dia pateixen el desgavell de Rodalies.
1: I en aquesta mateixa línia, la CUP retreu a Salvador Illa que la Catalunya que dibuixa només existeix, diuen en els seus informes.
0: Ho explicaven fa uns minuts els nostres companys de l'emissió nacional d'Onda Cero. Ceuta continua gestionant les conseqüències de l'arribada massiva de milers de persones procedents del Marroc en unes imatges que han generat un fort impacte social i polític. Segur que les han vist. Els experts apunten que darrere d'aquesta situació hi ha diversos factors.
1: Sí, les dificultats econòmiques i socials dels països d'origen, la manca de vies legals i segures per migrar i també elements geopolítics vinculats a la relació entre Espanya i el Marroc. En declaracions a Onda Cero Catalunya, l'expert en migracions del CIDOB, Francesc Serra, ha explicat que moltes persones acaben entrant de manera irregular perquè no disposen d'alternatives.
7: Tor estructural, por así decirlo, de empuje en los países de orígenes, que tiene que ver pues con las condiciones económicas, de dificultades sociales que hay en estos países.

0: países. Y Marruecos, en este sentido, tiene una doble dimensión como país de origen.
1: Serra, de fet, considera que la situació va més enllà d'una simple crisi migratòria i la defineix com una crisi humanitària i de gestió.
2: Sí, entre els principals reptes hi ha la primera acollida, l'allotjament, la identificació de les persones arribades i també la coordinació entre administracions. Serra remarca també que aquesta responsabilitat, la resposta, no pot recaure només en Ceuta, ja que és un fet que afecta i afectarà a tot el continent.
0: Des de luego, és una situació, és una crisi humanitària i de gestió. Jo hablaria més d'esto que de una crisi migratoria de por sí, porque es un reto pues europeo.
2: Pel que fa a casa nostra, Catalunya recorda que manté una llarga trajectòria d'acollida immigratòria i disposa d'una capacitat institucional més gran per afrontar aquests reptes.
1: I bona part del debat gira ara al voltant d'una sentència del Tribunal Suprem feta pública el passat 8 de juliol, una resolució que no modifica la llei d'estrangeria, però sí que n'estableix una interpretació. El Tribunal determina que les persones interceptades al mar mentre intenten arribar a l'Estat no poden ser retornades de manera immediata, un criteri diferent del que s'aplica als que intenten entrar per passos terrestres o superant elements físics de control fronterer, com ara les tanques. És un element que podria explicar l'entrada massiva de migrants a Ceuta. L'altre, o un dels altres, que subjecten diversos grups polítics, de fet, és el procés extraordinari de regularització.
2: La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, assegura que la crisi migratòria evidencia que l'Estat és incapaç de controlar i integrar els fluxos migratoris i apunta al que els deia, que diu que el govern espanyol ha creat un efecte crida migratori inaudit a Europa a través de regularitzacions massives efectuades de manera unilateral. El govern espanyol s'ha afanyat a desfer la possible relació, assegurant que el procés va finalitzar el 30 de juny i recorden que no es poden presentar sol·licituds des d'aquesta data.
1: I també destaquen el govern que el procés tenia requisits molt definits, com per exemple acreditar la residència a Espanya abans de l'1 de gener del 2026 i romandre a l'Estat 5 mesos continuats. D'altra banda, Esquerra Republicana exigeix responsabilitats a l'Estat, al Marroc i la Unió Europea pel drama humanitari, així s'hi han referit, que ha suposat l'arribada de milers de migrants a Ceuta. Més coses. Actualitzem amb males notícies la situació de l'esvoranca a Sant Gervasi. Una nova esquerda per les obres de la L9 del metro al Putxet allargarà fins al setembre el retorn de casa al el retorn a casa, volíem dir, del 40% dels veïns.
2: Sí, la mesura afecta els veïns dels números 3 i 5 del carrer Teodora a la Madrid i del 4 i 2 del carrer Rubinstein. De fet, és en el soterrani d'aquest últim edifici on s'ha localitzat la nova esquerda. La delegada del govern a Barcelona, Pilar Díaz, diu que no preveu que el retorn sigui durant aquest mateix mes d'agost.
3: És el 38% d'habitatges que en aquest moment s'han de fer aquests treballs de consolidació. Són uns treballs que es dilataran una mica més en el temps i, per tant, no seria durant el mes d'agost.
2: Està previst que per la setmana vinent el 60% dels veïns afectats hagin ja pogut tornar a casa. I pel que fa a les compensacions, Díaz ha avançat que comerciants i veïnat començaran a rebre les indemnitzacions al llarg del dia d'avui.
1: Nou desallotjament d'un assentament a Barcelona. La Guàrdia Urbana i els Mossos han desallotjat aquest matí un campament on hi vivien unes 30 persones sense llar situat a la carretera de Miramar, a Montjuïc, al·legant problemes de seguretat, salubritat i convivència.
2: Sí, i no és la primera actuació d'aquest tipus del govern de Jaume Collboni, que en els darrers mesos ja ha desmantellat assentaments a la Zona Franca o, per exemple, també a la Sagrera. Escoltem Noelia López, intendenta del districte Sants-Montjuïc.
4: Aquesta opció, que aquesta ocupació plantejava diversos risc. El primer, un risc per la seguretat vial, com sabeu, i l'espai ocupat es troba just a l'entrada i a la sortida de la B10, i era habitual veure persones en aquests entorns creant també un risc per la circulació.
2: Entitats socials, però, recorden que aquestes actuacions no resolen, diuen, el problema de fons, perquè moltes de les persones afectades acaben reubicant-se en altres punts de la ciutat davant la manca d'alternatives residencials.
1: Més notícies que han passat aquest divendres. Els Mossos d'Esquadra han detingut un quart implicat en el tiroteig entre dos grups rivals al barri de la mina de Sant Adrià de Besòs el 12 de maig. Es tracta d'un home de 46 anys que es va presentar voluntàriament a comissaria després que el passat 14 de juliol la policia detingués tres persones més en un ampli operatiu.
2: La investigació del tiroteig, en què no hi va haver-hi ferits, però es va localitzar una trentena de bales, va acabar amb 8 registres a diversos municipis de l'àrea metropolitana i a Maçanet de la Selva. Els agents van intervenir 7 armes de foc preparades per ser utilitzades i gairebé 40.000 euros en efectiu.
1: Passen 18 minuts de les 7 de la tarda. Els demanàvem paciència si avui agafen el cotxe i surten d'una gran ciutat. Doncs aquesta mateixa paciència també els farà falta quan passin per la benzinera, perquè omplir el dipòsit aquest

0: d'estiu és més car que ara fa un any, fins a 16,5 € més en els vehicles dièsel i 7 euros més en els que funcionen amb benzina de 95.
1: A més, aquest dissabte entra en vigor una nova retirada dels ajuts als carburants. A la Jonquera, però, molts conductors francesos continuen omplint el dipòsit perquè, malgrat l'encariment, el surt més barat que a França.
0: Però no tothom marxa per carretera. L'aeroport del Prat també viu un dels caps de setmana amb més moviment de tot l'any.
1: Entre avui i diumenge hi ha programats més de 3.300 vols. 3.300 vols amb més de 100.000 operacions només aquest divendres, tot i l'elevat volum de passatgers.
2: Bueno, com no sol venir molt, doncs l'estic veient una mica més ple del que tocaria, però bueno, bastant normal també.
3: Sí, venimos a tiempo, pero sí, ha sido llegar y hemos dicho... Wow, que es demasiada gente, no es normal.
0: Matí que ha transcorregut amb normalitat, ara ho explicaven alguns passatgers. Aquesta primavera, un equip de l'associació d'Epana, canviem de tema, ha documentat dues osses amb tres cadells de cadascuna a la Vall d'Aran. Es tracta d'una situació inèdita que no s'havia documentat mai al Pirineu i que mostra la quotidianitat dels grups familiars en diversos moments de l'activitat diària. Des d'Onda Cero hem pogut parlar amb un dels experts que va realitzar el seguiment. Ens ho explica l'Eudald Sanz. Eudald, bona tarda.
4: Bona tarda, Joan. Hem pogut parlar amb Marc Alonso, expert de Depana, que va realitzar el seguiment. Alonso explicava a Onda Cero que en total va monitorar 12 exemplars a la Vall d'Aran. Dos d'ells, dues osses amb tres cadells cadascuna. Una troballa excepcional.
5: Normalment els ossos pareixen entre un i dos, tres cadells excepcionals, i trobar dos osses i veure-les simultàniament amb tres cadells és un fet inèdit al Pirineu, no? El qual denota la bona salut ambiental d'aquesta serralada.
4: L'expert detalla que una de les osses, que va ser vista 28 dies consecutius, va perdre una de les seves cries a principis de juny per causes que es desconeixen. L'altra va mantenir el grup familiar intacte fins al final del seguiment. L'os bru és una espècie en perill d'extinció al Pirineu a causa de la caça al llarg del segle passat.
5: Aquesta persecució ja va ser definitiva, no? I va abocar l'espècie a finals del segle XX pràcticament a la seva extinció. Per això es va fer un programa de reforçament amb ossos procedents d'Eslovènia que amb un grapat d'ossos fundadors doncs ara tenim més d'un centenar d'ossos a tot el Pirineu.
4: L'any passat es van identificar un total de 108 exemplars en tot el Pirineu, 54 d'ells al Pirineu català. Aquesta és la xifra més elevada registrada fins ara, i per Alonso, aquestes dades confirmen la tendència positiva de la recuperació de la població d'ossos al territori.
0: Gràcies, Eudald. Després en repasses l'actualitat cultural del dia, i ara toca parar-ho a... Bueno, diguem-ho bé, va. Fem una pausa i expliquem-ho bé, Ferran, perquè veig que em miraves i m'he posat nerviós. Toca escoltar l'entrevista del dia. El Sant Jordi Club es prepara per viure la transformació més important de la seva història. Amb una inversió de 70 milions d'euros, el recinte doblarà la seva capacitat fins als 9.000 espectadors i es convertirà en un espai molt més flexible, sostenible i amb una acústica completament renovada. El projecte, que s'espera inaugurar el 2029, és obra dels estudis Bruder i Jorge Vidal Studio, guanyadors del concurs internacional convocat per BSM. Per conèixer com s'ha imaginat el futur del germà petit del Palau Sant Jordi, l'entrevista del dia la fem amb un dels seus responsables, l'arquitecte Jorge Vidal. Jorge, què tal? Molt bona tarda.
6: Hola, molt bona tarda. Encantat d'estar amb vosaltres.
0: Encantat de rebre d'aquí de la brúixola d'estiu. Quan us vau presentar el concurs, quin era el gran repte? Quin era el primer problema que havíeu de resoldre?
6: Pues mira, el primer problema era un problema d'escala, jo et diria, urbana, un problema de relació entre el que seria el Club Sant Jordi, el nou Club Sant Jordi i la muntanya de Montjuïc. Aquesta primera escala la vam resoldre entenent que aquest nou espai de concerts no només és un lloc on l'usuari experimenta el concert dintre de l'espai, sinó al voltant de tot l'edifici. Per tant, creiem que era important la relació d'aquesta gran peça a nivell urbà amb Montjuïc i també amb l'anella olímpica, amb les plataformes de l'anella olímpica. Mm-hmm.
0: Ara parles d'aquest diàleg arquitectònic amb Montjuïc. Clar, hi ha una idea que també apareix molt al projecte, que és que el nou edifici havia de créixer sense fer ombra al Palau Sant Jordi d'Arata Isodaki. Com s'aconsegueix que un edifici nou tingui personalitat, però alhora respecti una icona de Barcelona?
6: Mira, efectivament, aquest era el tercer repte que plantejàvem, que és un repte de relació patrimonial amb la Daisozaki. I el primer planteig va ser no rebassar l'alçada de la cúpula,

0: una relació volumètrica en l'edifici. El segon planteig va ser una relació planimètrica, és a dir, del pla de cota terra entre el palau i el club, que tinguessin una relació transversal total. I el tercer, una relació patrimonial, que la vam construir a través de la tècnica de la malla espaial que tenia el Palau Sant Jordi, que nosaltres d'alguna manera repetíem amb una altra formalització en el nostre edifici. Per tant, aquesta relació tècnico-patrimonial ajudava a construir un nou diàleg entre els dos edificis.
1: Expliqueu que el projecte no pensa només en l'experiència, en el concert, sinó també en el que passa abans i després. Què vol dir això? Explica'ns una mica. Com canvia l'experiència del públic?
0: Mira, l'experiència del públic canvia des de l'arribada, no? Segurament el futur accés, diguem-ne, en aquest conjunt serà des de la nova parada de la L2 del metro, que encara no té previst la seva execució, però és algo que està sobre la taula de l'Ajuntament. I aquesta arribada és una, diguem-ne, com un passeig, una promenada paisatgística que plantegem en els voltants de la zona est del club, una arribada, diguem-ne, sota pins, sota arbres, en la qual el visitant doncs, ja podrà gaudir de llocs per estar, per quedar o per fer una prèvia abans d'entrar a un concert. Però abans d'entrar a un concert també es planteja un gran hall comú on tots els usuaris podran gaudir d'un moment previ a l'entrada del concert, no? Per aprendre alguna cosa, acabar de xerrar, concretar l'arribada, per després ja poder gaudir del concert. I una vegada finalitzat el concert, plantegem un altre espai de lleure, que és on ara hi ha una bossa d'aparcaments, que serà un nou parc renaturalitzat, que treballem des d'una sèrie de conjunt d'espais d'aigua que ens ajuden a regenerar tota l'aigua que prové de la coberta del nou Club Sant Jordi, que es la transferim cap a aquesta nova àrea paisatgística.
1: Uh-huh. Ara que parles d'aquest sistema, entenc que la pota de la sostenibilitat, com amb la majoria de projectes arquitectònics grans, ara mateix, era impepinable en aquest projecte.
0: Sí, la sostenibilitat és igual que l'estructura, ha de ser sí o sí, no? No és una cosa que la concebem des de la primera decisió sempre. Nosaltres l'entenem d'una manera holística, des del planteig del propi edifici, és a dir, el moment que vas a construir ja disposar d'energia, que aquesta construcció pugui durar el màxim temps possible i que pugui ser el màxim flexible possible i adaptable, no només a aquest ús de concert, sinó a altres futurs, no? Jo crec que això és el primer pas. I el segon és una estratègia de relació de forma, ja li dic de facto de forma, que és la capacitat que ha de tenir l'edifici d'adaptar-se a les diferents èpoques de l'any, no? O sigui, a l'estiu que pugui ser un edifici que s'obri, un edifici que passi a ser quasi com un porxo, un balcó, un gran balcó corredor exterior, i a l'hivern que es pugui tancar i passi a ser una galeria, no? Per això plantegem un edifici que té dos envolvents, aquest envolvent que és més lleuger, que és la perimetral, que posa el visitant en relació cap a l'exterior, i una segona envolvent, que és l'envolvent acústica i compacta de la sala de concerts.
1: Ara parlem de l'acústica abans, però parlava de versatilitat i entenc que el canvi més substancial i que la gent més notarà, home, és aquest augment de capacitat, passem de 4.500 a 9.000 espectadors i també d'adaptar-se a formats molt diferents. Què vol dir això? Parlem de concerts o d'altres creacions artístiques?
0: Principalment la sala està concebuda per concerts amb música amplificada. Per això les prestacions de tècniques van enfocades cap aquí, però la sala podrà acollir qualsevol altre esdeveniment. Però el tret important és que la sala té una capacitat de flexibilitat i adaptació de 3.000 usuaris a 9.000 usuaris. És a dir, la percepció que tu tens quan arribes en aquest espai sempre serà la mateixa. Hi ha un gran hall i després hi ha una sala. Però aquesta sala es redueix amb un sistema de pantalles mòbils, de manera que mai perceps si estàs en un terç de la sala o en els tres terços de la sala, no? I així aconsegueixes que l'edifici pugui adaptar-se, és com un acordeó, no?
1: Sí.
0: Es pot adaptar a diferents esdeveniments amb diferents aforaments de públic.
1: Clar, que si per exemple algun dia hi ha 3.000 persones, no notaràs una sala buida, s'adaptarà a la sala i la veuràs plena.
0: No, perquè has pogut segellar, diguem-ne, dos terços i deixar-los d'alguna manera com a àrea logística.
1: Uh-huh. Parlem d'una qüestió, abans ho avançàvem, l'acústica de l'espai. Parleu d'un sistema de caixa dins la caixa per aïllar el so. Com funciona?

0: això?
1: Bueno, això és un element bàsic d'acústica, no és cap invent, és una cosa molt estandarditzada, que consisteix en que tu tens una primera envolvent acústica, que és la que assoleix els requeriments necessaris per la sala, tant perquè l'acústica no se'n vagi com perquè es quedi, no? I no afectis els espais exteriors. Això permetrà que mentre hi hagi un concert en el Palau Sant Jordi puguem tenir un concert simultàniament en el club.
0: I ja per acabar...
1: I que el club no afecti el Palau Sant Jordi.
0: I ja per acabar, Jorge, posem l'horitzó al 2029, recordem que es doblarà la capacitat de l'espai. És un objectiu optimista?
1: Bueno, el 2029 hi haurà part de l'edifici, però segurament requerirà un mes de temps.
0: Hem parlat d'aquest projecte del nou Sant Jordi Club que començarà a ser una realitat el 2029 i hem parlat amb l'arquitecte Jorge Vidal, un dels responsables. Jorge, gràcies, molt bona tarda i gràcies per atendre'ns aquí a la Brúixola d'Estiu.
1: Molt bona tarda i gràcies a vosaltres.
2: A3Media es el líder digital absoluto desde hace 10 años.
3: ¡Extraordinario!
2: A3Player continúa arrasando y es la plataforma nacional líder con más de 24 millones de espectadores únicos.
4: ¡Impone!
2: Y A3Player Premium sigue creciendo y alcanza su récord histórico superando los 760.000 suscriptores con acceso a contenidos exclusivos y producciones originales que solo pueden disfrutar aquí. A3Player, haciendo historia.
0: Moment de repassar l'actualitat esportiva i ho fem, com sempre, amb el José Agustín Gómez. José, què tal? Bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Com estàs, Joan?
0: Molt bé, molt content de repassar els esports amb tu, com cada dia. Avui cap on ens porta l'actualitat del món dels esports?
5: Pel primer partit amistós del Barça en aquesta estada que està fent des de començaments de setmana a Anglaterra, concretament en St. George's Park. Però avui l'escenari del partit serà St. Andrew's Stadium, a la localitat de Birmingham, la ciutat dels Peaky Blinders. Allà jugaran contra el conjunt local que aquesta temporada disputarà els seus partits a la segona categoria del futbol anglès, a la Championship. Un Barça que està a punt de facilitar l'onze inicial pel partit d'aquesta tarda, recordem que començarà a 9:15, i veurem si hi ha minuts per homes com Araujo o Fermín o fins i tot Rafinha, que ja s'ha incorporat aquesta setmana i avui ha fet la quarta sessió preparatòria des de la seva tornada. Jo crec que és molt d'hora, però veurem què pensa Hansi Flick a l'hora de donar minuts als jugadors de la seva plantilla. Qui segur que no jugarà avui és Ter Stegen. Per fi, el jugador ja està volant cap a l'Ajax.
0: S'ha resolt aquella qüestió fiscal,
5: sí,
0: eh?
5: Sí, però no està tot arreglat.
0: Ai, ai.
5: Perquè a l'aeroport mateix, el jugador abans de pujar cap a l'avió, ha dit als mitjans de comunicació que li esperaven allà que encara no està tot resolt. Ell va cap a Holanda a passar la revisió mèdica i els serrells encara s'han de tancar en algun dels aspectes. Jo crec que ja no hi ha volta enrere. Crec que no.
0: Crec.
5: Però...
0: Si no és el sac i ben lligat, quin any
5: és
0: té Ter Stegen?
5: És un dels culebrots d'aquest estiu i per això, però. Esperem. Esperen a veure.
0: Què més?
5: Hi ha un nou jugador ja, blaugrana, es diu Jesse Bisibu, té 18 anys, és extrem belga i avui ha signat als despatxos de la ciutat esportiva Joan Gamper la seva vinculació amb el Futbol Club Barcelona. Dependrà de Hansi Flick si es queda a la primera plantilla o està a cavall del primer equip i al filial. És un jugador molt jove, que ha de fer-se, però té unes condicions molt interessants i aquestes són les que han de convèncer el tècnic alemany per si se'l queda amb regularitat o no al primer equip. Per això tindrà visiu tota la pretemporada. Parlem ara de Joan Laporta, que una bona notícia, ja ha rebut avui l'alta hospitalària, ja ha deixat el centre hospitalari on està ingressat, ha anat a casa seva i allà romandrà fent bondat, perquè és el que cal fer
0: que toca
5: després de l'arrítmia que ha patit. Parlem ara del Real Club Deportivo Español. Vinga. Que demà jugarà el segon amistós de la pretemporada a partir de les 4 de la tarda davant els Middlesbrough de la Championship. Avui ha parlat un dels capitans, l'Edu Expósito, sobre el nerviosisme que hi ha a l'afició perica. Només estan en pretemporada.
3: És normal, al final sempre hem de guanyar, no? O intentar-ho i tenir bones sensacions, però això és per la temporada, queda molt. Això és per reforçar també el que veníem fent,

0: retrobar-nos amb sensacions positives. Al final no és gens fàcil, no? Al final portem molts entrenos i volem agafar quan abans millor el que ens demana el míster, no? Però no és un tema de resultats o de sensacions ara, és d'agafar el ritme per quan toqui la primera jornada contra el Llevant, deixar els 3 punts a casa nostra.
1: I una llegenda del bàsquet blaugrana, Juan Carlos Navarro, fins ara màxim responsable de la secció, deixa aquest càrrec per encarregar-se de ser el nou ambaixador i mentor de la secció de bàsquet. Ha estat molt criticat Juan Carlos Navarro des que va agafar les regnes de la direcció esportiva del bàsquet i ara fa un pas al costat per encarregar-se d'altres assumptes.
2: Plana Esportiva repassada. José Agustín Gómez, moltes gràcies. Bon cap de setmana.
1: Igualment.
3: Soy Mar Market y para proteger mi casa confío en Verisur.
4: Porque cuando confías en Verisur estás confiando en un referente mundial en alarmas, con tecnología propia y exclusiva, capaz de anticiparse a las amenazas y responder en menos de 20 segundos ante el peligro, para que este verano puedas irte tranquilo de vacaciones.
3: Por eso confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
4: Llama a Verisur al 900-272-272.
5: De les 7 a les 10, el vespre té una cita. La brúixola d'estiu.
2: I abans ens ha portat un reportatge magnífic, però no falla la seva cita setmanal, no setmanal, diària, volíem dir, amb la cultura. És l'Eudald Sanz. Què tal? Bona tarda.
6: Bona tarda.
2: Que ja sabeu que ens repassa l'actualitat en aquest sector, en el sector cultural cada dia. Què ens portes avui? A veure.
6: Doncs mira, avui tot el bloc de notícies culturals és íntegrament de música.
2: M'agrada, ho saps, eh?
6: Sí, a mi també, per això no me'l volia perdre. Però no és estrany, perquè és estiu i, per tant, època de concerts, de festivals a la fresca... No sé si tens pensat anar de concert a fer alguna cosa aquest cap de setmana.
2: No ho tinc previst. Tampoc sé què hi ha, eh? Vull dir que igual, si em despertes el cuquet...
6: És això.
2: M'hi llenço.
6: Et porto algunes propostes i veus.
7: Yo quisiera cantando ahorrar.
6: Doncs aquesta és Sílvia Pérez Cruz, que avui a la nit inaugurarà el festival Terra Mar de Sitges.
2: Artista molt consolidada en el panorama musical del país i sempre he trobat que té una sensibilitat especial, eh? Difícil de replicar.
6: Sí, és una mica mística.
2: Sí.
6: Doncs Pérez Cruz inaugura aquest festival coincidint amb els 30 anys de trajectòria artística i amb la presentació d'un nou treball amb cançons inèdites.
7: No pudimos entendernos.
2: Home, aquest és un artista també amb sensibilitat, diferent a Sílvia Pérez Cruz, però que també la té, sens dubte, que és Pablo Alborán.
6: I que també porta bastant de temps, eh?
2: Sí, és veritat.
6: Ell actuarà aquest dissabte a la Terra Quarena amb un repertori que combinarà els seus grans èxits amb les cançons més recents. Serà un dels concerts més multitudinaris d'aquest cap de setmana a Catalunya, segur.
2: Porta molts anys i sembla que el temps no passi per ell perquè està igual, no?
6: Sí.
2: No et fixes?
6: Sí.
2: Està amb la mateixa cara. I ara canviem de costa.
6: De la Costa Daurada passem a la Costa Brava, perquè l'Exambusto posarà ritme a la nit de dissabte a Roses. La històrica banda del Vendrell oferirà un concert carregat de clàssics que formen part de la banda sonora de diverses generacions i que continuen mantenint-los com una referència del rock català. No sé si tu ets de l'Exambusto.
2: Mira, tinc una pedreta amb l'Exambusto, que és que no els he vist mai en directe i m'agraden molt. Els primers discs, sobretot, els he revisitat últimament i m'agraden moltíssim. Per tant, no sé si aquest cap de setmana, però hi aniré tard o d'hora.
6: Jo no els conec gaire, però els hauria de conèixer més. Sí, són 10.
2: Home, i el Miqui Núñez.
6: Que serà un dels protagonistes de la nit de dissabte al Festival de Cap Roig. El Terrassenc presentarà les cançons del seu darrer treball, un concert marcat pel pop i l'optimisme, que són característiques imprescindibles de Núñez.
2: I ara seguim amb el Festival Cap Roig. Ja no parlem tant d'artistes catalans, perquè hem de parlar de Taburete.
8: He venido a decirte...
6: La banda madrilenya, una de les més populars del pop espanyol dels últims anys, repassarà els temes que l'han convertit en un fenomen de masses davant del públic empordanès.
2: Vinga, i l'última proposta, també musical, entenc?
6: Sí, marxem de la costa i ens refugiem de la calor tot l'agost a la muntanya.
9: Tindrà millor moment per anar a buscar parelleta.
6: Perquè aquest dissabte els Pets actuaran al Festival Microclima de Camprodon. Allà el grup de Constantí porta la segona part de la gira del seu 40è aniversari, on repassen tots els seus èxits.
2: El nom del festival...

0: Igual ja no enganya, eh? Microclima, per tant, refugi climàtic amb tota regla i a més amb bona música dels Pets. 40è aniversari, això vol dir 40 anys de carrera, mitja vida pràcticament, eh?
1: Sí, déu-n'hi-do. I qui també actuarà en aquest microclima de Camprodon són els Amics de les Arts. I segurament et penso, i segurament t'enyoro. Que en el seu cas celebra les dues dècades de trajectòria com Jean-Luc, Louisiana o els Caps de Cotó, o la cançó que sona, segurament t'estimo, i que veig que balles una mica, eh?
0: M'agrada, m'encanten els Amics de les Arts. A la meva companya, diguéssim, de batalla, a la Lola Sorribes, li agraden encara més, però jo sóc bastant fan, sí.
1: Bueno, i més dir que si vols veure Amics de les Arts, sí, tocaran diumenge a prop de Barcelona a l'Auditori Mar d'Estiu a Santa Susana.
0: Doncs a tots vostès que ens escolten, si no teniu plans d'aquest cap de setmana en l'àmbit musical, com em passa a mi, els hem donat unes bones recomanacions i qui ho ha fet és l'Eudald Sanz. Eudald, molt bon cap de setmana.
1: Igualment.
0: Adéu, adéu.
2: Me preocupa la salud de mi familia. Aunque lo que de verdad me preocupa es que mis vecinos de al lado estén más sanos que nosotros. Es que verles tan sonrosaditos me pone mala. Por eso tengo mi seguro de salud con Becerro y Acebes. Porque además de cuidar de los míos, se aseguran de que ellos estén cada día peor. No sé muy bien cómo lo hacen, pero mira, ahí se les oye toser.
3: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio se valora como más creíble y cercana. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
0: Després, en una estona, en uns minuts, viatjarem a algun racó del món que ens portarà la Irene, però ara, abans, és moment de viatjar en algun punt de la història, perquè el nostre company, el Diego, Diego, què tal, com estàs? Bona tarda.
4: Bona tarda, Joan.
0: Té una màquina del temps, que això és una cosa espectacular que havíem d'utilitzar en aquesta brúixola d'estiu. Ahir, Diego, ens parlaves del globus aerostàtic. Un invent, per tant, avui toca la història d'un personatge.
4: Sí, avui parlarem una altra vegada d'un personatge històric que ens queda a prop, però que molta gent probablement desconeixi.
0: No hem d'anar molt lluny, no faràs treballar gaire la teva màquina.
4: No. Més bé de geogràficament, però també de temps. Uh-huh. Avui no et posaré molt a prova, per això.
0: Gràcies.
4: Però com és el Dia Internacional de la Solidaritat, que no sé si ho sabies,
0: no ho sabia,
4: et preguntaré si has vist una pel·li que a mi m'encanta i que penso que probablement parla precisament d'això, de la solidaritat. Tu no has vist la llista de Schindler?
0: I tant, varis cops. El primer va ser a l'escola, mira. Una obra mestra de Spielberg, en l'Oscar Schindler, un empresari alemany que salva a centenars de jueus de l'infern dels camps de concentració i extermini.
4: Doncs avui parlarem de l'Àngel Sanz Briz, que podríem dir que és l'equivalent a l'Oscar Schindler, però espanyol.
0: Va, comencem.
4: Vinga.
0: Entenc que la secció és molt necessària perquè no té pel·lícula, com li passa a l'Oscar Schindler, oi?
4: No, sí? Després parlarem d'això.
0: Potser sí, eh?
4: Potser
0: a veure,
4: sí.
0: Sentíem el so de la nostra màquina del temps, ja hem activat tots els comandaments. Quina data hi hem posat? On som, exactament?
4: Doncs avui comencem a Saragossa. Mm-hmm. Això deia que no ens anem molt lluny. L'Àngel Sanz neix en una família de comerciants i militars l'any 1910. I es gradua en dret abans de l'inici de la Guerra Civil i comença la seva carrera diplomàtica. Quasi un any després de l'inici de la guerra va ser separat del servei diplomàtic pel govern republicà, però posteriorment el govern sublevat el va readmetre.
0: Important saber també formar part de l'entramat de la dictadura franquista.
4: Doncs sí, totalment. De fet, abans de continuar és important tenir això molt en ment. El cas és que després de començar la seva carrera diplomàtica va anar al Cairo l'any 1939 i s'acaba mudant el 42 a Budapest per ser l'encarregat de negocis de la legislació espanyola.
0: Tenint en compte que estaven en plena Segona Guerra Mundial, el que potser no s'imaginava era el que passaria a Hongria poc després.
4: Doncs no crec jo que s'ho imaginés gaire, perquè aquí és on comença la història, a Budapest, després de la invasió nazi d'Hongria al març del 44. Uh-huh. El principal organitzador de la logística de l'Holocaust, Adolf Eichmann, sí, que potser et sona sí, per el llibre de la Hannah Arendt, d'Eichmann en Jerusalem, es muda a la capital hongaresa amb el pla d'eliminar aproximadament 1 milió de jueus en temps rècord. Mm-hmm. I en qüestió de setmanes les SS van deportar a més de 400.000 persones a Auschwitz.
0: Sí, aquesta sí que és una història esfereïdora que tots coneixem. I en quin moment el nostre protagonista d'avui, l'Àngel, decideix actuar?
4: Doncs a mesura que

0: créixer en els informes sobre els camps d'extermini com Auschwitz, Sanz comença a informar els caps de la dictadura franquista sobre el genocidi, però el règim, que havia recolzat a Hitler, no va donar respostes. Va ser, doncs, quan va prendre acció pròpia. Va començar a falsificar documents consulars per atorgar la nacionalitat espanyola als refugiats.
1: Això era legal en aquell moment?
0: Doncs no del tot. Es va recolzar en una llei espanyola de la dictadura de Primo de Rivera. Sobre la base d'aquesta llei de l'any 24, que ja havia quedat sense efecte per molts anys, es podia concedir la nacionalitat a descendents de sefardites, és a dir, a descendents de jueus que van ser expulsats de la península el 1492, fa ja un temps. Tot i això, la població jueva, principalment a Hongria, amb diferència, era molt gran, era l'esquena cita i va haver de fer-los passar per sefardites.
1: Ostres. Clar, això devia ser molt arriscat perquè si ho descobrien podia tenir conseqüències molt greus i ja sabem quines conseqüències eren.
0: Doncs sí, es van amagar a jueus en la mateixa ambaixada espanyola, al barri de Buda, i es van pagar suborns a funcionaris locals. De fet, Sanz Brief es va afrontar als perills que suposaven les patrulles nazis i hongareses, que també eren feixistes, així com els bombardets aliats, tot per protegir aquests jueus que estaven en perill. I va aconseguir que el govern hongarès autoritzés la protecció per part d'Espanya de 200 jueus sefardites i va multiplicar aquest nombre fins a les més de 5.000 persones que va ajudar a refugiar-se.
1: Són moltes persones, devia ser molt temps de feina, diguéssim, amagatotis, sense que ho descobrís, però els nazis devien començar a sospitar en algun moment.
0: Doncs sí, i tant. Però aquí és on entra la seva habilitat. Oficialment, Espanya només havia obtingut un permís per protegir 200 jueus sefardites i el que va fer l'Àngel va ser interpretar aquell permís d'una manera una mica creativa.
1: Com?
0: Doncs en lloc de protegir 200 persones, va començar a enumerar els documents i feia el passaport número 1, el número 2, fins al 200. Sí. Però després tornava a començar afegint lletres o fent petites modificacions. I d'aquesta manera doncs, va aconseguir multiplicar els permisos sense que sobre el paper semblés que superava el límit autoritzat.
1: O sigui que va aprofitar un buit burocràtic per salvar milers de persones.
0: Doncs sí, exacte. I no només això. Va llogar 11 edificis per tota la ciutat de Budapest i va penjar la bandera espanyola. Els declarava dependències de la delegació espanyola i, per tant, sota protecció diplomàtica. Allà s'hi amagaven centenars de famílies mentre que al carrer continuaven les deportacions i els assassinats.
1: Sí, sí, mentre alguns pujaven als trens cap a Auschwitz, malauradament, d'altres tenien aquesta sort i s'amagaven darrere d'una bandera espanyola.
0: De fet, sí, en total, segons els registres que ell mateix va deixar, va expedir centenars de passaports i gairebé 2.000 cartes de protecció. Gràcies a totes aquestes maniobres es calcula que va salvar la vida d'unes 5.000 persones, com he dit abans.
1: Imagina't, eh? I què va passar quan l'exèrcit soviètic s'acostava a la ciutat, a Budapest?
0: Doncs Madrid li va ordenar abandonar la ciutat, també que la Unió Soviètica prengués represàlies contra els diplomàtics espanyols, per raons evidents, i Sanz Brief va marxar el novembre del 44, però abans va deixar la documentació i la feina en mans d'altres persones perquè la protecció continués uns dies més.
1: I després d'una història així, imagino que devia ser reconegut com un heroi.
0: Doncs no exactament, perquè ni tu ni jo el coneixíem abans de fer la recerca. I aquest és un dels efectes més sorprenents. Va continuar la seva carrera diplomàtica amb total normalitat i durant molts anys gairebé ningú va parlar del que havia fet a Budapest. De fet, quan va morir l'any 1980, fins i tot alguns obituaris no van mencionar que havia salvat a milers de jueus.
1: Imagina't, la tasca més important de la seva vida i no se li reconeix. Quan va començar, per tant, a conèixer la seva història?
0: Doncs amb el pas dels anys, el Centre Mundial de Commemoració de l'Holocaust el va reconèixer com a just entre totes les nacions. L'honor que coincideixen a les persones que no són jueves i que van arriscar la seva vida per salvar les víctimes de l'Holocaust. Avui és conegut com l'Àngel de Budapest.
1: Totes les històries de les personalitats que ens has portat aquesta setmana eren rellevants, però clar, jo crec que aquesta és la que més mereix ser escoltada. Potser alguns oients ja la coneixien, però sens dubte no ens cansarem mai d'explicar aquestes històries d'èxit que al final acaben salvant persones. Clar, es deia Àngel. El nom ja t'indicava, era un sobrenom pràcticament en el mateix nom.
0: Sí, totalment. I per acabar, de fet, et deixo una curiositat que ja ho has mencionat abans. Abans et parlava de la llista de Schindler, però també l'Àngel Sanz, millor dit, també va arribar al cinema. I va arribar a l'any 2011, que es va estrenar la seva pel·lícula, L'Àngel de Budapest, inspirada en la seva història. potser no és tan coneguda com la de Spielberg, però explica com un diplomàtic pràcticament tot sol va aconseguir plantar cara a la màquina de l'Holocaust.
1: Doncs mireu, també teniu un altre pla pel cap de setmana, a veure aquesta pel·lícula, encara que conegueu l'argument, perquè el Diego us l'ha desgranat en aquests 10 minuts, crec que val la pena posar-hi imatges i la història pot arribar a ser molt, molt, molt més potent. Escolta, dos dies de recés, dilluns tornem amb aquesta secció. De moment, Diego, descansa i moltíssimes gràcies.
0: No, gràcies a tu. Fins demà. Fins demà, no? Fins la setmana vinent.
2: Llegan días de vacaciones y muchos cogemos el coche para ir a descansar. Por favor, no te la juegues al volante, no bebas, no uses el móvil, no corras y ponte el cinturón.
3: Ponle Freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial.
4: A3 Media.
5: La brúixola d'estiu. El teu company d'estiu, de 7 de la tarda a 10 de la nit.
1: I pels que no tingueu vacances aquest estiu, o encara no les hagueu fet, no us podeu queixar, perquè la Irene cada dia d'aquesta setmana, 4 seccions, i amb aquestes 5 us ha fet viatjar per arreu. Començàvem dilluns amb Catalunya, el dimarts a Espanya, dimecres a Europa, i fins i tot hem viatjat a les Maldives.
6: Sí, sí.
1: Paradís somiat. Mira, ja... Sí. No, ja es veu com a casa, la Irene, que no t'he presentat encara. Irene, com estàs? Bona tarda.
6: Bona tarda.
1: Però avui acabem aquesta primera setmana de viatges en una ciutat que cada any enamora milers d'estudiants d'Erasmus. És a dir, avui poses un element més,
6: sí,
1: que és enfocat a un grup de la,
6: sí,
1: població concret, no?
6: Els joves, sí, sí.
1: Ahir ens vas deixar unes quantes pistes, les recordem?
6: Sí, Joan, doncs mira, us vaig dir ponts de pedra, castells, torres, carrers empedrats i la pista més important, que la ciutat està travessada per un gran riu i té un dels rellotges astronòmics més famosos del món. Et pots fer una idea d'on anirem avui?
1: I tant. I ja els dic a la gent que encara que no estigueu en l'edat òptima per fer un Erasmus, escolteu la secció de la Irene perquè és una de les ciutats més maques,
6: sí,
1: d'Europa,
6: sí, sí,
1: que és Praga.
6: Molt
1: oi
6: bé,
1: que sí?
6: Exacte. Praga està situada a Europa i és travessada pel riu Moldava.
1: És una d'aquelles ciutats que reconeixes també només per veure una fotografia, com passava amb Cadaqués, per exemple.
6: Sí, sí, totalment. Quan hi passeges tens la sensació de viatjar al passat amb els carrers empedrats, les torres medievals i les esglésies gòtiques. De fet, és una de les capitals europees amb el centre històric més espectacular.
1: I ara jo parlava amb l'audiència i deia, ciutat preciosa, podeu anar a qualsevol època de l'any, el Nadal, bueno, magnífic,
6: sí, sí.
1: No, no sé si parlaràs, però tu l'has destacat per als estudiants d'Erasmus.
6: Sí.
1: Per què agrada tant?
6: Doncs perquè té universitats molt importants, un cost de vida més assequible que altres capitals europees, i també doncs, té una vida cultural i nocturna molt alta.
1: Vaja, la combinació perfecta en, en aquesta franja d'edat.
6: Exacte. I ara, primera pregunta del dia, Joan. Praga és coneguda popularment amb quin sobrenom? La ciutat dels canals, la ciutat de les 100 torres o la ciutat dels reis?
1: T'he de dir que, fent trampes, no sé si se t'ha acudit el nom de les 100 torres, perquè és com estrany,
6: sí,
1: no? Però pues... és aquest?
6: Sí,
1: és
6: sí,
1: aquest,
6: sí.
1: Eh? Perfecte.
6: Molt bé.
1: Ja deia jo, perquè els altres em semblaven més fàcils, que te'ls inventessis.
6: Sí, sí, però tot i que el sobrenom es queda curt.
1: Per què ho dius? No són 100?
6: Doncs perquè alguns experts calculen que la ciutat té més de 500 torres.
1: 500 torres, déu-n'hi-do,
6: sí, sí.
1: Eh?
6: Moltes.
1: Sí, sí, sí, sí. Un skyline, no?, que es diu.
6: Sí.
1: Bastant curiós i únic. Potser l'hauríem d'anomenar, per tant, la ciutat de les 500 torres. No sé si sí, t'enganxo, però si en són 500, escolta,
6: sí,
1: doncs fem-ho correctament, no? T'he de dir que quan em donaves pistes, tenia alguna idea quan parlaves de ponts de pedra, castells, però clar, quan arribes al rellotge astronòmic no hi ha pèrdua. És dels punts més clau de reconeixement d'aquesta ciutat europea.
6: Sí, sí, i amb raó, ja que és una de les grans joies de la ciutat que va ser instal·lada l'any 1410.
1: I no ha parat de funcionar, eh?
6: No.
1: Per tant, més de 600 anys funcionant.
6: Sí, Mare. Exacte. I encara continua sorprenent els visitants, ja que cada hora en punt, entre les 8 del matí i les 11 de la nit, les finestres que hi ha sobre el rellotge s'obren i apareixen les figures dels 12 apòstols en un petit espectacle mecànic que atrau a moltes persones de la plaça.
1: És preciós, els recomano a tota la gent que hi vagin de
6: sí,
1: veure'l, i l'avantatge és que com passa cada hora no s'acumula moltíssima gent.
6: Clar.
1: Alguna època de l'any sí que en una hora concreta, no sé si són les 9 de la nit, l'espectacle és com una mica més llarg, llavors sí que es formen llargues cues,
6: sí,
1: però com és cada hora la gent ho regula i llavors ho pots veure sense cap mena de problema. no només és un rellotge, ho dèiem, també fa espectacle.
6: Sí, exacte. A més, hi apareix una figura de la mort tocant una campana i l'espectacle acaba amb un cant d'un gall daurat.
1: Per això, si heu vist fotografies i veieu la gent...

0: mirant cap amunt, ara ja sabeu per què.
1: Exacte, per aquest espectacle tan maco.
0: Sí.
1: I ara et faig una pregunta ràpida. Què creus que és més antic, el rellotge astronòmic o l'arribada de Colom a l'Amèrica?
0: El rellotge astronòmic.
1: No. Què passa? Correcte, què correcte.
0: Mira, si les preguntes són d'aquest nivell, Irene, les que vulguis, endavant.
1: Vale.
0: A veure, arribem a Praga. On ens portes primer?
1: Doncs a la plaça de la Ciutat Vella. És al centre de la ciutat i aquí trobem el rellotge astronòmic i esglésies històriques.
0: D'aquells llocs on t'asseus en un banc i pots passar-hi hores veient la vida passar sense fer gran cosa.
1: Sí, sí. I després posarem el castell de Praga, un dels llocs considerats com un dels complexos de castells més grans del món.
0: És alt? Les vistes estan bé? Són xules?
1: Sí, són espectaculars. Mm-hmm. Veus les teulades vermelles de tota la ciutat i si hi ha una experiència que no us podeu perdre és travessar el pont de Carles al capvespre, on hi trobareu artistes, músics, estàtues històriques i unes vistes magnífiques.
0: Probablement el pont més famós de la ciutat ha aparegut a moltes pel·lícules, també, Missió Impossible, una d'elles.
1: Sí, sí, i segurament un dels més bonics d'Europa. Joan, imagina't, que te'n vas d'Erasmus a Praga durant un any.
0: Val.
1: Quines tres coses faries la primera setmana?
0: Faria una passejada primer pels llocs més típics, val?
1: Sí.
0: Veuria el rellotge, el pont. Després, potser coneixeria els racons més amagats. Alguna taverna que la gent no conegui o algun bar que tingui el seu encant. I per últim...
1: La festa.
0: No, pues, també, això també. Però també miraria on menjar. Clar, ja saps que per mi és la part fonamental dels viatges. El més important és saber on s'ha d'anar a menjar a cada lloc. I la Irene ens ho explica, va.
1: Doncs mira, avui toquen plats ideals per combatre el fred. El primer és el goulash, un estofat molt contundent. I també és molt típic la vedella amb una salsa cremosa de verdures.
0: M'encanta. O sigui, els dos m'encanten. Sí. Primer i segon, ja m'has fet el menú. I falten les postres.
1: Sí, doncs mira, de postre porto el famós pastís de xamanella. Una massa dolça acabada de fer amb sucre i canyella.
0: Pastís de xamanella, com, no? Com si fos una torre, té aquesta forma, no? Que maco.
1: Joan, sabies que Praga va patir molts menys danys durant la Segona Guerra Mundial que altres grans capitals europees?
0: Menys danys, ja dius?
1: Sí, menys.
0: A veure.
1: Per això conserva també el seu centre històric. Mm. I una altra curiositat és que l'escriptor Franz Kafka va néixer aquí.
0: Mira, l'altre dia parlàvem de Kafka amb el Diego, justament. Un dels autors més influents del segle XX. Sí,
1: i encara avui es poden visitar molts llocs relacionats amb la seva vida.
0: I què passa amb aquella llegenda tan sonada del pont de Carles?
1: Doncs diuen que si toques una determinada estàtua, algun dia tornaràs a Praga.
0: I si no, no.
1: No, exacte.
0: Per tant, tothom que hi vagi, que toqui per si de cas, així t'assegures que tornaràs a aquella ciutat tan preciosa que segur que et deixa captivat.
1: Sí.
0: Vinga, moment de repassar alguns consells d'última hora per tots aquells oients que ja estiguin agafant els vols.
1: Sí, doncs mira, el primer, caminar, ja que Praga és una ciutat per descobrir a peu. El segon és que arribeu aviat al castell.
0: El que deies de caminar molt important, perquè a vegades a la ciutat és important saber quines línies de metro, d'autobús, i aquí és molt fàcil, és tot petitó, i passejar també té el seu encant, perquè cada carrer és maco. Sí. Parlaves d'arribar aviat al castell, entenc que per evitar multituds.
1: Exacte. I tercer és que reserveu una estona per passejar sense ruta fixa, ja que moltes de les millors places, cafeteries i carrers apareixen quan t'allunyes una mica de les rutes més turístiques.
0: I si anem a l'hivern, per exemple, consells per tota aquella gent que tingui vacances a l'hivern?
1: Doncs abric, bufanda i guants per poder gaudir dels mercats de Nadal més bonics d'Europa. I ara arriba l'última pregunta de la setmana, Joan.
0: Va, endavant.
1: Per quin riu passa Praga?
0: Per quin riu passa? Per quin... Què vols dir?
1: Riu.
0: Ah.
1: Un riu.
0: A Praga quin riu hi passa?
1: Exacte. El Danubi, el Rin o el Moldava?
0: Danubi, Budapest? Per tant, Rin?
1: No.
0: No, Moldava?
1: El Moldava. Oh.
0: No podia fer un ple. Mira que hi he anat a Praga, però no me'n recordava, i el Rin em sonava molt, molt txec. Què vols que et digui?
1: Sí.
0: Hem descobert aquesta setmana. Repassem tots els destins. Abans parlàvem de Catalunya el dilluns, Cadaqués. Vam marxar el dimarts cap als picos d'Europa. El tercer, molt maco, que té Hallstatt, a Àustria. ahir vam passar per les Maldives i avui Praga. Jo crec que recomanacions per tot tipus de persones, eh?
1: Sí, sí, cinc destinacions molt diferents, però amb una cosa en comú. Totes mereixen ser visitades almenys una vegada en la vida.
0: I ara passa una cosa que no ha passat fins ara en aquestes seccions, que és que sí. Tenim dos dies de recés.
1: Sí.
0: Potser algú ja ha utilitzat alguna de les teves

0: recomanacions, i se'n va aquests dos dies algun d'aquests destins que comentàvem, però què passarà dilluns?
1: Doncs dilluns tornarem a Catalunya.
0: Ah, molt bé.
1: Sí, sí, per continuar descobrint pobles i racons sorprenents que tenim molt a prop.
0: Això serà dilluns. De moment...

0: ciutat, perquè, com deia, hi he anat molts cops i m'encanta, i ara m'ha despertat el cuquet de tornar-hi a anar, és realment preciosa. Escolteu, va, no parlem de mi, parlem del programa, que ja saben que quan arribem a les 8 del vespre s'atura 30 minuts per repassar tot el que ha passat a nivell espanyol, i res, nosaltres tornem a les 8 i mitja. Parlarem de cinema, amb un vell conegut d'aquesta casa que ha decidit que no vol fer vacances i que torna un any més a la brúixola d'estiu per oferir-nos la seva secció. Res, mitja hora i ho descobrim.
1: A Onda Cero Catalunya, la brúixola d'estiu.

0: Puja-hi. Ferran, puja, i si no puges aquest avió, te'n penediràs. Potser no avui, potser no demà, però aviat i durant la resta de la teva vida.
1: I tu, Joan, què serà de tu?
2: Corten! Ara... Tallem.
0: Juan, què fots aquí, tio?
2: Què passa? Saps què passa? Havia d'intervenir perquè és que falta essència, això. Jo entenc la referència sí, a Casablanca, sí. Però és que això no és Hollywood, això és la brúixola d'estiu. Mm-hmm. Llavors, menys Hollywood i una mica més de cinema per tothom.
1: Mm-hmm. I què fem? Què canviem, Joan? Què canviem?
2: Home, doncs sí, tornem a començar i canviem al final. O sigui que vinga, 3 i acció!
0: Doncs, sempre ens quedarà... Sempre ens quedarà... El Juan Torres, per parlar de cinema. Vinga, va, comencem! Bueno, no sé què ha passat. No sé què acaba de passar. Minuts de ràdio...
2: Jo estava escoltant, absolutament sorprès.
0: Aquest matí un WhatsApp. Juan, quan vinguis tenim una sorpresa. Farem les coses avui una mica diferents.
2: Ha sigut la IA, eh? Jo negaré haver participat en això.
0: Ara si fas alguna cosa que no estàs orgullós, dius, és la IA.
2: Clar,
0: i ja està, no passa res.
1: Tot et salva.
2: Hi ha matratge de mi com per fer una IA.
0: Exacte,
2: una IA,
0: això, sí, això sens dubte. Juan Torres, què tal? Bona tarda, com estàs?
2: Molt bé, aquí d'estiu.
0: Sí.
2: He vingut en banyador, pràcticament.
0: L'any passat et deien que no tenies vacances i aquest any t'ho poden tornar a dir. Perquè
2: sí.
0: Renuncies i t'agrada tant la ràdio i el cinema que al final no pots negar-t'hi a passar-te i nosaltres també ens encanta que vinguis per aquí.
1: El necessitem.
0: Sí.
2: I jo a vosaltres, i jo necessito a vosaltres.
0: Ara,
2: perquè sou uns grans companys.
0: Bueno, ens necessitem perquè l'estiu hi ha molt de temps lliure.
1: Exacte.
0: I per tant moltes tardes de no saber què fer exactament i per tant el que farem és una mica el mateix, que és recomanar pel·lícules que siguin del gust o no del Juan Torres, però amb un format una mica diferent, una mica més distès, sense tanta, no? Sense
2: sí,
0: tanta
2: quadriculat. Al final és estiu i llavors la gent també jo crec que vol un format menys doncs aprisionat en les normes i farem una mica més de xarleta i de parlar entre nosaltres de temes. Normalment doncs jo crec que serà una mica més, o serà directament d'una filmografia i parlarem una mica d'algun director o alguna cosa així, o com en aquest cas doncs parlarem d'un tema encara més general com són les sagues de pel·lícules.
0: Normalment no hi ha gaire guió, però és que ara hi ha res.
2: Absolutament
0: full en blanc
2: i
0: que volin les idees.
2: Sí.
0: I avui quin és el concepte pel qual ens guiarem en aquestes recomanacions que ens portes?
2: Les sagues de pel·lícules. Crec que és un tema que ara mateix a més està molt de moda perquè tenim més sagues que pel·lis pràcticament.
1: Sí.
2: I podem debatre una mica, també intentarem, si voleu, fer una mica de rànquing de les nostres preferides.
0: Ah, mira, m'agrada.
2: I si voleu, doncs comencem.
0: Sou molt de sagues, tu, Ferran, allò d'una saga que estiguessis esperant una pel·lícula amb moltes ganes?
1: Últimament sóc menys de sagues, sóc més de sèries últimament, però sí que és veritat que quan era més petit les sagues era una cosa que m'apassionaven i m'encantaven, sobretot em vaig aficionar a un parell que no vull esmentar, per
0: clar.
1: Si el Juan
2: són
1: de les que fa menció. Però sí, de petit era molt de sagues, però últimament són més de sèries que de pel·lícules.
0: Les sagues no deixen de ser les sèries a gran escala, no? Perquè el format és aquest, és continuïtat d'un contingut audiovisual. Doncs va, comencem amb una canònica que tots jo crec que hem vist. Som-hi?
2: Jo diria que estaria malament dir que és la primera, perquè realment ja n'hi havia d'abans. Però sí que una de les que va marcar més a l'inici de les sagues i el que signifiquen les sagues ara mateix, com és Star Wars.

0: jo crec que és, Star Wars, és, quan pensem en sagues, és una de les primeres que se'ns hauria de venir al cap, com a mínim,
1: sí, sí.
0: Com a mínim els que ja ens agraden aquest tipus de ciència-ficció.
1: Un incís, deia, sí, que aquesta sí, sí, no cal ni presentar-la, que tothom l'ha vist, i el Ferran m'ha mirat i m'ha dit... No.
2: Em sap greu, però jo aquesta saga no l'he vist. No l'he vist. Quan... realment és com si l'hagués vist, perquè a tothom li apassiona, he vist vídeos per un tubo, YouTube, resums, trailers, TikToks, però jo aquesta sèrie no l'he vist.
1: Clar, quan tu
2: la
1: dius
2: sèrie, aquesta saga, no l'he vist.
1: Que no has vist la saga, pots no haver vist la, les que hi han, que són, quantes són? 9?
0: 9.
1: Però bueno, no has vist ni una.
2: No he vist ni una pel·lícula. Ni una pel·lícula.
0: Són 9 i després hi ha els spin-offs, perquè està la de Solo, la de Rogue One, vull dir, en total hi ha...
1: Aquella sèrie Mandalorian, 11, no?
0: 11, després les sèries d'animació, sí, els sí, còmics...
2: Sí. No, una barbaritat.
1: Ni una,
2: no, no.
1: Juan, què et sembla?
2: Però no n'he vist cap, no n'he vist cap.
1: A tu t'és igual.
0: A mi m'és tot igual.
2: I realment no sé dir-vos per què no l'he vist.
1: No et crida, diguéssim, aquest cinema fantàstic de l'espai.
2: No, de sí, sí, sí, sí, sí. M'encanta. De fet, l'última pel·lícula que va sortir de l'espai, que ara no em sortirà el nom...
0: Dune.
2: No.
0: Ai.
1: Ah, sí, ja, el projecte de Hail Mary.
2: Sí, oh, increïble. Sí, vaig anar a veure el cinema de Fenòmena. Una barbaritat, em va encantar.
1: Molt bé, doncs per la gent com el Ferran, que no sabia què és Star Wars...
2: No, sí que sé què
1: és. Cal fer 5 cèntims.
2: Sí,
0: no començarem a parlar de Star Wars, però crec que hi ha una cosa aquí que és bastant paradigmàtica, i és que hi ha una cosa amb les sagues que un cop, si no has entrat des del primer moment...
2: Exacte, potser m'ha passat això.
0: Jo crec que hi ha... O sigui, quan te n'has de veure tantes, jo crec que hi ha un moment de fatiga abans de començar.
2: Una mica com Marvel.
0: Sí, sí. Exactament, Marvel és una mica el mateix estil.
1: Ma mare em pregunta, escolta, em recomanes alguna sèrie? Li dic la sèrie que li recomano i em diu, val, però quantes temporades té? Clar. Perquè no li agrada que n'hi hagi més de 5 temporades, clar, perquè llavors no entrarà en la història.
2: Però és contradictori, perquè si una sèrie té tantes temporades, exacte, vol dir que és bona, per tant, que val la pena ser vista.
1: Bona, principi, o que té èxit, diguéssim, a
2: bueno,
1: nivell...
2: Això és un debat, que és bo i tenir èxit o ser bo és... subjectiu.
1: Sí, jo, bueno, ho deies, jo crec que és de les primeres que reconeix com una saga com a tal, no? I que ha tingut,
0: sí,
1: una...
0: Hi havia abans, hi havia coses abans, com per exemple el propi James Bond, que del que després, si voleu, podem parlar una mica, però jo crec que és la primera de que va crear, doncs, aquesta història, perquè si us hi fixeu abans, per exemple, James Bond el que té és que cada història és una història autoconclusiva, en canvi, el que va saber fer Lucas era crear un univers d'aquesta forma, doncs, que gairebé va més enllà de les pròpies pel·lis i que engloba tot i fa que tu t'esperis encara més informació sobre aquell univers.

0: l'univers que t'està agradant en un bon principi, no?
1: Sí, té una certa continuïtat, no? Són capítols del mateix llibre.
0: Exacte. Mm-hmm. Sí que són, evidentment, sèries autoconclusives, en el sentit de que cada pel·li explica la seva història, però que tenen una història més gran al darrere. I jo crec que gran part de l'èxit d'aquesta saga, primer, evidentment, els efectes especials, que ja vam parlar fa un temps, quan vam parlar de Jar Jar Binks, però jo crec que la gràcia és que va crear un món, un univers, mai millor dit, molt immersiu, i que deixava moltes incògnites, de tal forma que tu com a espectador el que vols és més, perquè encara vols saber més i encara et surten més dubtes, i és com un cercle un cercle viciós. Llavors, evidentment va ser espectacular cada cop que sortia una pel·li, sobretot la segona trilogia, és a dir, les tres primeres que van sortir cronològicament. Hi havia cues de mesos al cinema, la gent pagava l'entrada per veure el tràiler de la pel·lícula.
2: I la gent anava disfressada també.
0: Anava disfressada, però la gent veia, o sigui, agafava entrades per una altra pel·li només per veure el tràiler una i una altra vegada. Vull dir,
1: fort.
0: Podeu imaginar-vos...
1: I ara amb una búsqueda ho tenim.
0: Clar, ara això ho donem per fet.
2: Tu filtres a TikTok i ja ho tens.
0: Sí, ara ho donem per fet, però sí que és veritat que en aquell moment...
1: Clar, és molt difícil el que diré, però quan toques amb una tecla concreta i aconsegueixes crear no només una pel·lícula espectacular, que es pot acabar derivant en moltes seqüeles i també preqüeles en aquest cas, no només això, sinó que crees tot un univers.
0: Exacte.
1: Al voltant. Un univers on poden haver mil històries no explicades. No? Però el que t'atrapa, jo crec, de la pel·lícula no és tant l'argument, sinó és l'univers. No? És quan viatgen a diferents planetes, i un univers que alhora és inabastable i que jo crec que ens sentirem i hi haurà moltes creacions durant els següents anys i les properes dècades. I quan passa això, i també passa amb altres sagues que segurament també acabarem parlant en aquesta secció, ostres, tens primer un molt bon fil argumental, perquè s'aguanta molt bé, i d'altra banda, doncs tot un univers que pot derivar en altres històries.
2: I un univers, en aquest cas, que pot ser descobert. I pot ser inventat en qualsevol moment. Per tant, el fanàtic, en aquest cas, el que pot fer és imaginar-se què pot passar en la següent pel·lícula,
1: sí,
2: i fer imaginacions, fer això, suposicions, hipòtesis.
1: I tindràs, diguéssim, espases làser,
2: avions,
1: vull dir, tot això serà una base que trobarem a les pel·lícules, però alhora, com l'univers encara és inexplorat en molts sentits, la gent voldrà veure-ho, perquè sap que li agradarà, perquè parteix de la mateixa idea, però...
2: De la incògnita de què pot passar.
0: I com a creador tens via lliure, perquè és un univers, si pots dir que en un planeta doncs els núvols són de purpurina i plouen, jo què sé, de Coca-Cola, doncs...
1: O que hi ha uns ossets petits, no?, que vigilen.
0: Exacte.
1: I que tenen un so molt irritant. Això t'ho pots inventar i la gent...
0: Tot entra. El que passa que, clar, jo crec que potser Star Wars seria l'exemple paradigmàtic d'una d'aquestes sagues que no han sabut parar a temps, no? I que aquest univers, que la part bona és que és inabastable, doncs és massa inabastable, i acabem doncs amb un argument que, si tu vols ser un expert de Star Wars, ja ha transcendit el propi mitjà, perquè t'has de llegir llibres, veure sèries, animacions, que si el Mandaloriano, que si els còmics, que si The Clone Wars, vull dir, que és café para muy cafeteros, arribat a aquest punt, vull dir, però que jo a tope, a la gent que li agrada, a tope. El que passa que sí que és veritat que per mi arriba un punt en el que ja se'm fa inassumible tanta informació.
1: Clar, jo entenc que, diguéssim, un bon tancament, no? Hi ha sagues que sí que s'han acabat en 3 pel·lícules, 4 o 5, t'ajuda històricament, perquè la gent ho recorda com un producte tancat, no? Si ara hi ha tantes coses, és difícil unificar-ho tot en un mateix producte, però clar, alhora entenc que el capitalisme és el que és.
2: Ja, no em deixa de banda que això és un negoci.
0: Exacte. Bueno, i quin negoci? Star Wars és la gallina dels ous d'or, vull dir, és que...
2: No només el negoci cinematogràfic, sinó també el negoci de merchandising.
1: Ara avancem a la següent saga. Abans deixeu-me dir-vos que és una saga que a més té una estructura molt curiosa, no? Ho deies, cicles tancats de 3 pel·lícules, que les últimes sí que són les últimes a nivell cronològic, però les que es van publicar després de les 3 primeres eren preqüeles, anaven abans. I trobo que és una manera interessant d'explorar un nou univers cinematogràfic que crec que s'ha fet poc.
0: Bé, realment és que és com si fos, cada trilogia és com si fos una pel·lícula pròpia, diguem-ne. Té un arc argumental propi cada trilogia. Que a més, el problema jo crec que és que les 3 trilogies s'assemblen molt. S'assemblen molt en el sentit argumental. Passa més o menys el mateix. Hi ha un traïdor, hi ha...
1: Diferents personatges, però...
0: Sí, més o menys. Però si us ho fixem, realment és com si fos una trilogia de 3 pel·lis cada pel·li. No sé si
1: entenem.
0: És com si fem una pel·li, una preqüela i una continuació.
2: Cada 3 és una.
0: Exacte. Llavors, s'ha explorat poc en el format saga.
1: Jo no recordo gaire, és la veritat.
0: Bueno, o estic jo molt equivocat, o Fast and Furious ho ha fet en algun moment, perquè...
1: Sí, d'anar cap enrere i després cap endavant.
2: Sí. Si la segona Fast and Furious va enrere.
0: Sí, oi?
2: Sí.
0: Veus? Ja deia jo, Fast and Furious va així, però...
2: La Tokyo.
0: La Tokyo Drift. La Tokyo Drift és la tercera.
2: La tercera, cert. Sí. La segona és la que surt només el Roman amb el Paul

0: Park.
1: Correcte. Correcte.
2: Clar, en aquest sentit, per exemple, ara que parlem de diferents sagues,
1: Fast
2: and Furious, diguéssim,
0: sí, Fast and Furious, increïble.
2: No serien capítols d'un mateix llibre, sinó que serien llibres per separats, no? Sí que la història continua sí. quan s'acaba l'altre, però són pel·lícules més individuals.
1: Mira, Fast and Furious em sembla un exemple molt bo per... Sí, Fast and Furious és un exemple molt bo de quan una pel·li entén el que el públic li agrada i llavors comença a tirar del fil. Perquè, si us fixeu, com era Fast and Furious al principi, que era de carreres de cotxes,
2: sí.
1: fins ara, que poc més hi surt un dinosaure...
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, no.
1: Però és que em sembla superinteressant, vull dir, de, ja en el sentit de gairebé com a màrqueting. Vull dir...
0: Mira, aquí, la tenim, que aquí tenim la banda, el Vicenç sempre atent.
2: Que és per un moment concret de Fast and Furious, vull dir que no és gaire representativa amb el to de la pel·lícula.
1: Bueno, fill, és la que ha passat a la història. O sigui,
0: però aquesta cançó és la que passa a la història perquè és la cançó que marca quan sí. el protagonista sí. Paul...
2: Bueno, no, no, Walker.
0: Walker
2: això ja ha caducat, no? A nivell d'espoiler. Sí.
0: Home.
1: I a la vida real també ha caducat. Vull dir,
0: sí. Vull dir...
2: Sí, no, entenc el que vols dir. Hem discutit moltes vegades si hi ha pel·lis bones i dolentes i jo crec que quan se li dona al públic el que demana... Per tant, és un èxit.
1: Vull dir, jo no sé exactament quan una pel·li és bona, però sí que una pel·li dolenta és quan intenta una cosa que no aconsegueix, o saps? O aconsegueix una cosa que no intentava.
2: I en aquest cas, clar.
1: En aquest cas
2: és clar el que vol.
1: Vol entretindre, i què fa? Entreté, de fet. Què volia la gent? Més múscul. Què ha portat? The Rock, nene, ara et porto a The Rock.
2: Vin Diesel, doncs toma. Ara
1: toma, The Rock. No? Sí. No, és que vull...
0: I ara que siguin amics, si són amics.
1: Clar, i ara vull un altre personatge, tal, no sé què, que també sigui amb aquest tipus de perfil. Jason Statham, pam, aquí, a la cara.
2: Sí, fanservice sí. una mica aquest
1: però absolutament, de... absolutament, i ben entès, en el sentit que ara moltes vegades es fa fanservice en algunes sagues, sí, com per sí. exemple, doncs no sé, no caic, però per exemple la sèrie de...
2: Toy Story una mica també.
1: Toy Story, la sèrie del Senyor dels Anells, que sí. intenta arribar a un punt intermig entre ser pels fans i per la ja. Gent.
2: Va, parlem de Senyor dels Anells.
1: Parlem de Senyor dels Anells.
2: Preciosa, la banda sonora. Em posa la pell de gallina cada cop que l'escolto.
1: La banda sonora, precisament, del Senyor dels Anells és molt important perquè segueix un esquema wagnerià, en el sentit que hi ha temes de cada cosa. És a dir, quan surt la Comunitat de l'Anillo, surt el tema de la Comunitat de l'Anillo, que és aquest que estem escoltant.
2: L'he indicat al meu tècnic, diguéssim, que pugés el volum de la sintonia i m'he portat el micròfon per davant.
1: De la pròpia emoció.
2: Exacte, és que em posa la pell de gallina, de veritat.
1: Doncs quan ja Rohan té el seu propi tema i els temes evolucionen amb el personatge. Si el personatge està trist, el tema es modifica aportant aquesta tristesa aquest punt més negre, no? Per dir-ho d'alguna forma.
2: Un element escenogràfic més, no? De l'escena.
1: Doncs es pot gairebé seguir la pel·lícula sencera només amb la banda sonora que escolta i com evoluciona.
0: És que la importància de les bandes sonores dins d'una pel·lícula, dins d'una saga, són importantíssimes.
1: En el sentit d'una saga, encara més, perquè han de ser
0: clar.
1: unificadores. Vull dir,
2: reconeixibles, no? Han de ser un tret distintiu d'aquell conjunt de pel·lícules i en aquest cas crec que també creen un univers sonor que exploren de mil maneres, ara més intensitat, ara menys, però que al final, també, diguéssim, una mica com Star Wars, no? Que crea un univers sonor inabastable que pots explorar de les maneres que sigui.
1: Absolutament, i en aquest sentit, jo he tingut algun problema a l'hora d'escollir aquesta pel·lícula, o aquesta saga, perquè realment gairebé és una unitat en si.
2: Sí,
1: vull
2: sí,
1: dir, estan gravades i pensades com una pel·li, que dura 12 hores, però una pel·li.
0: Però després fan el Hobbit,
1: sí.
0: que com has comentat abans amb Star Wars, és la prequela de que van cap enrere Certes. Per veure què va passar anys anteriors.
1: Exacte.
0: A diguéssim, a l'escoberta de l'anell.
2: Potser sí que s'ha fet això de les estructures que us deia, però clar, en aquest cas ja li canvies el nom. Ja no és, ja no sí. forma part de la mateixa
0: sèrie. Sí, però personatges semblants,
2: sí, sí,
0: els noms són els mateixos, històrics.
2: Ara que dius que podria ser una mateixa pel·li, és correcte. Per mi la 3, la tercera, és una obra mestra.
1: La tercera,
2: molt seriosa.
1: Sí, a mi també.
2: Molt seriosa.
0: I a més, hi ha les versions extendides que són increïbles.
1: Jo vaig fer... proud d'haver fet marató de les versions esteses sí, amb els amics.
0: Sí, sí.
1: I em vaig fotre 13 hores seguides mirant El Senyor dels Anells.
2: Va sortir viu d'això?
1: Vaig sortir viu. M'encanta, no ho repetiria.
2: 13 hores, què vol dir? Posar-s'hi a les 10 del matí?
1: Ens vam posar pel matí, vam acabar a les tantes, perquè a més... havíem de dinar, llavors fèiem una paradeta tal. A més era molt guai perquè estàvem a casa d'un col·lega i érem quatre perquè has d'estar a l'atur
2: sí, sí,
1: o... i el que passava és que mentre estàvem mirant la pel·li començava a venir amics que estaven mitja horeta, marxaven, venia un altre, marxaven, tornava un que havia vingut abans, avisat-me quan hi hagués a la tercera.
0: No, de fet,
2: la buena,
0: si,
2: no?
0: si Senyor dels Anells t'agrada, veure la versió extensa és obligatori.
1: És obligatori,
0: és obligatori perquè acabes descobrint escenes que es van eliminar al seu principi i que valen molt la pena i que després de tants anys de tu haver vist la pel·lícula

0: Et sorprèn, sí. Dius, hòstia, que guai veure aquesta pel·lícula amb una escena nova.
1: Com les ordenaríeu de gust, eh? De quin us agrada més?
0: Per mi
1: la...
0: Hi ha
1: un ordre,
0: per mi la...
1: Només hi ha un ordre.
0: És 3-1-2.
1: Per mi també.
2: Sí, sí. És que és així.
1: Per mi també. I hi ha una cosa que m'agrada molt del Senyor dels Anells, que a més aprofito que està aquí per treure-la, i és lo difícil que és adaptar d'un altre mitjà al cinematogràfic, perquè evidentment no estem descobrint res a ningú si diem que això és una obra de Tolkien. I que sembla fàcil, perquè et donen ja l'univers creat i dius, vale, és només posar-ho en pantalla, però els llenguatges són completament diferents. Llavors, la veu en off no la pots utilitzar de la mateixa forma que l'està utilitzant Tolkien a les pel·lícules, les descripcions han de ser diferents perquè no ho has de dir, ho has d'ensenyar, ho has de mostrar. I em sembla que, a més, trobar aquest balanç entre ser fidel a l'obra, però alhora...
0: Vendre,
1: i també tu com a director, en aquest cas Peter Jackson, que ha de posar la seva visió, no? Perquè al final un director, encara que no vulgui, posarà la seva visió perquè ha de posar la càmera a algun lloc. Llavors, trobar aquest balanç em sembla molt difícil i crec que El Senyor dels Anells és una...
0: A més, en el nostre cas és una saga que nosaltres hem crescut amb ella.
1: Sí, sí, absolutament.
0: És... I que quan érem petits va sortir la primera, la segona quan ja érem una miqueta més grans i la tercera ja amb edat.
2: Jo les vaig descobrir tard, eh? Les vaig descobrir tard, ho he de dir. Vaig veure les tres seguides, no amb una marató com va fer el Juan, però les vaig veure ja... No fa gaire, eh? Potser fa 3 anys o així. I recordo que la 3 em va impressionar perquè al final la idea, que això passa en moltes pel·lícules, és força simple, no? És el poder del poder.
1: Sí.
2: I com et corromp o et pot arribar a corrompre quan el tens entre les teves mans, és això. Però alhora com s'escenifica, com ho fan, com ho materialitza amb un anell, no? I tot el periple que han de passar fins a arribar fins ell, em sembla una cosa portada a la perfecció, perquè al final té molta potència que la idea sigui tan simple i alhora tot l'univers que l'envolta sigui tan complex i amb tantes capes.
1: I cada personatge més que és arquetípic i que serveix per un propòsit determinat i tant en la pròpia història com cinematogràficament cada personatge està on es cau en tots els moments de la pel·li.
2: Recorda un joc de rol, no, en aquest sentit?
1: Sí,
2: ara t'utilitzo a tu, ara l'altre.
1: Una mica així.
2: Tanquem El Senyor dels Anells, us sembla?
0: Ah,

0: Bueno, Harry Potter. Aquí
1: no, no falta presentación. Sí.
0: Pues no sé, con que está Ferran, que no había Star Wars, yo aquí.
1: Harry Potter és la meva preferida.
0: No, sí,
2: no.
1: A la introducció volia comentar-ho, no ho he comentat per.
0: La saga. Comenta.
1: Jo intuïa ja que sortiria. Però és la meva saga preferida, sí, sí. I cada quan arriba el Nadal, que és normalment l'època que sempre surt a totes les plataformes un altre cop de nou, han obert també la televisió, a casa meva fan broma ja i tot. Perquè sempre que surten m'envien foto i quan no estic a casa i està una de les pel·lícules de Harry Potter a la tele, m'envien la foto de...
2: Home,
1: estan fent Harry
2: hauríem
1: Potter.
2: De revisar quantes vegades la televisió pública d'aquest país ha posat El presoner d'Azkaban, perquè jo l'he vist molts cops a la
0: Gladiator,
2: franja de les...
0: I Gladiator jo crec. També. Gladiator, alguna de Harry Potter sí, potser, i Pretty Woman. Són les que més vegades han sortit a la televisió, tio. Jo les veig cada dos per tres.
2: Jo crec que els drets els van costar molts diners i van dir, va, ens tirem de
0: Gladiator encara, jo cada cop que la veig me la quedo, però...
2: Harry Potter, a veure...
1: Gladiator 1, perquè la 2...
2: A veure, set pel·lícules, no? Si no vaig errar.
1: Set pel·lícules, sí.
2: Creieu que és una saga que també s'ha estirat en excés?
1: No,
2: la veieu en la justa mesura? Bueno, tu què diràs, Ferran?
1: No s'ha estirat perquè fa referència als llibres. Per tant, la saga el que fa és plasmar el que hi ha al llibre. Vull dir, si el llibre hagués durat un mes, hi hagués hagut una pel·lícula més. Jo no ho trobo, a mi no se me'n fa... Bueno, què t'ha de dir jo?
2: Però ara faran la sèrie.
1: Però ara faran la sèrie, que pels que són molt fidels i molt fanàtics d'aquesta saga, d'aquest món, d'aquest univers, estan encantadíssims. I que
2: no serà molt difícil veure
1: i que cada... no,
2: Harry
1: perquè...
2: i Hermione
1: no, bueno, sí,
2: en diferents actors?
1: En diferents actors, això serà molt complicat, però bueno, un cop t'hi fas, t'hi faràs. I el bo d'aquesta nova sèrie que faran és que cada temporada és un llibre. Per tant, tindrem unes 6 temporades, si no m'equivoco. Per tant, t'acabaràs acostumant sense cap problema. I pel que fa a la saga, jo trobo que és increïble, té tots els detalls i per mi és una de les meves preferides, però per tot.
2: Juan, t'agrada Harry Potter?
0: Jo, a mi personalment no és la que més, o sigui, no però ja, jo sé que és meu, vull dir, sé que és un problema meu, no pas de...
1: Clar, també el que passa a vegades és que tu t'agrada molt una cosa perquè la vincules o t'hi penses
2: en
1: el moment que ho vas veure per primera vegada i del que et recorda i t'emociona.
2: És una bona reflexió i és veritat.
0: Jo amb els llibres sí que vaig ser, perquè a més sortien quan jo començava gairebé així, vull dir que era...
1: Igual que jo.
0: Era espectacular i anar seguint i me'n recordo les cues i tot això, jo era molt fidel, però a partir de cert moment, no me'n recordo exactament a partir de quin llibre, que evidentment me'ls vaig acabar després amb el temps, però ja no vaig deixar de ser aquest fidel que anava a fer les cues i tal, i amb les pel·lis em va pensar una mica

0: el mateix, però vull dir, és una cosa meva que jo no sé per què, no estic vibrant en la mateixa freqüència que la pel·lícula.
1: Em passa el mateix.
0: I, però, vull dir, t'envejo, Ferran, perquè vull dir, tant de bo poder tenir 7 pel·lis que són bones. Clar. I...
2: Bueno, s'ha de dir que totes no són, totes no són bones, però al final acaba sent, quan tu ets fidel a una cosa, acaba sent fidel a la cosa. I
0: sí, és evident.
2: La compres amb lo bo i amb lo dolent.
1: Jo diré la meva opinió, que no se m'enfadi la gent que sigui molt fanàtica entre ells al Ferran.
2: Ens apartem.
1: A mi el que em va passar amb la primera pel·lícula és que em va deixar captivat. Vaig dir, ostres, sí. Això, una mica com Star Wars, no? Té un univers espectacular que es pot explorar de moltes maneres i que a part té com moltes petites coses, no? Les classes, per exemple, sí, de botànica, que són superinteressants, no? Mm-hmm. I que aporten molt a la pel·lícula, encara que argumentalment...
0: Jo he tingut classes de botànica i no són tan guais.
1: No són tan xules, no? Llavors el que em va passar és que al llarg de les pel·lícules trobo que al final ens acabem movent amb els mateixos personatges, amb un espai tancadet com és Hogwarts, que entenc que pot tenir el seu encant, però que l'univers en si s'explora poc. Sí que és veritat que anem al carrer, no? Però em passa que 7 pel·lícules llarguíssimes i trobo que encara li falta una rosca més i que potser s'acaba solucionant amb preqüeles o seqüeles, eh? No, bueno, què creus?
2: No, o sigui, Harry Potter acaben sent 7 pel·lícules però que es poden dividir en dues parts, és a dir, de la 1 a la 4 és un univers.
0: Sí,
2: que és quan
0: que sí.
2: És Harry Potter que està dins de Hogwarts, té les seves pròpies aventures que cada vegada són més surrealistes i a partir de les 5 cap endavant ja tenen una altra funció, un altre objectiu de la pel·lícula que és la guerra entre Harry Potter i Voldemort.
0: Absolutament, a més...
2: Aleshores, hi ha aquesta divisió.
0: De la 4 a la
2: 5ena, que és la diferència d'Orden del Fènix, que és la 5ena. Allà ja comença a ser com la guerra personal entre Harry Potter i els fidels a Harry Potter i Voldemort i els fidels a Voldemort, que en aquest cas van alternant entre les dues parts, com pot ser Draco Malfoy o altres personatges.
0: Quina diríeu que és la vostra preferida de Harry Potter?
1: La 1, sens dubte la 1. Sí, sí.
2: A mi la 2.
0: La 2?
2: La càmera secreta.
0: Jo crec que molta gent és la 3, i puc entendre-ho perquè és la més fosca.
1: Quina
0: i tal.
1: Presoner?
0: No. Sí, Presoner Azkaban. I per mi és la 4, però perquè m'agrada molt el del Torneo de los Tres Magos, tio.
2: Sí, és increïble.
0: Aquesta història, vull dir...
1: Quina és la 4? És la que surt
2: el... Calit de Fuego. És la que ve el drac i de més.
1: Surt aquell actor que em recordaràs ara mateix, molt
0: Robert
1: blanc.
0: Pattinson.
1: Robert Pattinson.
2: Sí, sí, sí.
1: Exacte.
2: Cedric.
0: Sí, sí, Cedric. M'agrada molt i quan hi ha un joc intern dintre de la pròpia pel·li. Per exemple, una altra saga que podem parlar ara mateix ràpidament. La Jungla de Cristal. La meva preferida, la 3. Per què? Perquè juguen al Simon Dice i han de fer una gincana per tot Nova York. No té cap sentit, no té cap sentit. Però a mi aquesta dinàmica de... Una dinàmica interna dintre de la pròpia dinàmica de la pel·lícula, a mi m'encanta.
1: T'agrada més la 3 que la 1? Això és una cosa que
0: per mi,
1: parlarem molt i no ho entendré mai.
0: Per mi la Jungla de Cristal és 3-1-2.
1: 3-1-2.
0: 3-1-2. A veure, està Samuel L. Jackson, tio.
1: Sí, sí, no. Bueno, són gran pel·lícules totes.
2: 3-1-2 com a Senyor dels Anells.
0: Com a Senyor dels Anells. Sí, però, sí, sí. Si voleu, tornant a Harry Potter, a mi, jo crec que fa una cosa molt bé, que és que creix amb el seu públic, que ja ho he parlat alguna vegada amb Toy Story, per exemple, que també ho fa.
2: Clar.
0: Però jo crec que hi ha un petit fallo, i és que cada cop es van fent més fosques, això és veritat.
2: Sí.
0: Però la més fosca és la tercera, per mi. Visualment, inclús, vull dir, és la més tal. I la 4... Sembla que torna a ser una mica més brillant.
2: Més de color, sí, més color.
0: I a partir de la 5, jo crec que s'estandaritza tot molt. Jo podria dir-te exactament, de les primeres 4 pel·lícules, em poses un fotograma de quina és cada pel·li és cada fotograma, a partir de la 5ena, em costa
1: perds,
0: molt. Sí,
1: perds,
0: crec que s'unifica tot massa.
1: Hi ha un joc, que és així, per cert.
0: Sí?
1: Sí, sí, sí, ja te'l passaré. Ferran, ho tanques o ho dones per tancar?
2: Sí, ho tanquem. Després parlem tu i jo.
1: Val, m'has d'anar a dir una cosa més de Harry Potter. No, escolta, hem parlat de moltes sagues, però ens ha quedat James Bond, Indiana Jones, Toy Story, Carla
2: Pirates del Caribe.
1: Vull dir que no sé si voldràs una segona part,
0: home, sí,
1: però que sàpigues que hi ha molta teca. Esperem que us haguem donat alguna idea per aquest cap de setmana, gaudir-lo amb família o sols. Apa, Juan, bona tarda, gràcies.
0: Que vagi molt bé.
1: Doncs això està tot pel que fa al cinema en aquest divendres de la Bruixa de l'Estiu. Juan Torres monopolitza el cinema, aquesta sintonia.
2: Segur que els oients no s'esperaven que seria Juan Torres. Aquí ens parlaria de cinema. Sempre. Però és que mai falla, no falla, Juan.
1: No falla. I ara què no fallarà? Fallarà una pauseta de 5 minuts per escoltar les últimes actualitzacions de les notícies en clau nacional. I després què tindrem, Ferran?
2: Després d'aquesta parada obligatòria parlarem de tecnologia. Ho farem amb el Javi Borràs, que ens parlarà del seu últim viatge a la Xina i sobretot els avenços tecnològics que ell mateix ha viscut a la Xina i una curiositat que segurament cridarà l'atenció, segurament a mi també.
1: Tenim ganes de xerrar amb ell perquè és investigador del CIDOP, és una persona de referència en aquest sector i és que acaba d'aterrar de la Xina pràcticament.
2: Pràcticament.
1: T'ho explicarà amb el record fresc, no caldrà ni que porti notes.
2: No, i segur que moltes coses sorprendran perquè a mi fora de micròfons m'ha comentat un parell i crec que Joan, una, en especial una... T'agradarà molt.
1: Què més tindrem?
2: Després del Javier, un cop marxi el Javier, parlarem de psicologia, ho farem amb la Mar Soler, psicòloga especialista.

0: vista en conceptes d'amistat i autoestima, segur que també ens aportarà conceptes importants i destacats.
1: I en què tanquem la primera setmana de la brúixola d'estiu?
0: Amb qui, si no? Ho farem amb la Montse Vall.

0: Segueix i seguirà encesa la ràdio aquí, a la brúixola d'estiu. Uns minuts més, com a mínim, fins les 10 de la nit. I ara és un moment perfecte per una secció tecnològica. Ets una persona gaire tecnòfila, tu, Ferran? T'agrada molt la tecnologia?
1: Bueno, doncs, no molt, la veritat. No vull enganyar a ningú. Vull ser sincer. Últimament sí que els últims anys, més per obligació que no pas per voluntat, ho estic sent. Ho estic intentant, però no sé com estic evolucionant en aquest sentit. Per obligació em refereixo a l'evolució de la societat i també de la nostra professió. Ho estic intentant, no sé quina manera ho estic solventant, però jo diré que tu potser jo ets més que jo. Això segur.
0: Sí, no ho controlo gaire, però m'agrada saber...
1: Les converses que tenim tu i jo és que tu ets més que jo.
0: Sí, les novetats, no? Sí. Recordo que aquí a la brúixola amb la Lola vam portar un robot que era com un gos i que imitava un gos.
1: Me'n recordo. Te'n
0: recordes, eh? El Clipper.
1: Ostres, sí, increïble.
0: Crec que me l'hem de recuperar. Vull dir que sí que m'agrada, però no sé si tant com a la persona que ens acompanya avui. Us la presento. És un investigador i editor del CIDOB, del Centre de Pensament Global de Barcelona, i no fa gaire era a la Xina. Ara ens ho explicarà, el país que ens ve sempre al cap quan ens diuen que va una passa per endavant de tota la resta en l'àmbit tecnològic. I és el Javier Borràs Arumí, està assegut aquí a l'estudi amb nosaltres. Javier, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Ara, que acabes de tornar de la Xina i ho tens fresc, realment van tan avançats tecnològicament respecte a la resta del món?
2: Per davant d'Europa jo crec que sí. Sempre és molt interessant allà perquè... Només quan arribes ja a l'aeroport, veus les infraestructures, veus com tots els pagaments els fan amb el mòbil, veus com les ciutats van canviant any rere any, et dona la sensació que dones un pas en futur. I quan tornes a l'aeroport de Barcelona i vas als carrers, dius, vale, bueno, estic tornant una mica a la vella Europa.
0: Clar.
2: Però és veritat que, i això potser ho podem parlar més endavant, no crec que vagin molt més endavant que els Estats Units. I els xinesos són molt conscients d'això.
0: Clar, perquè imagino que hi ha dos tipus de tecnologia, és a dir, la tecnologia punta per un costat, no, que són aquestes, la més llaminera, no? Quan veiem robots que fan coses que no ens imaginaríem mai, però després hi ha la tecnologia de carrer, la que està implementada en el dia a dia de les persones, i aquí imagino que la Xina sí que està avançada i hi ha coses molt més automatitzades que les que tenim aquí.
2: Jo crec que el que impacta més a la gent quan va allà és com està totalment digitalitzat tots els sistemes de pagament. I això per què és? Perquè com altres països en desenvolupament, molta gent a la Xina mai ha passat per tenir, per exemple, un compte en un banc, una targeta de crèdit. S'ha passat de l'efectiu a pagar amb el mòbil, perquè el desenvolupament allà econòmic, tecnològic, ha estat molt ràpid en les últimes dècades. Aleshores, et trobes situacions impactants, com que a qualsevol cafeteria, botiga que vagis, si vas amb efectiu, no tindran canvi i això portarà molts problemes i et trobaràs que pots pagar amb tot funciona amb codis QR, pagues amb el teu mòbil, des d'una botiga fins a un tio que posa el camió amb les síndries enmig de la carretera, fins, per exemple, quan vas per Shanghai i veus els pocs captaires que hi ha, també tenen un codi QR per demanar limosna. Sí,
0: codi QR, vull dir, quan dius pagar amb el mòbil no es paga amb la targeta que tenim al mòbil, sinó codi QR.
2: És a través d'unes aplicacions concretes. Uh-huh. Allà, bàsicament, ells tenen dos mega-aplicacions.
1: És pròpia de la Xina pròpia.
2: Sí, clar, allà quasi totes les aplicacions són pròpies, perquè moltes aplicacions i molts serveis de xarxes socials, d'aplicacions mòbils, etc., occidentals, moltes d'elles estan prohibides, estan vetades. Totes les de Google, per exemple, Gmail, Google Maps, etc., no funcionen, no les pots utilitzar allà en principi. Aleshores, allà tot funciona a través de les seves pròpies aplicacions i cada persona té dues grans apps. Una app que és l'anomenat WeChat, que és com el nostre WhatsApp, però com si també poguessis pagar, poguessis comprar coses a través d'allà, assegurances, bicicletes, serveis, etc.

0: i després la que potser coneixem més, que és Alipay, que és la que està vinculada a AliExpress, a totes aquestes plataformes que la gent coneix. I a partir d'allà pots utilitzar quasi tots els serveis disponibles. I tot, quasi tot està digitalitzat allà i pots, des d'agafar un dia que està plovent, tenen paradetes on hi ha paraigües que pots jugar per unes hores.
1: Jugar, fins a... jugar.
0: Sí. Si sí, l'agafes a un lloc i el deixes en una altra paradeta.
1: També entenc que la cultura, la manera de veure la visió de la vida també és diferent a la que és l'europea, perquè jo m'imagino aquí jugar un paraigües, no sé fins a quin punt es retornaria, ja la mentalitat asiàtica és més sociable, sí. Més social en aquest sentit de retornar aquest paraigües, diguéssim.
2: És a dir, la societat, diguéssim, té una concepció amb la tecnologia això. Diferent a la nostra. Nosaltres potser som una mica més escèptics, no? Sempre pensem en, ostres, si els cotxes van sols, potser algun dia tindrem un accident, no? Sempre anem un pas més enllà i posem la seguretat per davant, i parlo de seguretat, però també la seguretat de les dades, quan naveguem per Google o qualsevol altre motor de cerca.
0: Sí, això t'ho trobes molt, que és quan apareix alguna cosa nova, tecnològica, digital, tots la volen provar. És com encara que potser no els hi serveixi de res, la novetat, tenen ganes de provar moltes coses, i això es veu des de la persona de peu que utilitza una nova app que apareix, una nova model d'IA o el que sigui, fins a les empreses, que a vegades és, primer fan una mica el de provar, experimentar i a veure com funciona i potser passa algun desastre pel mig, abans que com fem nosaltres, que volem tenir com tot preparat, anem amb cautela, és una cultura bastant més oberta a la innovació. Crec que són bastant similars en moltes coses, i això... no només en tecnologia, amb els Estats Units. Hi ha una cultura més de risc i d'innovació i de, bueno, provar coses noves, una mica trencar abans que anar amb cautela, que, bueno, comparteixen bastantes coses a més. I t'ho trobes en moltes esferes.
1: Ara que estem parlant d'escepticisme, de la manera de concebir aquest avenç tecnològic, aquí sovint li donem voltes, si parlem de tecnologia, parlem de límits, de regulació, de perills. Allà també tenen aquesta percepció, aquest escepticisme, o són directament, ja directament com comentes, que hi ha algú nou, ho vol provar?
0: Allà són bastant de provar totes les coses noves i, bueno, ficar-se en això. És veritat que un cop les proves, allà comences a veure els problemes. Però aleshores la dinàmica és diferent. Primer, proves, experimentes, i un cop trobes els problemes, doncs potser et regules sobre ells. Però sí que és veritat que regulen bastant. O sigui, per exemple, ells tenen van fer una nova llei de privacitat de dades, etc, que va ser quasi un calc de que hi ha a la Unió Europea. O, per exemple, ells van ser, i això és molt interessant, van ser els primers en regular tot el que són els algoritmes de les aplicacions de delivery. O sigui, si recordeu, va haver-hi un debat fa un temps en què, per exemple, moltes d'aquestes aplicacions incentivaven els repartidors de delivery a anar ràpid, a si hi havia pluja, pues, córrer per portar la comanda el més ràpid possible, perquè hi havia uns algoritmes que ho incentivaven. Els xinesos van ser els primers en regular tot això i una mica intentar buscar la protecció del treballador davant d'aquesta situació. Però jo crec que la diferència principal amb Europa és que sí que es busca aquesta protecció de l'usuari davant de les empreses privades, però quan és protecció davant de l'Estat i privacitat davant de l'Estat és molt diferent. Aquí sí que l'Estat té accés a totes les teves dades i hi ha un munt de lleis i de prerrogatives perquè pugui accedir a elles. Aquesta és la gran diferència per mi.
2: Clar, abans deies, la societat xinesa està més oberta a la innovació, potser que la occidental, però alhora parlaves que no poden utilitzar tot l'ecosistema Google, per exemple, a la pràctica, a nivell polític, és una dictadura. A la pràctica, m'estic referint. Sí, sí. Llavors, clar, la pregunta que em sorgeix a mi és, utilitzen tota aquesta innovació tecnològica també perquè el govern controli a la seva població? I és una falsa llibertat tecnològica la que tenen els ciutadans?
0: Bueno, clar, també s'utilitza per això. De fet, si mirem a nivell internacional, tot el tema que és càmeres de reconeixement facial, cibervigilància, la Xina va molt avançada. I, de fet, no és només a la Xina, de fet, està venent a molts altres països les seves tecnologies de vigilància. Aleshores, sí que passa això. També és veritat que és interessant perquè té aquest component polític, però també té un component sociològic. Tu, quan vas a la Xina, et plantes enmig del carrer i en qualsevol lloc on estiguis veuràs diverses càmeres al voltant. Et pares, mires i veuràs diverses càmeres sempre. Fins i tot, jo estava passant per una muntanya un dia, em vaig girar i vaig veure una càmera. Aleshores, li preguntes a la gent i dius, ostres, davant d'aquesta situació no et sents molt vigilat, no sé què, i ells, en molts casos et diuen, bueno, és que si em dones la balança entre privacitat i seguretat...
1: És l'equilibri, el preu a pagar.
0: Jo escullo seguretat i dius, i aquí... molta gent que conec, que és jove, xinesa, que ha estudiat fora, ha viatjat a Europa, diu, bueno, a Europa teniu molta criminalitat, jo, com a, per exemple, com a dona, quan passejo segons quines ciutats d'Europa, no

0: sento segura, i aquí, en canvi, sé que hi ha una càmera a qualsevol cantonada i que tothom s'ho pensarà abans de fer-me res. Aleshores, des d'un punt de vista social, i això li he preguntat a moltíssima gent, i he vist enquestes, bueno, entre les dues coses donen més pes a això. Per tant, hi ha aquesta combinació, aquesta visió social que el govern també utilitza per dur a terme una vigilància estricta de gent que es desviï políticament, si hi ha protestes socials, etc.
1: Va, anem a la part més llaminera, aquesta on preguntem les innovacions que més t'han sorprès i que per nosaltres seria ciència-ficció, no?, de només imaginar-les, perquè, recordem, has anat a la Xina per feina, per tant, entenc que sí que has tingut un contacte directe amb la indústria puntera tecnològica xinesa. Ara em parles de robots i d'aquestes coses, però abans vas pujar un taxi autònom, és a dir, sense conductor.
0: Sí, ho vaig fer i...
1: Explica'ns com va ser la crònica, des de que vas entrar al taxi fins que va donar que ja no hi havia ningú al volant.
2: Des que decideix fer-ho...
1: Clar, exacte.
2: Primer, comencem per aquí. Quan decideixes fer-ho?
0: Decideixo fer-ho quan arribo a Shanghai i li pregunto a la IA... De fet, a la IA xinesa vaig utilitzar DeepSeek,
1: la seva, clar.
0: Perquè les altres estan vetades allà. Aleshores vaig utilitzar DeepSeek, que a més tindrà més fonts xineses, o sigui... Sí. Aleshores li pregunto, bueno, quines experiències així de tecnologia futurista que puc tenir a Shanghai, que estiguin a prop del centre i que pugui anar fàcilment. Em va llistar diverses i una d'elles va ser, vols provar els taxis autònoms de l'empresa Pony AI? I jo, sí, els vull provar.
2: Sí, som-hi.
0: On estan? Aleshores me'n vaig agafar el metro, vaig anar a un barri una mica, no de les afores, però que estava una mica lluny del centre de Shanghai, un barri així modern, fet en les últimes dècades, i allà, dintre d'una d'aquestes mega aplicacions que us he dit, em vaig baixar una mini aplicació, que és l'aplicació d'aquesta companyia, de Pony AI. Tu obres el mapa i et surt un mapa de la ciutat. I allà tens diferents, en uns barris concrets de Shanghai, per tant, no és a tot Shanghai, és uns barris concrets on s'està fent aquest test, tu tens uns punts de recollida. Aleshores dius, vale, agafaré el taxi en aquest punt de recollida i vull que em deixi en aquest altre punt de recollida.
1: Dins del mateix barri, els dos.
0: Sí, dins de la mateixa extensió de territori.
2: Tenia una zona limitada, no?
0: Sí, clar, perquè ho estan provant en una zona limitada, jo crec que entenc per després ampliar-ho a més zones si tot funciona
2: I les proves funcionen bé, de moment?
0: Pel que he vist, jo no he vist que hi hagi hagut gaires accidents, problemes, i a més no és només a Shanghai, s'està provant altres zones i altres ciutats de la Xina, amb diferents empreses, no només amb aquesta.
1: El taxi és similar al d'aquí? O està protegit al volant perquè tu no el puguis agafar?
0: Ara entrem...
1: Perdó, és que m'avanço, és que...
0: No, primer és quan vaig veure aquest taxi. Era un dia que vaig dir, és l'única tarda que tinc disponible per fer això, era una tarda que plovia molt a Shanghai, i que estava tot ennuvolat, fosc, aleshores me'n vaig a la parada, i de cop començo a veure com una espècie de vehicles que tenen una espècie com de far a sobre, que estaven com il·luminant la carretera. I dic, bueno, suposo que deuen ser això. Les arriba un, efectivament era un d'aquests, es para davant meu i veig a l'aplicació del mòbil un missatge que diu, vols desbloquejar la porta del taxi?
2: Que bo.
0: Sí, clar, perquè no hi entri una altra persona abans que tu. Aleshores entro a dintre i veig una espècie de tablet on comencen a haver-hi missatges, hi ha un com ninotet de dibuixos animats que et comença a donar instruccions i veig que em demana uns números. Aleshores em poso a llegir a xinès, que jo el llegeixo, però tampoc el llegeixo superràpid, i acabo de xifrar que es posa els dos últims números del teu telèfon mòbil. S'activa. Aleshores el cotxe ja diu, vale, posa't el cinturó, si no, no funciona.
1: Important.
0: Tens un botó per apretar si en algun moment vols marxar perquè t'està entrant pànic o estàs nerviós o el que sigui, i es comença a posar en marxa. Comença a accelerar, aleshores el moment màgic per mi és quan ha d'avançar un altre cotxe i el volant es comença a moure sol. Sí. Allà és on dic, vale, això estic vivint la situació.
1: I pren decisions, no? Pren decisions com de conductor.
0: Pren decisions i no és simplement que, bueno, és que em trobo un cotxe davant i l'esquivo, és com, veig que hi ha uns cotxes parats, un cotxe que va més lent, aleshores jo calculo que puc accelerar per un costat... Jo estic a la part de darrere, la part de davant no hi pots anar, hi ha una espècie de mampara de vidre que pots veure el que passa davant però tu no hi pots accedir, suposo perquè ningú agafi el volant i faci el burro davant. I bueno, o sigui, he de dir que ostres, entre humans i conductors robòtics, els conductors robòtics em van convèncer bastant.
1: No insulta, els altres, per exemple,
0: bueno,
1: aquest conductor.
0: I també, o sigui... Era una de les conduccions més suaus, més lleugeres, sense cap mena de frenada.
2: I de quina velocitat estem parlant? Mitjana?
0: Bé, o sigui, devia ser uns 40-50, perquè suau. Estava per zona urbana i amb altres cotxes, però plovent. que jo també vaig dir, vale, aquest és un disto extra.
2: Hi ha aquaplaning, sí, sí, sí.
0: Sí, i, durant, i era un, va ser un trajecte de 10 minuts que em va costar 1,20 €.
2: També s'ha de tenir valor, també, provar primer.

0: l'experiència amb un taxi totalment, automatitzat,
1: sí. Sí, però
0: plovent.
1: Això sí que em sembla ciència-ficció, perquè aquí home, a Europa tant. Estem molt lluny. Jo no sé si hi ha cap país que ja estigui...
0: Molt lluny també a nivell cultural.
2: Però el que em van dir, i això ja ho havia parlat amb altra gent, és que molts dels vehicles elèctrics actuals, per exemple un Tesla o marques xineses, ja podrien conduir autònomament, per si sols. El problema no és tècnic ara mateix, el problema és
3: regulatori.
2: És regulatori de responsabilitat. De si tens un accident amb un cotxe autònom, que tu utilitzes de manera individual i privada, si tens un accident, de qui és culpa? De l'empresa, de tu perquè no estaves atent al volant. Aleshores, molts d'aquests vehicles, ara mateix, el que tenen aquest sistema de conducció autònom, però alhora, els vehicles privats, vull dir, no aquests taxis, tenen una mena de sensor detector que identifica si tu estàs mirant a la carretera.
3: Ostres.
2: I estàs parant atenció, perquè no et posis a mirar el mòbil o el que sigui, mentre deixes el sistema autònom. Però a nivell tècnic ja es pot fer. El tema és aquest, és més aviat aquest tema de les assegurances, regulatori, però jo no crec que estiguem tan lluny si la cosa es desencalla.
0: A nivell tecnològic potser no, però a nivell del que comentes, lleis, social. Regularitzacions, social sobretot, també de percepció de la gent que tingui la voluntat de pujar a un taxi que sense conductor, jo trobo que potser a Àsia, que ja tenen la tecnologia tan involucrada, inculcada dins des de petits, potser és diferent a la nostra,
1: sí,
0: en aquest sentit també.
1: I quan llegeixes les dades dels accidents de trànsit, el percentatge més alt és per un error humà.
0: Exacte.
1: Per tant, si hi haguessin molts més cotxes conduïts per una intel·ligència artificial a la carretera, segur que hi haurien menys accidents, no?
0: Segur.
1: Serien més fiables perquè la tecnologia, com diu el Javier, ja hi és, no? A veure, ara parlarem de coses geopolítiques que també t'hem cridat per això. Abans, parlaves també de robots estomacant-se, vull dir, vas arribar com en un nexe d'unió entre diverses tecnològiques que oferien doncs, innovacions que per nosaltres també són rellevants i potser allà no, però aquí doncs, ens impressionen.
2: Sí, allà l'empresa més famosa de robots és Unitri. De fet, segurament molta gent l'haurà vist, perquè és la típica que té uns robots humanoidis i una espècie de gossos robots
1: que
2: fan
1: coses... Aquest és el que vam tenir al programa.
2: Sí, correcte.
0: Coses, en principi, poc útils.
2: Sí,
1: bueno,
0: però...
2: clar.
1: Gossos que saluden,
0: sí,
1: no? I dius,
0: sí,
1: bueno,
0: sí,
1: però...
0: sí, sí.
2: Clar, és la manera, o sigui, si els poses a ballar és la manera que la gent li faci gràcia i li cridi l'atenció. Però clar, o sigui, darrere d'això hi ha un rerefons, que és si cada cop que tu pots fer un ball més precís o a vegades es veuen vídeos d'una persona fotent-li una patada al robot i el robot s'incorpora, s'aixeca ràpid, o dos robots boxejant entre ells.
0: Sí, sí, sí.
2: Clar, tots aquests moments precisos, la gràcia és que per ballar no serveixen de res i això no t'aporta cap valor econòmic. Però si pots traduir això en aplicacions industrials, en, per exemple, que aquests robots treballin a feines molt perilloses com pot ser la mineria o en activitats com la construcció, etc., que ara mateix poden tenir grans riscos i això ho pots robotitzar i tens uns robots prou intel·ligents per fer aquest tipus de tasques, això sí que té un gran valor econòmic. I una mica el pas extra que s'està buscant ara és el que s'anomena en anglès embodied intelligence, que traduiríem com intel·ligència encarnada, que és com connectes els robots amb la intel·ligència artificial. Com pots fer que un sistema d'intel·ligència artificial, que en principi ara mateix només aprèn a través de les dades que de les dades virtuals, entre comides, que l'incorpores, també pogués, d'alguna manera, encarnant-se en un robot, absorbir dades de l'exterior, dades de l'ambient, que són dades que no estan a internet, són dades que tindria que aprendre a través del contacte amb el seu ambient. I com aquests robots podrien fer tasques en les que han d'improvisar davant de la situació, han d'aprendre com reaccionar.
0: Decisions.
2: Sí, sí, sí. Decisions físiques.
0: Sí, sí.
2: Que aquest és el pas que encara s'ha de desenvolupar, però que, clar, on podríem veure coses bastant impressionants en els pròxims anys.
1: És curiós perquè a vegades quan parlem de la Xina, i això ha passat durant molts anys, hi ha com una certa dualitat, no? Per una banda, tots tenim clar que és un dels països que més aposta per la tecnologia, no? I que més punter és en aquest sentit, però d'altra també és d'on surten molts dels productes barats que ens arriben aquí. Per tant, una d'obra també molt barata, un dels països més grans, per tant, la tecnologia entenc que no està distribuïda equànimament, no? de manera igualitària per tota la població. Allà, quan visites el país, es nota aquesta diferència, aquesta dualitat econòmica entre molta tecnologia, molta economia i alhora també certa pobresa.
2: Sí que, per exemple, si vas a zones rurals, són les més pobres, però jo que també he estat a l'Índia, aquí hi ha un canvi brutal. O sigui, les zones pobres, són austeres, però tenen la majoria d'infraestructures bàsiques. I de fet, jo estava a una zona rural fa 2 anys, quan vaig anar allà de vacances, i en tot moment vaig poder utilitzar l'Uber xinès, t'arribava a aquestes zones rurals, i tots els Uber xinesos que t'arribaven eren vehicles elèctrics.

0: elèctrics. I tothom a aquestes zones rurals, per exemple, els pagaments ara els fa de manera digital també. Per tant, hi ha una tecnologia bàsica de consum que sí que s'ha estès en la
1: Està
0: majoria.
1: estandarditzat.
0: Sí, està a la majoria de la població. El tema, jo crec que és més aquesta dualitat que dius tu, jo crec que es veu sobretot a nivell econòmic ara mateix. O sigui, tens un sector econòmic molt potent, molt avançat, que és el tecnològic, on estan havent-hi tots aquests avenços que parlàvem i que on la Xina pot competir directament amb els Estats Units, però hi ha una resta de l'economia que, sobretot a partir del Covid, s'ha ralentitzat molt. Cada cop més tens més gent jove que surt de la universitat i no troba feina. A nivell urbà, per exemple, ara mateix, més del 20% dels joves no tenen feina. Estan a l'atur. L'economia general està anant més lenta, està anant més ralentitzada, la gent té més por, per exemple, a consumir. Per això, moltes d'aquestes empreses tecnològiques que veiem, per exemple, de vehicles elèctrics que ara tenen tantes ganes de vendre a Europa, etc., és perquè el mercat intern ja se'ls hi queda curt. Dintre hi ha molta competència, tens, m'invento, 30 empreses de vehicles elèctrics intentant vendre a la Xina. Allà, totes aquestes empreses, com ho fan per vendre? Pues baixant els preus, i hi ha un moment en què hi
1: Clar.
0: ha massa competència.
1: Sí.
0: Tenen un problema
1: De
0: de
1: competència.
0: massa competència, i el que fan
1: D'oferta.
0: és,
1: Massa
0: clar,
1: oferta.
0: massa oferta, no suficientment demanda, i el que han de fer és vendre-ho a l'exterior. Què passa? Que en molts casos venen vehicles elèctrics que han rebut unes subvencions del govern, una política industrial, i venen a preus molt baixos aquí. I aleshores les automobilístiques europees, les Volkswagen, les alemanes, no poden competir. Aleshores, d'alguna manera, un problema intern que tenen allà de poca demanda ens acaba afectant a nosaltres. Per què? Perquè la Xina és la segona, o segons quins anys tardes, la primera economia mundial del món, i és el 30% de la manufactura a nivell mundial. I això que deies de que continuen produint tecnologies una mica més de baixa gamma, és veritat que ho continuen produint i crec que ho voldran continuar produint perquè han vist que, per exemple, als Estats Units o Europa, quan les societats s'han desindustrialitzat, què ha passat? Comença a haver-hi gent sense feina, augmenten els moviments de protesta, populistes, etc. Per tant, volen mantenir aquesta part industrial, però com ho faran si cada cop tenen menys gent? Si cada cop tenen les dones cada cop tenen menys fills? Pues una aposta és això, precisament el que parlàvem, els robots, automatitzar tota aquesta indústria més bàsica i a partir d'aquí poder seguir competint amb la indústria de baix valor afegit,
1: Bueno, està
0: diguem-ne, i
1: garantida,
0: d'alt.
1: no?, la
0: Sí.
1: mà d'obra bàsica, diguéssim.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Ho hem avisat, Ferran, hem
0: Sí,
1: dit,
0: sí.
1: aquest tema és llaminer. Si parlem de tecnologia i ens encantem, al
0: I
1: final el
0: visual,
1: temps
0: és un tema
1: passarà molt
0: visual,
1: ràpid.
0: també.
1: I ha passat això, Javier. Volíem parlar de geopolítica, volíem parlar dels Estats Units, d'aquesta guerra que tenen amb la Xina. Em sap greu, però hauràs de tornar, Javier. O ja veurem com ho fem. Si la setmana que ve no, d'aquí un temps. Ha estat un plaer, Javier Borràs, ho dèiem, investigador i editor del CIDOB, del Centre de Pensament Global de Barcelona. Un plaer que estiguis aquí a la brúixola d'estiu. La porta és oberta per si vols tornar i bona tarda, moltes gràcies.
0: Molt bé, un plaer igualment.
2: Soy Marc Márquez y para proteger mi casa confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
3: Por eso los miles de expertos de Verisur responden en menos de 20 segundos ante cualquier peligro en tu casa, dando aviso a policía en caso de intrusión. Además, en caso de emergencia, con tan solo pulsar un botón, podemos mandarte la ayuda que necesites, abrir la puerta en remoto y acompañarte en todo momento. Llama a Verisur al 900-272-272.
4: Verisure. La brúixola d'estiu. El teu company d'estiu de 7 de la tarda a 10 de la nit.
1: I l'estiu i les tardes està precisament per frenar, no? Per evitar aquest ritme accelerat que portem el dia a dia durant la resta de l'any. I sovint ens ocupen moltes coses, però ens oblidem de cuidar la nostra salut emocional. I no hem de perdre de vista que la manera com ens sentim condiciona inevitablement les nostres decisions, les nostres relacions i, en definitiva, Ferran, la nostra qualitat de vida.
5: Sí, és per això que avui obrim un espai per parlar d'emocions, però sobretot de com gestionar-les, perquè les emocions no són ni bones ni dolentes, totes tenen una funció, i el que marca la diferència és saber escoltar-les, entendre què ens estan dient i aprendre així a respondre d'una manera més conscient.
1: I avui ens centrarem en dos temes que ens acompanyen al llarg de tota la vida, l'amistat i l'autoestima, com ens afecten les persones que tenim al nostre voltant, com podem construir relacions més sanes, i per abordar-ho avui ens acompanya la psicòloga Marc Soler. Marc, què tal? bona tarda.
6: Hola, què tal? Bona tarda.
1: A veure, és veritat que últimament, els últims anys, sembla que posem més al centre la salut mental, aquest concepte. Això és realment així o encara diries que ens costa molt parlar de sentiments i del nostre benestar emocional?
6: Crec que cada vegada està més a l'ordre del dia i que com més joves són les generacions, més es parla, però sí que hi ha algunes coses que a vegades encara hi ha una mica més d'estigma...
1: Jo, per exemple, hi ha clichés que també et traslladarem molts clichés que sentim i crec que en el teu camp doncs, està plegat d'aquest tipus, exacte. Que és, per exemple, no, jo no vaig al psicòleg perquè estic bé. Això, en principi, és una frase que queda força lluny,
5: antiquada.
1: Força antiga, no?
6: Sí, la veritat és que moltes persones es pensen que han d'anar al psicòleg quan estan molt, molt malament, però hi ha temes que estan a l'ordre del dia, que tenen una persona externa, objectiva a la teva vida, que et pugui ajudar i acompanyar amb això... Per tenir com eines, més eines, per poder afrontar la vida millor, doncs mai està de més. L'únic que tenim, crec, moltes vegades, la visió aquesta de que el psicòleg és algú super, hiper, mega clínic i que ha d'estar, entre cometes, malalt o tenir un trastorn per haver-hi d'anar.
5: De fet, en un món ideal potser seria més òptim anar a un psicòleg quan estàs, diguéssim, bé o clar, no del tot malament per utilitzar-ho com una eina preventiva.
6: Sí, sí, sí, perquè moltes vegades hi anem quan estem a baix de tot del forat. I primer el que necessitem és pujar. Quan hem pogut pujar una mica, i a partir d'aquí seguim treballant. Si ja vens quan no estàs tan a baix, doncs tens tot aquest marge de que ja pots treballar més coses que si estiguessis en un estat d'ànim molt baix o en un moment molt més difícil et costarien i segurament no podries. Hauries d'esperar que avancés més el procés.
1: Clar, i un altre cliché. No, és que no hi vaig perquè val molts diners. Sense parlar de quantitats, això ja ens indica la posició en la que estem col·locant el nostre benestar emocional, no? Perquè paguem molts diners per altres coses que potser són menys rellevants i en canvi per aquesta, doncs escolta, una sessió de, no ho sé, 60 euros ens sembla moltíssim.
6: I que és veritat que tots pensem que hauríem de tenir el sistema públic molt més accessible les sessions de psicoteràpia o un psicòleg que et pogués acompanyar, perquè ara és més aviat un privilegi.
5: Per tant, creus que és, socialment potser la figura del psicòleg o la camp de la psicologia ja està, diguéssim, establert, es parla de manera sense tabús, de manera còmoda, però per part de les institucions encara és una figura que està com desatesa, potser.
6: Sí, crec que falten recursos a destinar-hi. Sí, falten professionals i aquests professionals al sistema públic han d'entrar per unes oposicions, que en el nostre cas són el PIR. Falten moltes places de PIR. O sigui, van dir, sí, em posarem moltes més, no sé què. Em van posar com... Ara potser m'inventaré els números, però com 50 més. Mira, de l'any que jo feia el màster, perquè molta gent que no acaba d'entrar en el PIR fent 7, 8 anys d'oposicions, fan el màster general sanitari, que és el que t'habilita a treballar en clíniques privades, bueno, a treballar en clínica privada, hi havia 211 per tota Espanya.
1: 211,
6: clar,
1: eh?
6: Clar.
1: Mare de Déu. Entenc que en aquest cas, on parlàvem de la importància del suport psicològic, però també entenc que aquesta feina que fem per expressar les nostres emocions més delicades també és important tenir un entorn que ens permeti fer-ho. En un entorn tan digitalitzat, on cada cop sembla que ens veiem més, que ens enviem àudios, ni tan sols trucades, de quina manera podem construir un entorn que ens faciliti això, expressar el que passa?
6: Totalment. Una de les coses més importants, justament com deies, és l'entorn. Sense els amics, qui ens sosté? És a dir, totes les persones al món necessitem una xarxa que ens sostingui. Algú que ens escolti, algú que estigui amb nosaltres, i en la majoria de nosaltres són els amics. Perquè si tenim una família extensa o una família que ens pot escoltar en segons quines situacions, està molt bé, però el que acabem triant nosaltres de relacions són els amics, són aquests companys de vida. Llavors, com tots sabem, vivim en un món que estem completament digitalitzats i com més connectats estem, més desconnectats. Perquè sabem molt de la vida de l'altre o la part que vol ensenyar a tothom, sí, per xarxes socials, no? I a vegades costa més, perquè potser tu veus un story i dius, ai, mira, aquesta persona té molts més amics que jo i fa uns plans superguais i viatja molt i jo estic aquí. Amb què ho estàs comparant?
1: Volíem parlar també del concepte de l'autoestima. Això no,
5: ara no, el Ferran
1: m'estava mirant i diu, hem de parlar de l'autoestima en algun moment, no? I a més, sobretot, jo ho veig també en els casos sobretot de les dones, no? Que les xarxes, diguéssim, tenen una vinculació, jo crec, més exagerada que amb els homes, en el que ha de ser canònic en aquest cas, no? I sobretot les nenes, això és molt perillós, no? El cos que vull tenir, no? Clar, aquests cànons com els hem de combatre per, evidentment, allunyar-nos d'aquesta idea de la perfecció, el que hem d'aconseguir i poder tenir una autoestima generada i alimentada amb el que jo vull i amb el que em sento bé amb mi mateixa. Com ho podem fer, això?
6: Tenint referents diferents. Si sempre tenim el mateix tipus de referent, amb el mateix tipus de cos, el mateix tipus de pensament, que fa els mateixos hàbits de la vida, les mateixes activitats, serà molt difícil que considerem que la resta de coses que no són això estiguin bé. Per tant, hem de tenir referents de tot.
1: El que a xarxes els referents semblen una mica tots, no? Tots mengen sa, tots estan prims, tots són guapos, per tant,

0: falta una mica, que abans jo crec que les xarxes eren un espai digital de desconnexió, però ara, exacte, com deies tu, creen referents a nens i nenes. Per tant, hem de ser una mica més conscients i potser ser més sincers amb nosaltres mateixos i utilitzar les xarxes per mostrar la realitat que ens envolta la vida real.
1: Sí, per mostrar-la, i també penso que els que som consumidors, decidir quin contingut consumim, i els que estem amb nens, o sigui, jo perquè treballo també a una escola, mostrar aquest tipus de referent. O sigui, al final, nosaltres que som adults i som joves, podem decidir per criteri propi què mirem, què no, quins referents tenim i quins no. Els infants que creixen, no, els hi hem d'ensenyar. Per tant, ja que nosaltres ja tenim aquesta consciència, agafar i buscar doncs, quin tipus de pel·lícules no fomenten tota l'estona aquests referents que hem dit, o quines xerrades podem portar a les escoles o des de la família, quins missatges reforcem i quins no als nostres fills, com els expliquem les coses que passen, com els expliquem doncs, com són, com els valorem. Aquesta part que dèiem de l'autoestima que ve més de fora que d'auto, no?
0: Mira, fa una setmana vam fer una tertúlia sobre l'addicció al mòbil, no? Aquesta relació tan complicada que tenim amb els mòbils, i vam arribar a la conclusió que no tenim gairebé moments durant el dia en què estiguem sols amb els nostres pensaments. Per tant, totes aquestes reflexions tan interessants que ens proposes, de fer-nos preguntes a nosaltres mateixos, estem contents de com s'està formant la vida, estic en un bon moment, hauria de millorar alguna cosa, no ens donem aquest espai. Ha d'existir. Hem de construir la vida perquè també existeixin aquests moments d'autoreflexió.
1: És superimportant tenir moments d'estar sol, justament per això. Perquè molts cops l'autoconeixement i aquesta autoestima es construeix quan jo estic sol amb mi i em veig com sóc.
0: Si no, ho tapem. Si jo estic amb amics, ho taparé. I com tinc una graella i vull aprofitar el meu temps, vull omplir la meva graella d'activitats que em satisfan i socialment doncs, estic entretingut, podríem dir.
2: El fet d'avorrir-se implica conèixer-te a tu mateix i poder reflexionar i saber en quin moment de la teva vida estàs i quin nivell d'autoestima tens. Si en comptes de la manera de gestionar el teu dol, sigui amistat, sigui familiar, sigui de relació amorosa, que tots tenen les seves característiques diferents, si ocupes el temps i no te'l dediques a tu mateix, segurament, Marc, no acabes descobrint què t'està passant realment, no?
1: I em passa a vegades que em venen joves a teràpia, em diuen, és que el meu problema és que quan m'avorreixo no paro de pensar, per tant no em vull avorrir, per tant tot el dia faig coses. I ja m'encanta perquè dic, i per què no t'agrada pensar en què penses, saps? Que llavors els tiros acaben anant per aquí.
0: Clar. El problema és aquest, que si el mòbil ens diu que tota l'estona podem tenir interaccions i podem estar distrets, doncs si en algun moment estic sol amb mi mateix, no agafaré el mòbil perquè és més senzill.
1: I tenint aquesta validació, que tens algú de fora de l'estona que t'està dient que xula aquesta platja, saps? Que xulo aquest vestit,
0: Inclús a TikTok la gent mira la càmera i s'està dirigint a tu, per tant estàs sent el centre d'atenció per algú, que realment és fals, però és el que ens fan creure, Molt interessant totes aquestes reflexions. Jo crec que afecten a molta gent, però és que m'atreviria a dir a tothom. No? I al final hem definit això, que el benestar emocional no deixa de ser pausar-te enmig de tota aquesta rutina que tenim al dia a dia i preguntar-nos com estem, mirar-nos dins. I això no vol dir ser egoista, no vol dir no mirar pels altres, vol dir que perquè estiguem bé nosaltres mateixos i per tant puguem estar bé amb altres persones, és important preguntar-nos si el nostre benestar emocional és a la posició on hauria d'estar. Marc Soler, molt interessant. Moltes gràcies per venir aquesta tarda a La Brúixola. Gràcies.
1: Moltes gràcies.
3: Alcaldes, alcaldesas, concejales.
4: Por quinto año queremos distinguir a los municipios que más se involucran contra la violencia de género.
3: Si tu ayuntamiento se ha implicado en la lucha contra el maltrato con acciones dirigidas a sensibilizar a vuestros vecinos, entra en municipioscontralmaltrato.com y cuéntanoslo.
4: En Contra el Maltrato Tolerancia Cero premiaremos a las mejores iniciativas.
3: Con la colaboración de la Federación Española de Municipios y Provincias.
5: Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el Maltrato Tolerancia Cero.
6: Descubre el nuevo Filbit repelente de insectos con 12 horas de protección. Filbit y los mosquitos salen pitando. Filbit. Utilice este producto de forma segura y lea las instrucciones.
0: Fa temps, la cançó de l'estiu era un hit que sonava sense parar des de finals de maig fins a principis de setembre. Per exemple, aquesta. O aquesta altra.
7: Yo quiero bailar toda la noche.
0: O aquesta que, atenció, fa 20 anys aquest mateix estiu. Darrerament, però, des del Despechada Rosalía, segurament hem estat orfes de cançó.

0: Doncs d'estiu, és un concepte que s'està perdent. A la brúixola d'estiu volem posar-hi remei i construir la banda sonora d'estiu que us mereixeu tots vosaltres. I ho farem amb la nostra estimada companya Montse Valls. Bona tarda, Montse.
1: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Segon any consecutiu.
1: Segon any consecutiu. Ampliem la playlist, no? D'aquesta manera, de l'estiu.
0: Sí, ja la teníem de l'any passat, però així la podem ampliar.
1: Però m'he adonat que em van faltar moltes. Em van faltar moltes. I també t'he de dir, no és cert que des de Despecha no tenim cançons d'estiu.
0: No, Despecha...
1: En tenim.
0: Despecha és 2022, tampoc hi ha gaires anys pel mig.
1: No n'hi ha tres, i cada estiu ha tingut la seva.
0: Si antes te hubiera conocido.
1: Ai, no ens adelantem, no ens adelantem.
0: Llavors, el que de moment la gent sap, si no van seguir la brúixola l'any passat, és que farem una playlist amb cançons que ens recorden a l'estiu, però de quina manera ho vendràs? Quina dinàmica hi haurà al darrere?
1: Jo el que faré, també li expliquem una miqueta al Ferran, pobre, que l'any passat no hi era, llavors avui que a Terra Nou aquí, en aquesta... Jo us porto un joc, a mi m'agraden molt els jocs, m'agrada molt la música, així que jo us porto un joc. Jo porto 6 cançons cada divendres, tant d'antigues com de més modernes, i el que farem serà una mica com l'any passat, que és que com jo us les porto barrejades, vosaltres heu d'intuir una mica de quin any és cada cançó, i després heu de fer un rànquing per ordre cronològic, intentant encertar
2: les hem d'ubicar, les hem d'ubicar en el temps.
0: L'any passat, Ferran, t'ho dic, va haver molta tensió en aquestes seccions, vull dir, estàvem molt concentrats, vam arribar gairebé a les mans.
2: Tensió per tant, resolta o no resolta?
0: Tant, no resolta, per sort, però... Bueno.
1: És que a sobre veu quedar empat, no sé com va quedar, o vas guanyar tu?
0: Crec que vaig guanyar, però vam fer alguna cosa perquè sí que hi havia cert empat. Llavors, mòbils fora, Ferran, ordinador apagat,
1: veritat, això,
0: tot això,
2: Jo apaguen... el tinc en mode avió.
0: Desconnexió digital, podríem dir. Val, doncs, si et sembla, Montse, comencem a construir aquesta playlist que després penjarem a les xarxes i així la gent també podrà tenir de banda sonora de l'estiu.
1: Exacte. Doncs, si voleu, si anem amb la primera cançó, és que jo crec que fins i tot amb un sonidito la reconeixeu.
0: A veure.

0: Estic desubicadet, eh?
1: Sí?
0: L'any?
1: No, el Ferran ho té.
2: No ho tinc, no ho tinc, no ho tinc, i tinc por de dir una barbaritat.
0: És que és d'aquestes cançons no, que ja encara
1: sabeu,
0: sona.
1: No, i que sabeu que... Deixeu-me explicar-vos, perquè també amb la info que jo us puc anar donant, ja sabeu, l'any passat vau treure molta informació i una mica saber quin any era a partir de la info que us anava donant.
2: Va. Jo et faig saber que jo ara m'ubico per pre-Covid o post-Covid.
1: És com antes de Cristo o després de Cristo.
2: És el meu Jesús.
1: Doncs comencem amb una cançó molt coneguda. Molta gent la coneix com Numa Numa Yei, però no és veritat, no es diu així.
2: Presente.
1: És Dragostea Dintei, com us he dit abans, que en romanès, perquè és una cançó en romanès, significa l'amor sota el tilé. Vale? És una cançó escrita pel líder del grup moldau Ozone, i tot i que està íntegrament cantada en romanès, un fet que és poc habitual en la música d'èxit internacional, la cançó va petar bastant. I va arribar a ser número 1 a Europa gràcies a la popularitat que es va disparar a internet perquè un jove nord-americà es va gravar ballant i fent playback d'aquesta cançó. És un vídeo que es va fer viral i es va convertir en un dels primers fenòmens virals de la història d'internet. Aquí jo us estic donant una miqueta de pistes,
0: internet,
1: així que...
0: Clar, ja hi havia internet,
2: vull dir... Internet, no era blanc i negre, ja.
0: Situem els últims 25 anys.
1: Així que apunteu.
0: Val, és la, jo crec que és l'única cançó romanesa que ha transcendit d'aquesta manera.
1: Sí, bueno, és que al final també és el que té una mica la música a Europa, no? En aquest fenomen també com és Eurovisió i coses així, que la música europea d'aquesta manera que...
2: Clar, i potser cada, és la primera, cançó que s'ha fet viral. Potser és la primera cançó que s'ha fet viral.
0: Sí, segur que sí. I encara sona, el que passa és que com encara sona a les discoteques, llavors això ens desubica, no? De l'any en què es va concebre. Jo ja tinc una data, diguéssim, estimada. A veure, anem amb la segona.
1: Vinga, va, anem amb la segona cançó. Cuando llegue el próximo domingo.
0: Jo això no tinc ni idea, eh?
1: Que sí, espera que soni la tornada.
2: Sí, és molt famosa.

0: Els Beatles tenien el submarí groc i nosaltres tenim el tractor.
1: El tractor, no? El tractor. Doncs va ser una de les bogeries musicals d'un estiu a Espanya. Tractor Amarillo va néixer a Astúries, composada per Javier Díaz Gotín, abans que el grup Zapato Veloz, que és qui canta aquesta cançó, signés amb una discogràfica. La cançó formava part de les primeres maquetes de la banda i tenia un to humorístic que periodava les modes i l'èxit social. I la història és tan surrealista com la lletra mateixa, i és que un noi intenta impressionar a una noia i assegura que té un tractor groc perquè és l'última moda, que és el que se lleva ara.
0: Ferran, t'ajudo, que estava abans, de Dragon Teddy.
2: Gràcies, Joan, no sé què faria jo sense tu.
1: El que ningú imaginava és que una cançó que va sortir de broma, entre amics, acabés sent un himne popular a tota Espanya. I el grup va arribar a actuar com a cap de cartell en festes de tota Espanya i fins i tot va ser convidat a festivals internacionals a Mèxic, així que poca broma, em llançar una cançó de conya amb els teus amics.
0: Carai, sí, hauríem de fer una secció també de cançons que es conceben així de broma, no? I al final...
2: I la més famosa és el Chiquili 4.
1: Ah, sí, clar, exacte.
0: Mira que lluny va arribar, i inclús amb una bona posició. Que això també... sí. Aquesta és molt de festa major,
1: Montse? És molt de festa major.
2: Cap on? Jo, i aquí no fallo, jo les festes majors no fallo. No,
1: Jo he anat a un casament.
0: Sí.
1: On els nuvis, quan després de tota la cerimònia i tal, quan fan el convit, que també tenen una cançó d'entrada, van entrar amb un tractor i canten "Tinc un tractor amb
0: ell". Per entrar a l'altar, pel que sigui,
1: era un altre registre.
0: Val? Va, cap on anem ara mateix?
1: Vinga, va, anem amb la següent cançó, ens quedem aquí a Espanya.

0: Escuela de Calor, Radio Futura.
1: Tamarro,
0: que és un clàssic, un gran clàssic del pop rock espanyol. La van escriure Santiago Auserón i Enrique Sierra, i el mateix Auserón va explicar que l'objectiu era crear una autèntica experimentació musical, perquè el que volia fer era ficar el castellà, o sigui, una lletra en castellà, dins d'un ritme afroamericà, que és per això que també sona bastant diferent Escuela de Calor. I llavors el que fa és combinar l'energia del punk amb els ritmes també més funks. El resultat va ser aquesta cançó, que es considera avançada pel seu temps. Una altra pista, nois?
1: Aquí ja comencen els problemes, eh? Jo ja tinc problemes.
0: Una altra pista.
2: Però jo fa estona, sí. Jo, des que he entrat a l'estudi, tinc sudors freds.
0: Vinga, va, que us dono una altra pista, perquè el videoclip va ser un dels primers videoclips importants produïts a Espanya, gràcies a la col·laboració amb un programa televisiu d'aquell moment, que és L'Edat d'Oro, de Paloma Chamorro. Que no en teniu ni idea, no?
1: No, la veritat és que no. He intentat rebuscar en el meu cervell i m'ha dit que zero resultats, sí, el meu buscador.
2: Ni la part dreta ni l'esquerra. Ah,
1: disculpa, una pregunta dinàmica. Clar, si fallo una i tota la resta, diguéssim, estan desplaçades, m'entens què vull dir? Això compta com a error, eh?
0: Sí,
1: és a dir, he d'encertar exactament el número.
0: Clar, clar.
1: No l'ordre, sinó... Vale.
0: És que l'any passat crec que fins i tot us la jugàveu dient anys, clar, i tot. Però que no passa, vull dir que el que contem és l'ordre.
1: És l'ordre.
0: Mentre
1: és igual...
0: estiguin endreçades,
1: vale,
0: bé.
1: Perfecte. No, jo el poso de referència, simplement.
2: Sí, jo estic ficant l'any de referència.
1: Vale, vale, anem amb la quarta, va.
0: Vinga, va, anem amb la següent. Aquesta jo crec que la tindrà molt més ubicada. Ai,

0: Light.
1: Ojo amb el copyright.
0: És que... No, sí, sí, exacte. No, és que amb aquestes cançons ja comença a sortir de festa, així que sí. Em porten molt bons records.
2: Home, a més és divendres avui, vull dir...
0: Exacte.
1: Petita pista aquí, també.
0: Ai,
1: vas deixant-les, vas deixant-les.
0: Les vaig deixant, les
1: vaig deixant. Molt bé, molt bé, molt bé.
0: Doncs pocs artistes poden presumir d'haver tingut un èxit tan global com Bailando, amb Enrique Iglesias, Desfermer Bueno i Gente de Zona. La curiositat més sorprenent és que la cançó no va ser acceptada inicialment per Enrique Iglesias. Mm-hmm. Segons han explicat, ell no estava del tot convençut de la cançó, creia que no tindria molt d'èxit, que no tindria molt de ganxo, llavors no volia treballar-hi, però li van dir, va, prova-ho, canta-la, vés a un parell de sessions a veure què tal va la cosa, i es va acabar convertint en una de les seves cançons preferides, i llavors va dir, vinga, va, sí, la publiquem i a veure què passa.
2: Tamarro.
1: Li deu molt a aquesta persona que va insistir en que la publiqués. Sí, sí. Passa una mica com Quevedo, que volia treure la part del Quédate, això ho ha explicat en moltes entrevistes, i que clar, és la part que més recordem.
0: Exacte, exacte. Doncs això, el tema va acabar sent un fenomen mundial, amb milions de còpies venudes i múltiples versions en diferents idiomes, i a sobre s'ha convertit en una de les cançons llatines més importants d'aquell moment i de l'actualitat fins i tot. És que les trampes són fàcils, de posar amb mi mateixa aquí.
1: Com una funambulista,
2: Sí, a més el Joan està mirant més reull el full.
1: No és veritat, no és veritat. Sabeu que no m'agrada fer trampes.
0: Tu xivat, sempre
2: Joan,
0: Ferran, sisplau. No es poden fer trampes aquí.
1: Cinquena?
0: Vinga, va, anem amb la següent i sembla que llegeixis el full perquè és que l'has dita.

0: crec que és una de les cançons d'estiu que més hem tingut al cap.
1: Molt,
0: en bucle, almenys és el que em va passar a mi. La sessió entre el productor argentí Bizarrap i el canari Quevedo es va publicar un 6 de juliol i va revolucionar la música urbana en qüestió de dies, convertir-se, sense pensar-ho, en la cançó d'aquell estiu. La frase "quédate, que las noches sin ti duelen" es va convertir pràcticament en una expressió popular aquell estiu. El tema va patir rècords de reproduccions i va situar Quevedo entre els artistes espanyols més escoltats del món, quan en aquell moment encara era com un artista emergent, per dir manera. No,
2: sí, sí, ja,
0: no,
2: ja, ja el va catapultar internacionalment, també, sí. A Sud-amèrica, sí, sí. A mi, perdó, m'agradaria impugnar a aquest joc, perquè això d'aquest Joan hagi encertat la cançó que venia a continuació.
1: Reconec que és molta casualitat, però de veritat,
0: molta casualitat.
1: De veritat que no, de veritat que no.
0: Em tapo millor.
1: Sí, jo crec que aquesta cançó tenia...
0: És un picat, amb els jocs estic veient,
2: el Ferran. És més autoestima i dignitat pròpia.
1: El proper dia el fem, si vols, d'esquenes. Tots esquenes.
2: Jo ho presento.
1: Jo recordo d'aquesta cançó, ostres, no sé què tenia, quin ingredient té, però quan l'escoltava i l'escoltava molt, no em cansava.
0: No, i no va cansar, aquell estiu no va cansar.
1: Avió a veu,
2: No, a més té la màgia de Bizarrap, que és un artista descomunal.
0: No, molt bon productor, la veritat.
2: Exacte.
0: Molt bon productor. I això i la curiositat que us portava és justament la que ha explicat abans el Joan, que és que el Quevedo volia treure la part del Quédate i va ser el Bizarrap el que li va dir. No, crec que té... prou ganxo com perquè la gent es quedi amb aquesta frase. Clar. I sort que no la va treure.
1: Deia que era massa futbolera, que no li agradava, que no transmetia els valors que ell volia, però mira, sort que s'hi va quedar, perquè va acabar sent l'himne que tothom cantava a les discoteques.
0: D'aquelles cançons que el Quevedo sempre haurà d'estar agraït, manera, perquè ha sigut la que
2: t'ha apuntat.
1: Sí, i era un artista en auge en aquell moment, vull dir, és veritat, era menys que del que és ara, però aquesta cançó el va catapultar i fins i tot després de l'èxit va dir: jo no tornaré a fer una cançó com aquesta, amb la transcendència que ha tingut, perquè és gairebé impossible.
0: Però tot i així, crec que ha sabut mantenir el ritme, per dir manera, i el mantenir contenta als seus fans, perquè més que res ara també amb el Mundial, amb la Graciosa, amb l'Elvis Crespo, no ha parat de sonar tampoc.
2: Sí, sí. No, i a més, arran d'aquesta cançó, ara té el poder per decidir quines cançons vol fer i quines no vol fer. És a dir, ara ja té el reconeixement internacional, sobretot nacional, internacional també a Sud-amèrica, Centroamèrica, per decidir quin tipus de cançons vol fer.
0: És que em cau molt bé a sobre això de que no es vulgui moure de Canàries, que ell és canari, que ell es queda allà, que reivindiqui també la seva terra.
1: I no oblida els seus fans fidels, però diguéssim que ha fet una evolució en el seu últim disc, que ha tornat als orígens, com ho ha fet Bad Bunny.
0: I és el que agrada veure, jo crec, en els artistes, una mica d'evolució, que no sempre sigui tot el mateix. Vinga, va, anem amb l'última cançó. Oh,

0: vegades la ràdio té coses que... que no ens, no ens permeten ignorar-ho i no explicar-ho a la gent, no? Ha entrat el nostre company, el Robert Calvo, de la ciutat d'estiu i bé, ha fet un show musical que ens té acostumats. Vull dir, no és que sigui una novetat. No ens ha sorprès.
1: Un show que està cremant calories per un tub, eh?
0: Exacte. Si vols dir-nos a quin any es va concebre això, Robert...
2: No diguis.
1: Ja ho tinc, ja ho tinc. Gràcies, Robert.
0: Vale. A veure, això com es diu?
2: Doncs és Help, ajuda'm, un gran himne popular del Toni Roland, nascut als Països Baixos però establert a Barcelona. La cançó va ser escrita originalment en anglès com Help, Get Me Some Help, que redunda en tot, però aquell mateix any es van registrar també en castellà i, de fet, també es van fer versions en alemany, en francès, en italià, demostrant el potencial internacional que tenia el tema. L'èxit va ser tan espectacular que es va convertir en la cançó d'estiu de l'any en què es va publicar a Espanya i va portar a Toni Roland al número 1 de les llistes, però igualment ha acabat sent l'única gairebé cançó que es recorda d'aquest artista, així que és un dels casos més famosos que es coneix com el One Hit Wonder.
0: Passa bastant això, no? Bueno, bastant. Vull dir que hi ha molts artistes que fan una cançó
2: i després no aconsegueixen l'èxit amb les altres cançons que publiquen.
0: Exacte, i el problema és que viuen molt d'aquesta, no? I la gent els hi demana quan ells el que volen és vendre la seva nova feina.
2: Sí, però jo també crec que en aquests casos has d'estar agraït d'almenys haver tocat una mica.
0: Sí, hi ha molts artistes que no les fan, eh? Per exemple, l'Eva ho ha explicat, no? Amb aquella cançó de Pereza, que el va portar...
1: Sí, que li fa mandra cantar-la.
2: Princeses.
0: Que no li agradava, que deia que estava en una qualitat artística que no el representava i la va deixar de fer, tu.
1: I que la va escriure i la va fer en un moment que ell no estava bé. I també el recorda en aquell moment.
0: Exacte. Bé, les cartes estan sobre la taula.
2: Exacte.
0: Ara només cal ordenar-les. Una cosa, el primer capítol, diguéssim,

0: Confio molt en el Robert, eh?
1: Jo no ho he vist, jo no ho he vist.
2: Digues, no xivis més, Robert, si us plau, no xivis
1: més. Jo el que faré és dir que el primer programa estarem per escalfar motors i que el segon ho farem molt millor, perquè jo tinc molts dubtes, eh? Ferran, no sé com estàs tu,
2: és
1: però...
2: És que jo crec que a mesura, es va, o sigui, a mesura que avancen els programes s'anirà complicant, també.
0: Jo confio...
1: Ah, sí? Més encara?
2: No passa res.
1: Val.
0: Ostres, jo confio molt en mi mateix, eh?
1: A veure, anem de més antiga a més
2: necessiteu
1: nova.
2: Necessiteu més temps per pensar-ho?
0: No. Jo
2: vaig
0: ja
2: fent
0: escrit,
2: temps,
0: ho tinc escrit,
2: no, no
0: ho tinc escrit.
1: Jo ho tinc. Va, comencem amb la més antiga. Jo... Vinga.
0: Jo?
1: Diré... Va, doncs tu.
0: Jo diré... La última. Fracasso, help, ajúdame.
2: Fracasso?
0: Help, ajúdame.
1: Fracasso, la, bueno, és la versió que ha fet el Ferran, no?
2: Sí.
0: Ah, és l'estribillo amb el que m'he quedat.
1: Jo tinc dubtes, la veritat. És que les tinc molt juntes amb l'any que he agafat de referència. Va, diré el tractor amarillo per canviar, perquè si no empatarem un altre cop.
2: Vale.
1: La següent, jo tinc help, ajúdame. I tu tens?
0: El tractor amarillo.
1: Val. La tercera, per tant, entenc que coincidirem amb Escuela de Calor. No.
0: Hace falta calor, tinc, sí.
1: Hace falta calor. Però cadascú. Jo després me'n vaig cap a Dragostea d'Intei.
0: Jo la primera que m'ha escoltat, sí.
1: Sí, aquesta. Després tinc Bailando d'Enrique Iglesias.
0: Exacte.
1: I acabo amb Quédate.
0: Jo també acabo amb Quédate.
2: Vale. Necessito un moment. Repeteix.
1: Recapitular,
2: Joan,
1: no?
0: L'única diferència
1: que... l'ordre. Sí. Tractor amarillo. Help, ajúdame. Escuela de calor. Dragostea d'Intei. Bailando i Quédate, que és el mateix que el Ferran, únicament canvien les més antigues.
0: Sí, tenim, vale, el mateix ordre, només canviem les dues més antigues.
1: La pregunta és, hi ha un guanyador?
0: La inversa.
2: Hi ha un guanyador, però ningú fa pleno, no?
1: No!
2: Ningú fa pleno, em sap supergreu, eh?
0: Ostres, i en quina ens equivoquem?
1: Més tard,
2: el Joan s'equivoca en dues.
1: Val.
0: I jo en una.
2: I tu en una.
1: Ferran guanya, doncs.
2: Ferran guanya aquesta ronda. Bueno, molt bé, Ferran.
0: En això no hi havia cap dubte, que jo guanyaria.
1: per tant,
0: i, a més, i sense fer trampes.
1: Per tant, Dragostea d'Intei.
2: No, us dic, la més antiga és Help, ajúdame.
3: Olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso.
1: Any?
2: És de l'any 1971.
0: Uf. 70, fica't jo.
2: És del 71. Bueno, és que és el que havia dit el Robert per senyes.
0: Bueno, fa falta
2: no
0: recordar
2: pot,
0: això.
2: No es pot xivar més, eh? Després, la segona cançó és Escuela de Calor.
3: Arde la calle al sol de poniente.
0: Jo havia ficat en 91, aquesta.
2: No ho diríeu, però
1: 85.
2: És del 84.
0: 84.
1: Pues, imagina't, Tractor Amarillo, pensava que era de la prehistòria.
2: Llavors, la tercera és Tractor Amarillo.
3: Cuando llegue el próximo domingo, voy traelo.
1: M'ha passat això, que l'he escoltat tant a festes que l'he desubicat.
0: De quin any és el Tractor Amarillo?
2: El Tractor Amarillo és del 92.
0: Ostres, jo crec que 86, increïble.
1: Jo 78.
2: És que sona més antiga.
0: Sí, sí.
2: Sona més antiga, sí que és veritat.
0: Igual ho vam fer a propòsit. També.
2: Després les altres ja sí que les heu fet totes bé. La quarta és Dragostea d'Intei.
1: 2008.
2: 2004. Molt bé!
1: Déu-n'hi-do.
2: La cinquena és Bailando.
3: Bailando.
2: 2014.
0: Bueno.
2: I l'última és Quevedo.
3: Y nos fuimos en un, empezamos a la una.
2: Que és del 2022.
1: 4 anys fa ja, de Quevedo.
0: Increïble.
2: 4 anys. No, no, és molt bé. En veritat, estic molt contenta.
1: Estem
2: perquè...
1: escafant motors, Montse.
2: Exacte.
1: Dóna'ns marge.
2: I és veritat que les cançons més antigues al final també ens costa una mica més ubicar-les, sí, que no passa res. A mi també m'hagués costat.
1: I de sentir-les molt, diguéssim, les desubiquem en un any concret,
2: exacte,
1: no? I les fem nostres i les fem de tothom.
0: No, i també la Bailando i Quevedo hi havia cert marge de diferència que també ens ha ajudat. Ens ha anat bé.
1: Molt bé, d'aquesta manera marxem cap al cap de setmana amb una llista d'èxits d'estiu molt eclèctica, que jo sempre recomano, que es pot posar als cotxes quan es viatja en família, perquè agradarà als nanos quan arribi i Quevedo, i també els més grans quan arribi Escuela de Calor de Ràdio Futura. I si no en tenim prou, tranquils, que la Montse d'aquí una setmana ens en porta més. Montse,
0: tot el que
1: gràcies.
0: Sigui perquè el Joan pugui guanyar una partida.
2: Sí, exacte. A veure com van les següents.
1: Bon
2: moltes
1: cap de setmana.
2: Gràcies. Igualment.
1: Montse.
2: Adéu.
4: La brújula d'estiu amb Joan Valentín.
5: Para miles de niños hospitalizados, así suena un día cualquiera. Colabora con Mamás en Acción y ayúdanos a decir adiós a la soledad. Mamás en Acción, para que no haya ni un niño solo en los hospitales. Dona en mamasenacción.es.
1: Quina manera d'acabar la primera setmana de Brúixola d'estiu amb la música de la Montse Valls. Nosaltres fem un recés de dos dies, tornem dilluns a la mateixa hora a les 7 de la tarda. Gaudeixin molt d'aquest cap de setmana, gaudeixin d'aquest inici de vacances els més afortunats i, sobretot, seny a la carretera. Vinga, bon cap de setmana, ens veiem dilluns.

0: tarde más con Alicia Heras.
1: Onda Cero Barcelona.
2: Per actualitzar l'equipament i la tecnologia de la teva empresa, el millor és llogar. Així podràs utilitzar els recursos de tresoreria en d'altres àrees importants del teu negoci i estar actualitzat i renovar-te sense preocupar-te de perdre la liquidesa de la teva empresa. Recorda, lloga el teu equipament i tecnologia. Informa-te'n a grenke.es.
3: Barcelona no es visita, es viu. Hi ha un lloc on hi porta vivint molt de temps. Font d'Espanya, on la història es degusta. A l'Hotel Espanya, al costat del Liceu. Cuina sota la direcció de Martín Berasategui. Reserva al 93 22 009 22 o al web de Font d'Espanya.
1: La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
4: Bona nit. Demà dissabte a Catalunya baixaran lleugerament les temperatures, però continuaran molt altes, especialment a zones de l'interior. Al litoral i als Pirineus, temperatures més suaus. Els termòmetres marcaran 39 graus a Lleida, 36 a Girona, 32 graus a Tarragona i 31 a Barcelona. Predominarà el sol i el cel clar o poc ennuvolat, però tèrbol amb pols en suspensió. Durant la tarda es formaran núvols d'evolució al Pirineu i al sud de Tarragona i no es descarten ruixats i tempestes. Les temperatures mínimes marcaran 24 graus a Tarragona i 23 a Barcelona, a Girona i a Lleida. Bufarà vent fluix de component sud amb més intensitat durant la tarda. És una informació d'AEMET.
1: Smartphone, tauleta, PC, tens més d'un dispositiu? Sigui quin sigui, Onda Cero va sempre amb tu. Descarrega't l'app a la teva tauleta o smartphone. Subscriu-te al teu programa preferit a través del podcast. Escolta la ràdio en directe des de qualsevol lloc del món. Onda Cero.es. Més i millor. Onda Cero Barcelona. La teva ràdio.

0: Onda Cero Barcelona, 93.5 FM.
1: ¿Peligran tus vacaciones porque no has encontrado tu nuevo coche? Ven a vernos a Mundiauto. Berlinas, familiares, todoterrenos, deportivos, todos ellos esperándote en Mundiauto. Vehículos de ocasión, seminuevos y kilómetro cero totalmente revisados que podrás adquirir al instante para que disfrutes ya de tus vacaciones. También compramos tu vehículo. Mundiauto en el Prat de Llobregat o mundiauto.com.
2: Noms propis de l'esport català.
3: Les paraules Geni, Nana i Embol podrien ser perfectament sinònimes. Capitana del Lleida Embol, abans Associació Lleidatana d'Embol, ha posat punt i final a l'esport d'elit després de 22 temporades en què ha anotat més de 1.000 gols. Graduada social de professió, lidera el projecte Meraki, una iniciativa que té com a objectiu que nenes de primària puguin accedir a l'activitat física.
4: Jo amb 16 anyets doncs, començo a entrenar amb el primer equip per una casualitat que l'entrenador em va veure un estiu i em va dir, ah, no fas res, doncs vinga, entrenar. I a partir d'aquí, doncs, òbviament, el juvenil de primer doncs, no vaig debutar a l'últim partit de Lliga, però sense jugar minuts, només convocada. I a l'any següent ja sí que ja vaig fer la pretemporada amb el primer equip com a juvenil de segon. I aquí ja sí que tinc cada cap de setmana doblant jugant amb el juvenil i jugant amb el primer equip. I a partir d'aquí, pues, bueno, una fase d'ascens, on no s'aconsegueix l'ascens, l'any següent ja com a sènior de primer ho tornem a intentar i tampoc s'aconsegueix, i a partir d'aquí ja comença una lluita entre mantenir-se, baixar, mantenir-se i unes temporades molt dures. Fins que ha arribat aquest moment de bueno, pues una segona joventut per mi personal i a part una segona vida plena d'èxits a l'embol.
3: La Geni Nana és un dels noms propis de l'esport català.
0: Onda Cero Barcelona.
5: Las zapatillas deportivas Abutarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral. Porque Abutarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva unas Abutarda?

estiu. Escoltem el millor de la temporada mentre anem agafant idees, situacions i experiència per poder comentar i explicar-vos i recordar

0: reír, a divertir.
1: Ojo, ojo.
2: Por mi hija, mato.
3: Oídos tots, ¿eh?
4: Celebrities.
5: Una setmana més, amb ganes de passar-ho bé aquí a Nits de Ràdio, ja sabeu. Una cosa és el que un preveu, eh? Aquestes alçades avui estan fent un fred que té peles i estem durant el dia amb màniga curta, però arriba la nit i la nit sempre és fosca. Això sí que ho tenim aquí garantit. I a més, tenim garantit que les nits dels dimarts als dimecres, la nit de dimarts, que ho diem així una mica entremig, tenim una visita d'excepció perquè ens ho fa passar bé, ens fa emocionar com ni ningú, i això és el grandíssim Robert Calvo!
6: David Cervelló!
5: Na.
6: Quina meravella!
5: Visca!
6: T'estàs escoltant i, vaja, volia dir-te que fa unes hores, aquest matí passat,
5: sí,
6: he sortit a comprar amb pantaló curt i amb,
5: sí, sí,
6: vaja, amb samarreta de màniga curta,
5: sí,
6: i no he tingut fred en cap moment.
5: No.
6: Vull dir que i les finestres de casa encara estan obertes durant,
5: sí,
6: el dia. Vull dir que no és normal aquesta
5: Mira,
6: calor, la veritat és que no és normal. Però
5: deixa'm sincerar-me amb els oients i amb tu, perquè estem en aquest entorn tan agradable que estem aquí, que és que estem de gala, però al mateix temps amb pantaló de pijama. Saps què vull
6: bueno,
5: dir?
6: A veure com es deu pensar la gent que estem a aquesta hora
5: bueno,
6: fent ràdio.
5: Som eclèctics, no? Cadascú a casa seva doncs, allò es combina doncs, la gala...
6: Potser ja ho has fet en alguna ocasió, si ho has fet no ho has escoltat.
5: Sí?
6: Has pensat de fer uns indicatius que es digui la ràdio en pijama?
5: Pues m'agrada
6: molt. Ràdio. La ràdio en pijama.
5: Ara li direm al Morales que ho faci, eh? Que la ràdio en pijama m'agrada molt. I el tema és aquest que verdaderament a mi m'ha passat una cosa, us ho he d'explicar. Estava ja traient les coses de Nadal, eh?
6: Sí.
5: I estava preparant l'arbre,
6: bueno,
5: no sé què.
6: It's time.
5: Home, i tant que it's time. I anava dient not yet, ja és yet. O sigui,
6: sí,
5: ja toca. I m'he posat aquí on tinc l'estudi, tinc doncs la taula de so, tinc tot això, i tinc una bret que poso tot els anys, que és una bret diminut, com de plàstic, que sembla que estigui nevat, però que no, que està pintat de blanc. I
6: m'estic
5: una...
6: imaginant la qualitat d'aquest arbre.
5: Sí, bueno, made in
6: Japan.
5: Japan, sí. Llavors té unes boles i té unes llumetes LEDs que a mi m'encanten, perquè a mi les... I ja ho havia...
6: Tenia... Llavors és made in China, si té llum LED...
5: Sí. No, és Xina. És Xina perquè sí, és Xina total, és Xina total. I té uns LEDs i tal, i jo, com que m'ha fet il·lusió posar-lo, dic, va, l'endollo ja, perquè ja faci fent LEDs i ja faci... I llavors, jo estava notant que dic, què faig amb màniga curta?
6: Un arbre de Nadal
5: amb LEDs. I llavors he dit, fem el terme mig, el deixo posat, però apago les llums.
6: Molt bé,
5: i ja
6: les encendrem.
5: Hem
6: de fer l'encesa oficial,
5: sí,
6: David.
5: Sí.
6: Això es fa normalment pel Black Friday, que és l'últim divendres de novembre.
7: Cuando el alcalde de Vigo diga que ya se puede abrir...
6: L'Abel Caballero crec que les encén d'aquí 10 dies, vull dir que... No.
7: Cuando encienda las luces ya puede Robert Calvo ponerlo.
6: Vols que et digui una cosa?
5: Sí.
6: I així ja contextualitzo el que et vull explicar.
5: Vinga, a veure.
6: Tot i que ja estem en, com diu la Mariah Carey, o Maria Carey, més conegut aguda vulgarment, com que ella diu que ja it's time, que
5: sí,
6: ja és hora de Nadal, però jo encara estic una mica enganxat, tot i ser 5 de novembre,
5: sí,
6: al dia de Tots Sants.
5: Estàs castanyero encara, no?
6: Sí, estic castanyero encara.
5: Sí.
6: I si la setmana passada, en aquesta mateixa secció, et deia està a punt d'arribar Tots Sants, i per mi Tots Sants és el Don Juan Tenorio.
5: Home,
6: doncs jo encara segueixo recitant el Tenorio.
5: Escoltem.
6: 5 dies després, David.
5: Escoltem-lo. És que jo encara em tremola tot d'escoltar.
8: No és cierto, ángel de amor, que n'està apartada l'illa.
5: Más pura
8: la luna brilla y se respira,
5: mejor.
9: Carai, tu quina veu.
8: Este aura que vaga llena de los sencillos olores de
5: las campesinas flores
8: que brota esa orilla mena. Ese agua limpia y serena que atraviesa sin temor la barca del pescador que espera cantando el día.
5: Paloma mía,
8: que están respirando amor.
5: Ostres.
8: Esa armonía que el viento recoge.
6: Aquest home que escoltem, David, és Paco Rabal.
5: Sí, senyor.
6: Jo ho vaig dir la setmana passada.
5: Avui toca Paco Rabal, llavors?
6: No exactament. No exactament, David. Has picado en el anzuelo.
5: Mare
6: la setmana passada vaig posar aquesta escena,
5: sí,
6: de Juan Tenorio,
5: sí,
6: a Estudio 1 de Televisió Espanyola, i em vas dir que avui la Telebrity es toca

0: Corrabal,
1: l'Espai Corrabal.
0: No, sí. És justament la dona que li donava la rèplica, sí, a Corrabal, que era
1: Concha Velasco. Conchita Velasco.
0: Sí, molt sí, bé. Sí, sí. Doncs avui torna'm a preguntar, avui és Paco Rabal?
1: Llavors és avui Paco Rabal el qui ve?
0: No exactament. Ah. Avui la celebrity d'aquest programa és una cigarra.
2: Soy una cigarra independiente que sorprende a mucha gente con su personalidad.
1: Mare meva.
2: Catedrática en turrones, soy ladrona de pasteles, el terror de las colmenas y me llaman chupamiel.
0: Ara escoltaràs el nom de la

0: amiga, si
1: Teresa
0: estaré...
1: la cigarra. Per sí, tant, avui la celebrity convidada és Teresa Raval,
2: sí,
1: David.
2: Sí, senyor, mare meva, quin viatge en el temps.
1: La meva mare sempre... el viatge dels primers anys de la teva vida, David.
2: La meva mare sempre deia que jo, la primera dona de la que em vaig enamorar va ser Teresa Raval.
1: No ho sabia.
2: Sí, que jo estava...
1: Aquesta dada no me l'havies dit i jo això t'ho he muntat sense explicar-t'ho.
2: Totalment, no, i com que sabia que d'això, dic, ja li explicaré en el directe. Sí, ma mare sempre deia que jo, la primera dona que li vaig dir, dic, jo estic enamorat, era Teresa.
1: Jo no és pa menos.
2: Mirava la televisió, jo fascinat, com ho hem dit.
1: Estava molt guapa, ben ver.
2: Cantava, guapíssima, bueno, esclar.
1: Bueno, és que a més, o sigui, Teresa Raval segueix sent igual de guapa, igual d'alegre, igual de fantàstica, ara que està d'aniversari, David. És que avui és el seu aniversari, per això la porto.
2: Oh, fixa't.
1: Perquè avui és el seu aniversari, en fa 74 la Teresa Raval. I amb aquest homenatge la volem felicitar.
2: Home,
1: aquesta cançó, una cigarra llamada Teresa, ella es va presentar, diguéssim, al món. Tot i que molt abans ja estava fent coses. Ara t'ho aniré explicant.
2: Val.
1: Aquesta cançó, una cigarra llamada Teresa, forma part d'un primer treball que, una vegada va estar gravat, la companyia discogràfica que li va produir li va dir, escolta'm, això no triomfarà.
2: No ho veu.
1: Li van dir, escolta'm, és que una dona adulta intentant fer-se passar per nena o cantant als nens, li van dir, no, a los niños les tienen que cantar otros niños.
2: Ah, fixa't. Com
1: uns visionaris per... d'aquesta companyia discogràfica.
2: Bueno, pensarien llavors en Parxís o Grupo Nins i tots aquests.
1: Vull dir, fixa't tu la visió que van tenir. En fi, que aquell disc el havien gravat ja. I el havien produït amb el seu marit i aquesta productora discogràfica.
2: Sí.
1: I el seu marit i ella van dir, escolta'm, ja que el tenim gravat, fem un disc, muntem-lo nosaltres, editem-lo nosaltres, els beneficis que vagin per UNICEF.
2: Així va ser.
1: Ostres. Però faltava una cançó per completar les 12 cançons del disc. En faltava una. I va ser la cançó. Li va explicar Teresa Raval a Mara Torres en una entrevista a la cadena SER.
3: Entonces estábamos grabando otro disco... que tenían varias canciones y nos faltaba una canción para completar las 12 canciones del LP entonces. Y volvimos a casa del estudio y me dijo, yo no sé qué hago, qué escribo. Y le digo, mira, hay un juego que yo jugaba mucho de pequeña, que es veo, que ves, una cosa...
4: Y que jugábamos un montón en los coches, por ejemplo, para que se nos hicieran los trayectos más cortos.
3: La escribió esa noche... Hicieron el arreglo al día siguiente y la grabamos al otro día. O sea que la canción más rápida del mundo.
2: ¿Qué ves? Vamos, vamos.
1: Una cosita.
2: ¿Y qué cosita es? Quina maravilla.
1: Allò va ser, David, un pelotazo.
2: Home,
1: tots els
2: nens
1: d'Espanya. Tots vam començar a cantar aquesta cançó. De fet, estic segur que ara mateix... puja-la una miqueta.
2: Eso no es así. Home...
1: Sí que estic segur que ara mateix hi ha algun nen d'aquella època, una nena, un oient, a l'altra banda de la ràdio cantant això, veo, què ves? Aquell va ser el primer treball discogràfic d'atenció, 24 LPs que va fer Teresa Raval.
2: Imagina't.
1: 24 LPs? No els fa ningú.
2: No,
1: es van vendre milions de còpies a tot el país, fent populars les cançons que en la seva majoria eren molt educatives, David, perquè... feia una tasca molt pedagògica. Es parlava dels oficis, dels jocs dels nens i les nenes de l'època, dels cotxes, dels trens. Teresa Raval té una cançó infantil per a gairebé tot.
2: Sí, per tots els temes, sí, és veritat.
1: Sí, el secret del seu èxit és la veritat, l'honestedat. Tractar els nens com a individus intel·ligents, no com a tontets que no saben de què va la vida.
2: El punt just, perquè

0: Aquí ja hem comentat algun cop que després van intentar fer coses com ara que tothom diu que és fantàstic la bola de cristal, i jo em quedo amb això, eh?
1: Sí, o sigui, sí,
0: jo vaig créixer amb Teresa Raval, no amb el d'allò que no m'agradava gens entre nosaltres.
1: Doncs això que et deia, ella apostava per la veritat, l'honestedat i la naturalitat. Li va explicar al podcast Empoderades a Iván Lozano, a qui li deia que a les criatures no se les pot enganyar.
2: Para trabajar con los niños hay que trabajar con muchísima sinceridad porque son muy intuitivos, ¿no? O eran entonces muy intuitivos y continúan siéndolo. Y si no trabajas con verdad, con cariño, transmites que los niños les tienes un gran respeto y cariño y demás, es imposible trabajar para ellos. No se engañan a los niños. Claro,
0: totalmente.
2: Es imposible. Y yo, a ver, desde luego ha sido una época maravillosa porque además me permitió criar a mis hijos conmigo, no tenía horarios infantiles y podía llevármelos al trabajo, con lo cual ha sido un auténtico premio toda mi vida para trabajar con ellos, ¿no?
1: El cert és que els que ja tenim una edat, els que vam néixer, diguéssim, entre finals dels 70 i la primera meitat dels 80, els que ara tenim entre 40 i 50, diguéssim, faig aquesta franja, aquests en sabem totes les cançons de Teresa Raval. I si algú no se la sap, és que estava en una bombolla.
0: Total. Per cert,
1: el
0: podcast d'Empoderades d'Ivan Lozano, que està molt bé, que també el segueixo, i que rescata gent importantíssim, totalment. Sí.
1: Doncs deia, els nens que no se saben les cançons de Teresa Raval, els que ara tenen entre 40 i 50, haurien estar en una bombolla. I et dic, queda't amb aquest concepte, bombolla.
0: Val.
1: Ara t'explicaré per què.
0: Sí.
1: Era la reina de les cançons infantils d'aquest país i ha traspassat generacions. Ho explica així.
2: Yo estoy alucinando porque es increíble, o sea, cómo se siguen escuchando, sobre todo por niños de tu edad, que eran los amantes del BOBO entonces. Pero es curioso porque hay niños pequeños que van heredando, no saben quién soy yo, pero se saben las canciones, ¿no? Y eso me parece súper importante, sí. Y aparte, para mí es un premio, ¿no?
1: Les obres que ella va cantar, les cançons que va cantar, són totes del seu marit, que va estar 40 anys al seu costat. Això que escoltarem ara és de l'any 1980.

0: I això és el que ella pretenia, que els nens aprenguessin cantant. Preparant aquesta secció, m'he adonat d'una cosa, que és que la Teresa Raval canta la vida. Tot el que fa Teresa Raval és cantat, gairebé no explica coses.
1: És
0: veritat. Explica coses parlades, les canta totes. És com sí. si et cantés, hi haurà el desayuno, hi haurà
1: sí,
0: la
1: sí,
0: merienda...
1: Sí, sí, sí. Bueno, és com si una vida fos musical, no? Dic, ah, ara em rento les dents, saps? Bé, està molt
0: ella bé, i el seu marit van començar amb els nens, amb els nens, es van emportar els nens. Ella i el seu marit van començar a recórrer teatres, auditoris, places de toros. Et deia amb els nens, perquè a més ella és pionera en una cosa. Ella va anar al Ministeri d'Educació i els va dir, mire, mis niños vienen conmigo. Por tanto, se están perdiendo el colegio. Cada día los tengo que llevar a un colegio del pueblo donde estemos. Un día, dos días, y mis niños están locos. Entonces, yo quiero crear la escuela en el circo, en mi circo y en todos los demás.
1: Imagina't.
0: Y al ministerio le iba a decir, adelante.
1: Qué bo.
0: Van posar els diners, van posar el pressupost, van posar els recursos i tots els circs d'Espanya, a dia d'avui, tenen escola gràcies a Teresa Raval.
1: Imagina't.
0: Fixa't què va fer Teresa Raval.
1: Però
0: deia que ells es van recórrer a Espanya en teatres, auditoris, places de toros, però de cop i volta tot allò es queda petit.
1: Sí. Dir,
0: cues i cues i cues, per això van decidir muntar el seu propi xiringuito. No era un xiringuito.
1: No.
0: Ho van fer amb el Circo de Teresa Raval, que es va mantenir durant més d'una dècada i que va donar feina, atenció, a 100 famílies. Van recórrer tota la geografia espanyola amb un èxit aclaparador. Feien, atenció, 2 i 3 funcions cada dia.
1: Uau.
0: Amb una capacitat, atenció, David, per a 5.000 persones cada funció. És a dir, hi havia dies que els veien 15.000 persones.
1: Ostres.
0: Vull dir, ves multiplicant, eh?
1: Sí, sí.
0: Ves multiplicant, vull dir, 5.000 persones, 3 vegades al dia, 7 dies a la setmana, no
1: sí,
0: vull
1: sí,
0: pensar-ho.
1: Sí, sí.
0: Al programa Lazos de Sangre van explicar aquest èxit, aquest gran èxit, en un programa dedicat a la seva figura, la de Teresa Raval, i Fernandisco explicava les claus de l'èxit. Diu caoca, diu caoca,
2: i tiro porque... Teresa hipnotizaba a los niños cuando cantaba esas canciones y todo el mundo se quedaba con la boca abierta. Tú estabas

0: Bueno, és que aquella teva això, David, perquè era una altra època, clar. Si hi havia caset i VHS.
1: Sí, sí, sí, sí. O beta, vés a saber, eh? O beta, sí, sí. Si devia ser beta, sí, sí.
2: Se busca una estrella. Condiciones imprescindibles. Cantar bien.
1: Sí, bueno.
2: Segundo, tocar, si es que tocas algún instrumento bien a la vez de cantar. Y ser marchoso, ¿de acuerdo? Bien,
1: home, jo
2: la final en el mes de junio, donde tendremos los tres finalistas, los tres mejores que hayan pasado durante esa etapa. De esos tres finalistas, el ganador. Y premios, grabación de un disco profesional.
0: ¡Olé!
1: ¡Molt bé!
2: ¡Disco de oro!
0: ¡Olé!
2: ¡Grabación de un videoclip!
1: ¡Venga! Molt bé, ara em ve de gust participar, veus?
0: I tant. Bé, avui estem recordant la vida i l'obra d'aquesta celebrity, Teresa Rabal, i abans t'he dit que és amb un concepte. Queda't amb un concepte. Quin era?
1: Bombolla.
0: Perquè és que Teresa Rabal veia Espanya des d'una pompa de jabón.
1: Quina hora que és tensió, eh? És tan de l'època, m'encanta.
0: Ara mateix estic convençut, convençudíssim, que hi ha algú, no només cantant, emocionat a l'altra banda de la ràdio. M'he emocionat tant fent aquesta secció, David.
1: És que m'estàs fent viatjant el temps.
0: Aquesta dona. Buf! A Teresa Rabal. I, a més, com et deia, celebrem amb ell aquest 74 aniversari que celebra ell avui, bufar espelmes, a casa seva. La coneixem des de nena, perquè amb només 9 anys va aparèixer a Viridiana, de Luis Buñuel, on feia el paper de Rita, amb el seu pare treballant a la pel·li. Corria l'any 1961. Després va seguir la seva carrera com a actriu, va aparèixer en incomptables Estudio 1, a Televisió Espanyola, i després, el que ja hem explicat, la reina de la tele infantil. Fa un temps, aquí a la casa, també el programa Tocar a Me Suena, Loles León va ser l'encarregada d'imitar Teresa Rabal i va decidir canviar una mica la lletra de la cançó que li va tocar cantar als temps actuals. I és que als anys 80 els oficis eren bàsicament dels homes i ara també ho són de les dones.
1: Està molt bé.

0: Forse la imitación estaba, ¿eh?
1: Sí, sí.
2: ¡Qué momento!
3: Ay, mira, me ha encantado lo de las niñas futbolistas. Porque
4: claro.
2: Hay muchas ahora. Y en ese momento fuiste muy pionera.
3: No, es que en aquel entonces eran costureras y planchadoras.
2: Pues eso no.
3: Es. Cuando volvimos a grabar el disco, ya no... cosían y bordaban y planchaban los hombres también.
2: Exactamente.
4: Claro.
3: Entonces, me ha encantado lo de las futbolistas.
4: Es la futbolista.
3: Yo lo cambié, lo cambiamos con...
4: Cibernéticas o algo.
3: Cibernéticas.
4: Sí, ya lo he visto.
3: Pero era más complicado.
4: Te he explorado. Pero para mí era mejor.
0: Te he explorado, me encanta.
3: Como concepto.
4: La futbolista mucho mejor porque ahora están ganando todos los trofeos.
2: Oye, qué maravilla. Nos ponemos de pie para darle un aplauso enorme a Teresa Rabal.
0: Sí, senyor. Tothom en peus.
5: Tothom d'en peus ara mateix.
0: Tothom d'en peus, clar que sí. Home.
5: No s'havien fet prou homenatges en aquest país a Teresa Rabal i avui nosaltres estem contribuint en la nostra petita aportació als mitjans de comunicació a fer-li aquest homenatge. A Teresa Rabal, que és la dona que, com et deia, et pot cantar fins i tot el programa de la rentadora, les taules de multiplicar, els oficis, les coses de la vida, el joc dels nens, les normes de conducció, les coses de l'estiu, de la tardor i fins i tot de l'hivern. Perquè Jesús Hermida la va convidar un matí de Nochebuena al programa Por la Mañana.
0: Que passi, Teresa Rabal. Adelante,
5: adelante. La televisió espanyola li va dir, oye, ¿puedes venir a animar la mañana? I diu, però tendràs que cantar villancicos. I ella va dir, espérate, que los voy a hacer a mi rollo.
0: Wow.
6: Pero mira cómo beben los peces en el río.
0: Sí, señor.
6: Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido.
0: Una avanzada al seu temps, tu.
5: Totalment.
6: Ven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer.
4: ¡Fuerte, venga!
0: Venga.
6: En Navidad,
4: ahora.
6: En Navidad, vamos a cantar.
5: Esa estatua de María Carey, ni hostias.
0: Imagina't.
5: Teresa Rabal, coño.
0: Des d'aquí iniciem una sol·licitud a change.org, vol que sigui, que Teresa Rabal tots els anys quan s'acosti Halloween comenci a fer uns vídeos
5: aquest medley.
0: Sí. Amb aquest medley, i quan comenci la campanya sigui Teresa Rabal al nostre país qui digui it's time, que digui ja és hora, eh?
5: Ara, una
0: i oficialment
5: cosa,
0: ho fem.
5: I això, vull dir, t'ho dic molt seriosament, és d'aquelles persones que jo crec que quan marxi d'aquest món, quan es mori, quan diguem de dia adéu, hi haurà tants nens dels 80, de finals dels 70 i dels 80, plorant en aquest país, tant com emociono jo parlant d'ella.
0: Sí. Que ho sàpiga en vida. Tu, li enviem aquesta salutació, perquè li queden molts anys de vida i molts anys de cantar, eh?
5: Que... una part nostra perquè la seva mare, Maria Assumpció Balaguer, és de Manresa.
0: Home! Escolta, doncs és del Bages cap a l'univers.
5: Passant per Múrcia, per Àguila,
0: sí.
5: El seu pare.
0: Home, és una barreja preciosa aquesta, eh? Escolta, és fantàstica. Doncs s'ha de fer, sempre que podem, ho intentem fer els homenatges.
5: És el que es diu, fa una catalana i un murciano i saquen a Teresa Rabal.
0: Home, escolta, doncs idealíssim, i el que diem, fer els homenatges en vida perquè... ella en part n'és conscient de tot el carinyo que va tenir, però que aquest carinyo no es va acabar quan es va acabar, diguem-ne, la seva època. Tots aquests nens que ella va fer feliç, que ens va fer feliços, doncs sempre ho portarem dins dels nostres records, dins dels nostres cors, i això és el més important. I molts cops, com tants records a la vida, doncs els tens allà en un lloquet, en una part del teu disc dur mental que no hi accedeixes, però amb aquests homenatges com el que ens prepara el Robert Calvo fa que connectem, anem a buscar aquella informació, aquell gigabit d'informaciones on tenim guardats tots els nostres records.
5: Les cançons de la Teresa Rabal no caben en un gigabit.
0: No caben, són terabytes. Són. I clar, doncs, de cop i volta reconnectem amb aquest nen, amb aquesta nena de quan érem petits i recordem algun moment d'amor, de carinyo, de llar.
5: Segurament ens ho explicarà un sociòleg o un psicòleg o el que sigui.
0: Sí.
5: Aquells records que tu forges de nen et segueixen emocionant fins i tot en l'últim dia de la teva vida.
0: Evidentment, perquè això està connectat amb les emocions pures, no? amb quan sortim de fàbrica, no?
5: I... quan el món no era complicat.
0: Efectivament. I per tant, gràcies Teresa Rabal per tot el que ens has donat i que sempre ho portarem nosaltres i que per molts anys t'ho puguem dir, com que per molts anys en Robert Calvo ens pugui seguir donant aquests homenatges que són homenatges als i les artistes i als nostres nens, nenes, adolescents d'altres èpoques. Robert, gràcies i fins la propera setmana.
5: Una abraçada, adeu-siau.
1: Onda Cero Catalunya.
7: En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
8: Alcaldes, alcaldesas, concejales.
9: Por quinto año queremos distinguir a los municipios que más se involucran contra la violencia de género.
8: Si tu ayuntamiento se ha implicado en la lucha contra el maltrato, con acciones dirigidas a sensibilizar a vuestros vecinos, entra en municipioscontralmaltrato.com y cuéntanoslo.
9: En Contra el Maltrato Tolerancia Cero premiaremos a las mejores iniciativas.
8: Con la colaboración de la Federación Española de Municipios y Provincias.
10: Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el Maltrato Tolerancia Cero.
11: ¿Tú crees que vamos a encontrar dónde poner la sombrilla? No sé yo, ¿eh?
12: Pero si hasta ahora la playa está vacía.
11: Ya, pero es que acabo de comprar un cupón extra de Navidad de la 11.
12: Que este año tiene 90 premios de 600.000 euros, claro.
11: Una ilusión tan grande que no sé yo si vamos a caber en esta playa.
13: Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
12: Mejor buscamos otra.
14: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David

0: I una setmana més, mare meva, com avancen les setmanes. Tenim ganes de tertúlia, tenim ganes de passar-ho bé, de comentar la jugada, perquè Nits de Ràdio, la nit de dimecres a dijous, és la nit del Dima Creus i, per tant, de tertúlia amb la doctora Marta González Peláez, l'Alan Jornet i en David Morales. Clar que sí!
1: ¡Vamos!
0: ¡Vamos!
2: Què tal?
0: Mira, jo molt feliç de poder-vos tenir una setmana més, perquè és allò de que van apareixent fets insòlits,

0: o sòlids, no, no, ja no sé mai com són, i dic, això ho hem d'anar comentant a les nostres tertúlies, perquè clar, què passa? Que hi ha les tertúlies, que hi ha moltes tertúlies, a la ràdio i a la televisió, hi ha gent que fa d'opinòloga tots els dies de la setmana, i dic, home, potser que descansin, i a tota hora, dic, home, potser que descansin.
1: Opinen de tot, i bueno, especialistes en tot.
0: Són especialistes en tot, i per tant dic, home, potser, ni que sigui per allò de dir escoltar veus diferents, estaria bé anar-los variant, no? Però bueno, hi ha gent que està, de veritat, allò que diuen els joves ara, literal, todos los días, opinando, en programes diferents, però dius, bueno, al final és la mateixa persona opinant. Bueno, és igual.
2: Sí,
0: en fi,
2: ara els joves diuen literal i també diuen en plan.
0: En plan, sí, sí, sí.
2: Mira, que ahir estava a la copisteria i hi havia un noi davant meu que no sabia ben bé què volia, un adolescent, i li anava dient, vull això en plan,
0: en
2: i el noi de la copisteria li anava dient, però què ho vols, enquadernat? I diu, bueno, sí, com un llibre, i diu, es diu enquadernat.
0: Sí, molt bé, molt bé. És que tenim un lèxic, tenim un vocabulari fantàstic per descriure coses, i precisament el problema és que fan servir literal no en la forma adequada, i ja ho fan servir per qualsevol cosa, i ja et dic, ho vaig sentir fins i tot a un company dir, en un programa d'això, d'esports, que deien, el jugador se ha acercado hacia el árbitro literalmente porque se lo quería comer. Dic, no, home, literalmente no, si se lo quería comer literalmente és que l'ha anat a mossegar. Si simplement, clar, si simplement l'ha anat a broncar, és figurativament, ha ido a comerse el árbitro, però figurativament, no literalment, no? I el problema és que ja estem, ai, és que com sou? No, el llenguatge no se'l pot pervertir, perquè el llenguatge és per fer-lo servir de manera correcta. Com tot té normes, i si no volem fer servir normes, doncs mira, cadascú que parli com vulgui, però llavors ja anem directament al caos. Però la manera de parlar té un motiu, té un significat, té uns usos correctes i uns usos incorrectes. I el problema és que ara estem potenciant la ignorància. I ja està, no hi ha més que això.
2: I quants bros se'ls escapa quan parlen amb els pares.
0: Sí, no està clar. Deies, perdona, Marta?
1: No, que hi ha conceptes i definicions.
0: Exacte.
1: Que si no, no ens entenem.
0: És que si no, no ens entendrem a la llarga. És que el problema és aquest. Tot i així també diuen més renta, em fa molta gràcia, perquè clar, quan diuen, o sigui, ho diuen com per dir si em ve de gust o no em ve de gust. No, mira, xato, ho fas i punto. M'és igual si té renta o no té renta. Ara has d'endreçar l'habitació, o has de posar això a rentar, o has de parar taula, o el que sigui.
1: Has de rentar això.
0: Sí. No, això sí que no els hi renta, en aquest cas. Això sí que no els hi renta. Bueno, avui us volia treure un tema que jo crec que és important, perquè hi ha com molt... hi ha un debat possible, i m'interessa l'opinió dels nostres Dima Crowers, perquè hi ha com una tendència, des de que existeixen les xarxes socials, clar, prèviament això no era així, però des de que existeixen i tenen aquesta possibilitat de que una cosa es comparteixi molt, que es retuitegi o que es comparteixi, etc., que és el fet de fer una publicitat, però en lloc de fer-la bona, fer-la dolenta. No sé si intencionadament o no. Originàriament no era intencionat fer-ho malament, simplement és que sortia malament i es compartia per dir, mireu que cutre que és això, no? Però clar, ara pot ser una gran tècnica de màrqueting, a mi que de tant en tant dono classes d'això, clar, el màrqueting al final el que vol és que arribi el missatge, no? I si estem, per exemple, com serà el primer cas que us posaré, si estem promocionant una carnisseria molt de barri, doncs clar, a veure, és fins a cert punt, hi ha un debat que a mi m'agrada molt plantejar als alumnes sempre, que és, però ens interessa que es faci viral una carnisseria d'un barri, m'ho invento, de Calella? Si arriba a Sevilla, aquesta gent no anirà a Calella a comprar la carnisseria. Per tant, una cosa és si aquesta carnisseria té venda a distància, però clar, el producte de caducitat curta...
2: Sí, però durant uns dies, David, tindrà un boom i li pujaran les ventes, i potser amb allò hi ha la renta, no? Que,
0: bueno, el problema és si pugen les ventes o puja el número de retuits, que no és el mateix, perquè en marketing el que volem és vendre més. Sí. Si aconseguim molta fama, i en molts casos dolenta, i no es tradueix això en ventes, i aquí ha passat, aquí ha entrat algun fenomen, algun fenomen estrany.
1: I el Halloween ha passat ja, eh?
3: Això és una nova bomba nuclear.
0: Aquí ha passat alguna cosa.
3: Jo ara mateix no sé si ficar-me aquí i posar-me en un refugi.
0: Impressionante documento,
1: Donald
0: Carmen.
1: Trump, senyal.
0: Abrimos cuarto milenio para hablar de este fenómeno que acaba de suceder y que nos ha dejado a todos un poco
3: asustados. És Trump fent proves nuclears,
0: aquí,
3: ja ho dic jo.
0: Algú, sí. Doncs avui serà l'últim Dimacrous que fem. Ens ha fet molta il·lusió compartir en directe la bomba nuclear que acaba de caure. Esperem que tots estem... Alan, estàs bé tu també?
2: Sí, jo hi ha hagut un moment que no us he sentit.
0: Pues deu ser que, deu haver sigut aquest nuclear. Moment, deu haver sigut quan ha caigut la bomba nuclear. Doncs bé, el tema
2: però
0: és
2: que,
0: aquest.
2: Que ha sonat un soroll
3: fort. Era com un pet enorme.
0: Com un pet enorme. No som capaços de... Era com un pum, una cosa...
2: Ha fet bum!
0: Sí, ha hecho pum i jo ja he empezado la guerra. Bé, pues sí... Sí, sí. Doncs, bueno, total, el que dèiem, no? Que, clar, si es viralitza molt i es tradueix en ventes, fantàstic. Però si no es tradueix en ventes i a sobre es crea una imatge de cutrés, saps què vull dir? Potser precisament ningú vol anar a comprar aquella botiga perquè aquesta gent és molt cutre. Bueno, us poso un exemple que han compartit el fantàstic Et Felicito Fill, que és meravellós, la de coses que ens troben. En concret és una carnisseria. I dic, teòricament, el que vol és vendre un fuet. I ens explica el procés, més o menys, dic, tradueixo perquè no es pot veure en imatges, com una botifarra que es converteix, o un tros de carn, clar, que es converteix en fuet. Com si fos una serp, val? És a dir, li han posat dos ullets, saps aquells ullets que es mouen si sacseges una mica, que l'ull es va movent? Doncs han intentat promocionar el fuet que tenen així.
4: La cobra asesina se ha escapado de la carnicería.
0: Venga.
4: Yo la voy a encontrar y a la barbacoa la voy a echar.
0: Venga.
4: Taca, taca, taca, taca, sí. Taca. La cobra que ataca. Taca, taca, taca, taca, taca. La cobra que ataca.
0: Home.
4: Ya la he encontrado.
0: Ah, mira qué bien.
4: Y seca se ha quedado.
0: Sí.
4: De color ha cambiado.
0: Sí, señor.
4: Y en un fuet se ha transformado. Taca, taca, taca. La cobra que ataca.
0: Molt bé.
3: Taca, taca, taca. La cobra que ataca. Fantàstic. Bueno, és molt...
2: Jo crec
0: ja, és fantàstic.
2: Que la Letícia Sabater sí. Ha estat dins de l'equip de composició
0: sí. No, no.
2: D'aquest tema.
0: O pots reclamar drets d'autor, perquè realment, vull dir, sembla fet per Letícia Sabater, el taca, taca, la cobra que ataca. Home, ah, però... s'enganxa. El que passa és que potser, clar, és, a mi em queda el dubte, no?, de si aconseguim amb això... que la gent vagi a comprar la cobra, tot i que és un fuet, no? Al final, el que... A més,
2: tu
0: un...
2: recordes no sé. que ho podem anar buscant mentre anem parlant després?
0: Sí.
2: Els anuncis aquells, que eren de la 11, crec que... que
0: bueno, però deien,
2: però... tu me das cremita, sí, jo te doy cremita...
0: Home, no, els tinc, els podré posar. Però aquells era una cosa que... Era enganx... O sigui, havien aconseguit... Perquè la idea d'aquells anuncis era dir...
2: Perquè tot l'estiu els infants canten... I no
0: clar,
2: tant infants
0: però,
2: canten allò.
0: Però tornem a una època en què tothom veia la mateixa publicitat i, per tant,
2: això
0: era
2: sí.
0: Molt més fàcil viralitzar, però, a més, hi havia un equip creatiu darrere que la idea era dir, si qualsevol... si tu tens una il·lusió, això és el que deia... perquè, a més, el poso sempre a classe, aquell anunci. El que venia a dir, si tu tens una il·lusió... pots aconseguir-ho, i si la teva il·lusió pot ser que toqui el sorteig de la 11 en aquest cas, no? Si tens una il·lusió, participa, juga, no? I la il·lusió que tenia tota aquesta gent se suposava que era fer la cançó de l'estiu, que a més era l'equip sí. Creatiu, o sigui, l'equip creatiu d'aquell anunci és els que després sortien a que és lo que tengo de todo.
2: Bueno, de
0: després ho posarem. Allò sí em
2: me
0: sembla...
2: Me pica la medusa, medusa
0: exacte,
2: de
0: medusa de l'amor. I tu me das cremita, jo te doy cremita, apriétame en el tubo que sale muy fresquita. Vull dir que si tants anys després encara me'n recordo, vol dir que és una gran campanya.
2: Això,
0: no?
2: Que van fer bona feina.
0: Van fer bona feina. Ara després us ho posaré perquè també ho tinc per aquí. Però l'exemple que molta gent posava quan s'ha viralitzat ara aquest taca-taca, la cobra que ataca, era el meravellós que no podem prescindir d'escoltar la meravellosa campanya que va haver fa uns anys per anar a comprar a Sabadell.
5: Compra en Sabadell, El sábado.
0: Sí, señor.
5: Si quieres realizar algunas compras, sea lo que
0: es imposible no moure's, eh.

0: venir a Sabadell, a Sabadell. La ciudad que ofrece comercio, bienestar y pasear. Disfruta con los pequeños.
1: Venga, disfruta con los pequeños, no le cabía.
0: Ven a comprobar.
1: Ven a comprobar.
0: Que nuestra ciudad.
1: Venga. Tommy.
2: ¡Hola, el Sabadell! ¡El Sabadell!
1: Escoltat guanya molt, perquè quan ho veus que tothom balla d'una forma diferent i que no van coordinats, clar...
3: Era una mica com veure el videoclip de Thriller, de
1: sí,
3: Michael Jackson.
1: Sí, senyor. Cada un anava cap a una banda, més o menys feien el mateix però d'estems, i sobretot que dius, mira, mira... Venga. Sí, es que...
0: Y si quieres,
1: sí.
0: Tenemos muchas cosas.
1: Muy bien.
0: Por ejemplo,
1: el río Ripoll maravilloso. Sí, sí, no, si pobre río, si estaba, cuando estaban grabando, había pensado. Vergüencita ajena que m'està fent. Bueno, anem a posar aquests exemples que dèiem meravellosos i que recordem amb
4: sí,
1: nostàlgia.
4: Perquè ens il·lustri una mica.
1: Perquè ens il·lustri una mica, escolteu.
4: Com es fa un bon tema?

0: pavo que queda.
1: Si tienes la ilusión de hacerte millonario, o compras el cupón de la 11 o haces la canción del verano. Sorteo extraordinario de verano de la 11. 14 millones de euros.
0: Da la crema, ay, amigo, el pavo, le dije a la morena.
2: ¡Tómalo, panchito!
3: Era meravellosa aquesta. Escoltem un altre dels grans temes que aquell estiu ens van... ens transporten a un estiu de fa molts anys, eh?
4: Me pica la pierna, me pica el ombligo, me pica la cabeza, quiero estar contigo. Me pica los labios, me pica el corazón, me pica la medusa, medusa del amor. Me pica la pierna, me pica el ombligo, me pica la cabeza, quiero estar...
1: Si tienes la ilusión de hacerte millonario, o haces la canción del verano, o juegas al sorteo extraordinario de verano de la 11, 14 millones de euros. Sorteo extraordinario de verano de la 11.
3: Muy bien, entonces, la medusa de l'amor em sembla un tema absolutament fantàstic, però el que ens va canviar...
5: Home, va calar.
3: Va calar, però el que ens va canviar la vida, sens dubte, va ser aquest.
5: Efe, que lo que tiene... que es lo que tengo de todo.
1: Si tienes la ilusión de hacerte millonario, o compras el cupón de la 11, o haces la canción del verano.
5: Tengo gambas, tengo chopitos, tengo croquetas, tengo jamón.
1: Sorteo extraordinario de verano de la 11. 14 millones de euros.
5: Jefe, que no me he enterado.
6: Oye, ¿lo hacemos en inglés?
5: Bien.
6: És pel mercat internacional.
3: Pel mercat internacional. Doncs no és tan coneguda la versió en anglès, però la tinc també.
7: La tinc.
3: Va sortir, va existir aquest anunci. Escoltem-lo.
5: I have gambas, I have chopitos, I have croquetas, I have jamón.
1: Si tienes la ilusión de hacerte millonario, o compras el cupón de la 11, o haces la canción del verano.
5: Mister, I don't understand.
1: Sorteo extraordinario de verano de la 11. 14 millones de euros.
5: What do you happen, I happen de todo.
6: Es buenísimo, Antonio.
3: Em
6: no
3: sembla...
6: vamos a forrar.
3: No, sí, sí.
6: No vamos a comer el mundo.
3: Sí, senyor. Veus? Això em sembla meravellós. What do you have? Bueno, doncs el que diem, això va ser... això ho va revolucionar tot. I... però clar, s'ha d'entendre en el context del moment, no? I el context del moment és quan encara no teníem internet, quan encara no teníem telèfons mòbils i, per tant, veiem molt més la televisió.
7: Sí,
3: i,
7: però...
3: i un anunci David... calava molt més.
7: A dia d'avui també deu haver-hi maneres, que m'imagino que la manera és pagant, no?
3: Sí.
7: Perquè pagant sempre la canta. Però tothom coneix el... Hola, soy Antonio Lobato.
3: Sí, bueno, però això és una publicitat pagada. Però al final,
7: exacte,
3: però el diguem, el sistema no és... o sigui...
7: Sí, sí, que complica, complica que tothom conegui les mateixes cantades.

0: ella,
1: és molt interessant això que comentes, el cas aquest. De fet, per Halloween, ara fa uns dies, hi ha gent que s'ha disfressat d'Antonio Lovato dient la frase aquesta, perquè clar, la gent...
0: ¿Quieres vender tu coche?
1: ¿Quieres vender tu coche? Hi ha gent que sí, que s'ha disfressat de Lovato i anava amb un cartell.
0: Home,
1: que deia
0: que era terrorífic,
1: és
0: que
1: cotxe.
0: Acabava sent pesat.
1: Aquí
0: i no
1: està.
0: Sé si de cara al producte, a vendre el producte... És interessant, no dius, uf...
1: Aquí és on vaig.
0: El... No entraré mai en aquesta web a vendre el meu cotxe. No?
1: El... Quan tu feies un anunci com el de la 11, llavors estava fins i tot...
0: Era simpàtic, no sé.
1: Però a part de que era simpàtic, estava molt regulat en televisió, que de quant sí. temps mínim ha de passar abans que un anunci torni a emetre's. Estava...
2: Perquè havien fet una bona planificació.
1: A part de la planificació, estava regulat. Clar. A internet no està regulat. A internet tu pots emetre un anunci els cops que vulguis, perquè és el teu problema.
0: Els cops que paguis.
1: Sí. Exactament, és els cops que paguis. I molts cops, això, per exemple, si estàs a YouTube, no? Doncs si tu estàs veient un vídeo llarg, doncs està més o menys, cada X temps, pot aparèixer un mid-roll, que es diu... un anunci mid-roll, que és al mig del vídeo, a part del principi o al final. Però clar, si tu vas fent molt zapping, si tu vas canviant molt, et sortiran molts anuncis, no? A no ser que tingués el premium. Per tant, doncs aquesta quantitat de cops que veus el mateix, perquè simplement ha fet el que es diu una subhasta, i el que, quan tu publicites un anunci, fas un sistema de subhastes, és a dir, si tu ets el que ofereixes més per clic o per emissió, doncs tu ets l'anunci que surts més. Clar, si tens pressupost, doncs passes per davant de molts que doncs, subhasten a preu més baix el fet d'aparèixer en qualsevol persona. Tu també pots configurar si vols sortir només un cop per persona o pots repetir anuncis sobre persona, però això ho tria qui paga. Per tant, si qui paga diu sí, sí, que venga, cuanto más mejor, és a dir, per extensió, és a dir, per, bueno, per esgotament, no? Que el missatge cala, això és evident. Ara, t'entra bé o t'entra malament? Home, la repetició cansa, evidentment, no?
3: Tenim el cas d'Antonio Lovato o tenim el cas de Luis Taera.
1: Exactament.
3: Són els dos grans youtubers d'avui dia.
1: Sí, sí, clar, clar. Llavors el tema és aquest, que clar, t'apareix molt un missatge i t'acaba cansant. Llavors, clar, el que vull dir és que no recordes, o sigui, imagina't, quan passin 10 anys, 20, no? Difícilment recordaràs lo d'Antonio Lovato, i si algú t'ho treu el tema, serà com dir, ai, sí, que pesat, no? Mentre que 20 anys després escoltem els anuncis de la 11 i ens encanten, no? I aquí ja, pues, bueno, hi entren molts més factors en joc, no, Marta?
2: També està més ben fet, més elaborat, tot el guió, la música...
1: Clar, clar.
2: Una mica, clar, el debat és una mica més casolà.
1: Sí, sí, bueno, al final és anar directament al missatge. També perquè, com tota la societat, possiblement, i també a la publicitat, pensem molt més a curt plaç, no? És a dir, sí. Pensem molt més a dir, bueno, jo he d'enviar aquest missatge, m'és igual el que pensin en el futur, no pensaran en mi en el futur, només penso en avui i que arribi el missatge, no? Llavors, clar, es pot ser més agressiu, com si diguéssim, o més intensiu, si voleu, però, clar, no sempre aconsegueixes aquesta, diguem-ne, aquesta sensació al final que aquest efecte, no? De que sigui una publicitat agradable, no? O que t'entri... Abans, clar, també tenia molt més pues, les músiques, no? Que acompanyaven a cada un dels anuncis, que eren ja molt reconeixibles, no?
0: Sí. Bueno, en canvi, hi ha anuncis que et queda clar l'objectiu d'aquella empresa, no?
1: Uh-huh.
0: Sí. Si jo et dic Carglass,
1: sí.
0: Per exemple, saps que
1: canvia i repara. Sí, sí,
0: canvia
1: sí,
0: i repara, no?
1: Sí,
0: vull
1: sí,
0: dir que,
1: sí, sí.
0: Que, ostres, està molt ben trobat perquè,
1: estic
0: a part,
1: d'acord.
0: La cantaella se't posa...
1: Sí. Que passa és que hi ha molta gent que pensa que diu Carles, no? I...
0: Ah, sí, bueno.
3: Però des que no hi ha el Joseba...
1: No,
3: està
1: clar.
3: Perdut, eh?
1: Bueno, perquè el Joseba era, clar, qui esperaves, no?
0: És veritat.
1: Tu vas a aquell...
0: Hola, soy Joseba de Carglass.
1: Home,
0: és veritat.
1: Clar, que...
0: Ara ja només posen la cançó i ja està, directament.
1: Que la gent es pensava que era Joseba Carglass, o sigui, de cognom, que era la persona, no?, diguem-ne, responsable, no? Bueno,
2: clar, qui... perquè abans sortien només homes i ara surt una noia.
1: Ah, bueno, però deu ser la Joseba.
2: El que passa és que no parla, però surt una noia.
1: Val.

0: Bueno, sí, doncs, el tema és aquest, no? De totes formes, i també explico molts cops a classe que els lemes, diguem-ne, les frases de, que són paquet quedis, no? De cada una d'aquestes històries, abans eren molt més contundents perquè, clar, tenien una audiència brutal, és a dir, per molt que fessis pocs anuncis, si la frase era molt clara i tu ja la sabies repetir, al final formava part ja de la cultura popular, no? Per exemple, el busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo, no? Sí. Aquella frase va quedar i la gent la feia servir, igual que la de jefe, ¿qué es lo que tiene? No? Quan anaves a un bar, deies jefe, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tengo de todo? I, saps? I ja recreaves tota la tota l'escena, no?
1: Perquè s'introdueix amb el llenguatge quotidià.
0: Exacte. Exacte.
1: Llavors es fan frases amb aquesta frase.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: I jo crec que hi ha una de les que de la publicitat, de les que és més emblemàtiques, bàsicament perquè és que ni es diu el nom de la marca a l'anunci, és el de "Te gusta conducir?"
0: Sí, senyor. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Ara acaben d'enviar un altre missil. Ara m'ha semblat. Aquest era més lleuger.
3: Això ha sigut una porta. Això ha sigut una porta.
0: Bueno, ja ens quedem més tranquils.
3: La frontisa de la porta que...
0: La frontisa benvinguda.
3: Que necessita una mica de...
0: Encara no havia sortit. No havia sortit cap frontisa a Nits de Ràdio. Em fa il·lusió, tu. Van sortir...
3: Apareix una mica un soroll una mica terrorífic.
0: No, bueno, menys que la bomba nuclear d'abans. Digues, Marta, digues.
1: Soy Edu, feliz Navidad.
0: Sí,
3: també. Sí,
0: sí, sí, sí,
1: totalment. I són 10.000.
0: Sí,
2: també.
0: Sí, sí, sí, sí. No, no, són frases... També és el que dèiem, que els programes de televisió, a diferència d'ara, buscaven aquesta frase que de seguida se't quedés, no? Això el 1, 2, 3 era, ho potenciava moltíssim, no? El 22, 22, 22, y eso duele... Pues totes Ui. Aquelles frases que... O Gibraltar sempre serà un peñón, que deia el Ozores, no? Vull dir que són frases...
3: També... Hi ha un fenomen que és fort, si ho penses, que ha sigut transgeneracional, vull dir, infants o joves que no han vist un anunci,
0: sí,
3: però saben les frases perquè els seus pares,
0: clar,
3: o tiets, les fem servir, no?
1: Adaptades al llenguatge...
3: A la cultura popular,
0: clar,
3: sí,
0: clar,
3: sí.
0: Però és que aconseguir que formin part de la cultura popular, jo crec que necessita aquest conjunt de moltes coses, és a dir, d'inversió,
3: sí, sí, sí,
0: publicitària, però de creativitat...
3: Per exemple,
0: el
3: algodón no enganya, el algodón no enganya,
0: sí,
3: bueno...
0: El algodón no enganya, és claríssim, sí, sí. I segur que molts joves no han vist l'anunci, no? Tampoc no crec que la facin servir, però bueno, els pares sí.
2: En canvi, després hi ha frases que no estan tan pensades, perquè evidentment totes aquestes frases tenen tota una sèrie d'estudis darrere,
0: sí, sí, sí,
2: per intentar impactar. Clar. Però hi ha moltes d'altres que impacten en el públic, recordeu, la mierda la sole.
0: Sí, sí, sí.
2: Le meto,
0: sí,
2: con el mechero.
0: Sí,
2: hi ha frases,
0: sí,
2: que són espontànies,
0: sí, sí,
2: i que han calat d'una manera brutal en,
0: sí,
2: en la,
0: sí,
2: gent.
0: Sí, sí, sí, perquè, però, clar, això també tornem a dir, no?, que en aquest cas, clar, era diferent, per exemple, el que va fer Vídeos de Primera, no? el mestre Arús, en el seu moment, clar, era l'inici del que avui en dia seria la viralitat, no? Perquè era aconseguir que vídeos domèstics, no? Allò era fantàstic, Vídeos de Primera, no? Arribessin a tota Espanya. I clar, qui sortia en aquells vídeos, tothom ho havia vist, perquè tenia una audiència brutal. Clar, ara, el que una cosa es viralitzi pot fer que sigui molt coneguda per qui l'ha vist, i a vegades diferents sectors d'edat, no? Però que la resta de la població no l'hagi vist. Per tant, no sàpiga en absolut de què estan parlant o què és. Mentre que el vídeo de la Sole tothom l'havia vist. Després t'agradaria, sí, més o menys, però l'havia vist tothom, no?
3: I el dia d'avui passa això, que igual tu utilitzes una frase i si l'altra persona no ha vist l'anunci o no ha vist la sèrie...
0: Efectivament.
3: No sap de què estàs parlant. No
0: sap de què estàs parlant, això és així, no? Llavors, clar, per exemple, doncs poso un exemple senzill per entendre la diferència d'avui dia, no? Dèiem això de YouTube o Spotify. Jo a YouTube, per exemple, pago el Premium, per tant, a mi no em surten els anuncis. Per tant, un anunci que sigui molt pesat...
3: Formes part de l'1% que
0: sí,
3: paga el Premium.
0: Sí, jo sóc d'aquest...
3: Mira, ara parlant de frases, le damos un aplauso y que se vaya.
0: Y dejamos, no? Que se vaya, sí, sí, del Torre Iglesias al cel sigui. Doncs totalment, doncs és així, no? Per tant, clar, pot ser que algun ara s'estigui repetint molt, jo no l'he arribat a veure. Doncs el mateix passa amb Spotify, no? Per exemple, qui paga o no paga, doncs clar, un anunci se't pot fer molt pesat o pots simplement no conèixer-lo, no?

0: I això sí. Doncs fa que no tothom, mentre que abans tothom veia la pausa de publicitat.
1: Exacte. Perquè a ara m'ha vingut la frase de les cares quan les cares.
0: Les cares això... quan les cares, sí, sí, exactament.
1: Això
0: sí,
1: és
0: sí.
1: De la Quina i Quien Viva, no? O així?
0: Bueno, sí, no, no, i d'altres moments del trecet en la retransmissió de bàsquet o el Matías Prats... Però vamos a ver, però vamos a ver, perquè no li estaven entrant els vídeos, vull dir, clar, totes aquestes històries, vull dir, clar, han quedat i són així. Fem una petita pausa i de seguida... No, però tornem amb més històries
2: bueno,
0: aquí.
2: Vull dir una cosa jo de les frases aquestes.
0: Doncs quan tornem de la publicitat, avui comença la Marta González Peláez amb una cosa de les frases abans de les coses de Marta González Peláez. De seguida tornem aquí més dins de ràdio.
3: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.
4: Viatgem fins al sud d'Itàlia, a la regió de Basilicata, per descobrir una ciutat que sembla excavada directament dins la història, a Matera. Aquí no es passeja només per carrers, es camina entre coves, escales de pedra, petites esglésies rupestres i cases que durant segles van estar habitades dins la roca. Matera és famosa pel Sassi, dos antics barris troglodítics que avui formen part del Patrimoni Mundial de la UNESCO. El que abans va ser un símbol de pobresa s'ha convertit en un dels paisatges urbans més fascinants d'Europa. I el millor és perdre-s'hi sense pressa, pujar i baixar carrerons, entrar en una casa cova, dormir en un hotel excavat, a la pedra, justament, o sopar amb vistes a aquest laberint il·luminat. A Matera, la llum ho transforma tot. Al matí és daurada, al vespre les pedres semblen encendre's i de nit la ciutat té alguna cosa de pessebre, de decorat antic, de viatge en el temps. També val la pena mirar-la des de l'altra banda del barranc, des del parc de la Múrglia Materana. Des d'allà, Matera apareix sencera, penjada a la roca, com si hagués crescut a poc de la mateixa muntanya. I després, tornar al centre. Buscar una trattoria petita, tastar una pasta amb pebrot crusco, un pa de Matera acabat de tallar, una coca de vi del sud, són algunes de les propostes que us fem des d'Onda Cero Catalunya. Matera és una Itàlia menys evident, més silenciosa i menys massificada.
5: Som a Palmira.
3: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervantes.

0: Seguim a Nits de Ràdio, seguim parlant a la tertúlia dels dimecres amb la doctora Marta González Pelaez, l'Alan Jornet i en David Morales, i estàvem parlant d'aquestes frases de la publicitat, del món del màrqueting, doncs, que ens han quedat, i ens quedava que la Marta ens digués un comentari. Digues, Marta.
1: No, que fa 20 anys hi havia 7 empreses a Barcelona, només a Barcelona, que es dedicaven només a fer frases.
0: Imagina't.
1: O sigui, lemes, eslògans.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I ara no hi ha ningú, cap, perquè tot ho fan a les... Perquè abans es feien, les agències de publicitat estaven una mica segmentades, no?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I feien... Hi havia gent, i a més eren, normalment eren estrangeres, que feien, adaptaven, a més, també les frases, els eslògans dels productes americans, perquè clar, no és el mateix dir l'algodón no enganya, que dir-ho perquè era algo estranger, que aquí, no? Era... I ara no hi ha cap, i clar, estava més estudiat tot.
0: Totalment, totalment. I jo, per exemple, recordo, bueno, el Lluís Bassat era un d'aquests sí. creatius que dissenyava...
1: El Filomàtic.
0: Sí, sí, que dissenyava
1: que era
0: frases.
1: Era la família d'ell, i el Filomàtic va ser ell el que va fer, els eslògans de la marca.
0: Sí, sí. I clar, doncs això, no? I diu el temps que portava, no? A dir una frase que fos clar. Això, no? Vull dir que,
1: i a més estaven ben construïdes, ara tot és una mica literal.
0: Sí, exactament, sí. Exactament.
2: Mira,
0: sí, sí.
2: He trobat un article on recorda frases mítiques.
0: Sí.
2: Que bueno, hi ha algunes que em fa molta gràcia perquè no són d'una agència publicitària que està pensant la frase, sinó venen d'entrevistes o que s'han fet a televisió.
0: Sí.
2: O